0: 5:40 minutos de la mañana, 5:40 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Y esto?
1: Un poquito de U2, YouTube.
0: Ahora te cuento
1: si quieres, porque será la primera imagen que comentemos hoy en el mapa.
0: Vale.
1: Y para eso nos tendremos que subir en un autobús.
0: Vale, pero arriba, no.
1: Arriba. No montarnos en el autobús.
0: En el techo del autobús.
1: Eso es,
0: perfecto.
1: El techo del autobús.
0: Como iba el Barça el otro día en la Rúa, prácticamente.
1: Exacto, vale. igual.
0: Vale, venga, vamos primero con los amaneceres.
1: Bueno, hoy en municipios de costa, en Guecho, en Vizcaya, amanecerá pues dentro de 9 minutos a las 7 menos 10 con mínimas de 11 grados y máximas de 16. Lloverá como en buena parte del país. Donde no lloverá o no está previsto que llueva es en la franja mediterránea, en Gandía, en Valencia. Amanecerá a las 6:49 con mínimas de 16 grados. De hecho, está clareando ya el cielo en Valencia y máximas de 27. Y en Tarifa, en Cádiz, será de día un poquito más tarde, a las 7:18 con mínimas de 14 y máximas de 21 grados. En el 638-313466 recogemos su primer testimonio de la mañana. Ya no me atrevo a llamarlo amanecer porque pueden ser tantas cosas.
0: La primera llamada del día.
1: Exacto. Nuestro primer mensaje de hoy tiene que ver con un concierto del que quiere hablarnos Rubén, que nos manda su mensaje desde Madrid.
2: Buenos días, pues mi concierto favorito es al que nunca pude ir, más que nada por edad, porque ese concierto fue en el año 86 y estábamos hablando del grupo Queen, el live que tuvo en Wembley, y ese concierto lo he visto mil veces, lógicamente lo he visto en la tele porque yo entonces tenía 11 años. Pero bueno, siempre quedará YouTube.
0: Siempre quedará YouTube.
1: Sí.
0: Eso está bien. Oye, cuando he dicho esto de la primera llamada del día, ¿esto no lo tenía Iñaki en el Hoy por Hoy?
1: Sí, nuestra primera llamada del día,
0: ¿verdad?
1: Pues bueno, eran tantas. Y el autobús a pedales.
0: Sí, ya, pero como yo he dicho, así que me ha salido, digo, la primera llamada del día. Y cuando estaba diciendo, digo, claro, esto estaba en el Hoy por Hoy de Iñaki.
1: Bueno, cuántas cosas. Y música de nuestra discoteca favorita.
0: Exacto. Y el abierto, que nosotros
1: el abierto de Hoy por Hoy.
0: Sí, vale. Sí. Bueno, venga.
1: Sacapuntas.
0: Cuéntame.
1: ¿Cuál es la sección de Iñaki?
0: Mr. Dato, sí. Ay, qué nostálgicos esta mañana. Sí. Venga, vamos, cuéntame esto de U2, que se subieron a un autobús, encima del autobús, en el techo del autobús, un autobús escolar en México.
1: En la Ciudad de México, sí, en la capital. Esto formaba parte de la grabación de un videoclip, como si de un concierto se tratara. De muchísima gente ha ocurrido en las calles del centro histórico de la ciudad. El grupo había convocado a sus seguidores mexicanos antes a través de un correo electrónico. Se trata de la grabación del videoclip de su nueva canción Street of Dreams, que estará incluida en su próximo álbum, prevista su publicación para finales de este año. Acaba de escribir Javier Casal, dice, la primera llamada del día con el patrocinio de Amena.
0: Amena. claro, sí, porque además eso todo tenía patrocinios y
1: cosas. Hombre, claro, mira, bueno. Emitimos vía satélite con la tecnología de Telefónica.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Si es que
0: ¿Cómo nos quedan esas frases,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí.
0: Espero que luego, a lo largo, cuando pasen los años, la gente se quede con nuestro mapa de sonidos, con
1: ¿qué las más? Matrimoniadas.
0: Las matrimoniadas, sí, nuestras matrimoniadas, exacto.
1: Ay.
0: Rod Stewart, vamos con más música, porque ha felicitado al rey Carlos III por poner a Trump en su sitio. Entiendo que Rod Stewart, el que llama a Trump sabandija.
1: Eso es, sí. Mm-hmm. Mira, el artista se encontraba en un evento con el rey Carlos III y ha aprovechado el momento para decirle que lo hizo muy bien con los americanos. Se refería a aquella visita que hizo Carlos III, el monarca, la semana pasada. Y justo después Rod Stewart le ha dicho que ha puesto a esa sabandija en su sitio. Se refería a Donald Trump. Y el rey ha soltado esa risa, bueno, risa incómoda, sí, después de que el músico llamara al presidente de Estados Unidos, Ratback, que se traduce como granuja, sabandija o canalla. Esto me recuerda un poco a aquel momento viral de Rosalía con Zendaya. Recordarás en Euforia.
0: Así como era lo de que me
1: hablas. Rat, sí.
0: Sí, sí. ¿De qué me hablas?
1: Hood Rat, ¿de qué? Que te rajo.
0: Sí.
1: Bueno, después se ha dirigido a la reina para comentarle que solo estaba felicitando a su marido por su maravillosa actuación en las Américas. Tan grande, ha dicho Rod Stewart, tan valiente y tan admirable.
0: No veo a Rod Stewart entregado con la monarquía británica.
1: Sí, eso, no sé si más entregado con la monarquía británica
0: o contrario,
1: crítico.
0: Contrario a Donald Trump.
1: Sí.
0: Mira, no dejamos la monarquía británica.
1: Hoy estamos muy Martín Bianchi.
0: Estamos totalmente sí. Martín Bianchi, porque Kate Middleton ha realizado su primer viaje al extranjero desde que superó el cáncer. Y oye tú, para celebrarlo, el destino no está nada mal, porque el destino elegido ha sido Italia.
1: Se ha ido a Reggio Emilia, cientos de personas se han acercado a recibirla. Así es como sonaba este recibimiento. Pues mucha gente.
0: Pues sí. Entonces,
1: más o menos como si fuera U2.
0: Fervor monárquico en Italia.
1: La razón de la visita ha sido tratar el tema de la educación infantil. De hecho, la ciudad es reconocida por su enfoque en la educación infantil temprana, que consiste en considerar al niño como protagonista mediante el modelo de aprendizaje basado en la exploración, la creatividad y la relación con los demás, como bien sabes.
0: Es claro, tú has educado así a tus hijos, que yo lo sé.
1: Desde temprana edad.
0: Desde antes de nacer.
1: Sí, exacto.
0: Venga, Sampe, vamos con los deportes.
3: Pues se calienta la zona de descenso en primera. Ganaron anoche todos los que se la jugaban, menos el Mallorca. El Villarreal 2, Sevilla 3 salva virtualmente al Sevilla. Aire para el Alavés, ganó 1-0 al resacoso Barça. Y victoria del Español 5 meses después, 2-0 al Athletic. Derrota del Mallorca 3-1 en Getafe. Omar Mascar, el jugador del Mallorca.
4: Durísimo a poco. Quedan 6 puntos en juego. Bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie. Hay que ir a por el 6 de 6 si queremos salvarnos. Sé que nuestra afición nos va a apoyar hasta el final, aunque hoy estemos cabreados y estaremos dispuestos a asumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos. Después de un partido así, hay que estar unidos y salvar al equipo. Somos capaces de ello y vamos a pelear hasta el final para conseguirlo.
3: Hoy se completa la jornada 36, cierra a las 9 y media de la noche el Real Madrid Real Oviedo, intrascendente en lo deportivo, pero no en lo institucional, que puede ser lo instinto del socio hacia el equipo y hacia el presidente, aunque según las palabras de Arbeloa, hacia el presidente no.
5: Yo creo que cualquier madridista que escucha a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo. Nosotros somos muy conscientes de la exigencia, de lo que supone el Real Madrid, de querer ganar siempre y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
3: Antes se van a disputar los otros dos, a las 7 de la tarde el Valencia-Rayo Vallecano y a las 8 el Girona-Real Sociedad. Y anoche hizo historia Valencia Basket, ganó a Panathinaikos 81-64 en el quinto partido, remontando 0-2 en contra en la eliminatoria, la segunda vez que se logra en la historia de la competición, la otra fue el Real Madrid ante Partizan. Alcanzan por primera vez esa Final Four y en el larguero el mejor del partido y de la serie contra los griegos, el escolta dominicano Jan Montero, sobre lo que pensaron con el 0-2.
6: Lo único que pensamos era que tenemos que ir partido a partido y al final eso fue lo que hicimos. Luego de ganar el partido 3, dijimos bueno, ahora ellos van a estar un poquito acojonados ahí, tenemos que tratar de sacar el cuarto partido, por eso salimos con esa intención al partido 4 y ya cuando la serie se puso 2-2, entonces 0-0. El que haga el mejor partido creo que se lleva la serie.
3: En semifinales el rival va a ser el Real Madrid y la otra será el Olympiacos Fenerbahce.
0: Y ahora Teresa Truchado va a contarles lo que hemos estado preparando para la segunda parte del programa a partir de las 10 de la mañana. Tere, muy buenos días.
7: Buenos días, Ángels. Empezamos en los terrenos de Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, repasando la actualidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Seguimos muy pendientes del antivirus. Vamos a tratar de entender qué es este virus en sí. También hablaremos de cómo la inteligencia artificial va a afectar al futuro del trabajo, el viaje a China de Trump con Tim Cook y Elon Musk, y otro dato, en las revistas científicas las citas falsas se han multiplicado por 10 en los últimos años. Con ellos hablaremos de todo esto. Y después, cita ciegas, hemos quedado ni más ni menos que en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con nuestra desconocida de hoy. De esto, Ángels, no sabes nada de nada, pero como me gusta portarme bien, solo os diré que con ella tendremos una conversación acerca de las miniaturas y el cine. A las 11 llega Javier Ocaña con esos estrenos que no son santo de su devoción, Alta Costura, La Isla de Amrum y Los Justos, y como no, hablaremos de la edición número 79 del Festival de Cannes, que esta edición viene con mucha presencia de cine español. Terminamos en las cocinas de Ainhoa Irigoitia, nuestra chef va a rematar la masterclass sobre comida siciliana, y ojo que vamos a ir abriendo apetito sobre lo que nos tiene preparado para el programa especial del viernes. Todo esto a las 10. Os esperamos aquí en el magazine. Adiós.
0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
10: Bon dia, és dijous, és 14 de maig i els sindicats d'educació i la consellera Niubó tenen una oportunitat per trobar sortida a l'atzucac en el que es troben. Aquest matí hi ha una reunió amb tots els implicats, tant els que estan a favor de l'acord signat com els que hi estan en contra. Educació, sabem que hi anirà amb una proposta en l'àmbit de la inclusió. És el principal tema del dia, però abans... Abans del temps, dia inestable, sobretot a les comarques de Girona, on caldrà tenir el paraigües a mà. A la resta, núvols, temperatures similar a les d'ahir, de la costa central cap a baix, entre els 24 i els 14 graus. Pel que fa al trànsit, circulació ja intensa a aquesta hora a les entrades a Barcelona. I respecte al transport públic, de moment, normalitat. La consellera d'Educació i els sindicats es reuneixen avui per intentar trobar una sortida al conflicte que enfronta una part dels mestres amb el govern. A la trobada hi assisteixen tots els implicats, tant els sindicats que van signar l'acord com els que el rebutgen de ple. Sergi López, bon dia.
11: Què tal, Gisela? Bon dia. Hauran de trobar el desllorigador a una situació que, si no canvia, portarà 17 dies de vaga en el que queda de curs. Després de la manifestació, que dimarts va plegar 26.000 docents pels carrers de Barcelona, avui els qui estan cridats a la vaga són els centres ubicats a Girona i a la Catalunya Central.
10: Mentrestant, Interior ha admès l'error de les infiltracions de dues mosses a una assemblea de sindicats de mestres i ha demanat disculpes. Andrea Villòria.
12: La consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
13: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
12: Que és fruit, afegeix, de la inèrcia operativa i ha demanat perdó.
13: No és una decisió de caràcter polític, però com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis en la normativa de Mossos per evitar que aquestes infiltracions es repeteixin o almenys requereixin de més autorització.
14: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
12: Perquè un cop revisada admeten que la infiltració
14: no era oportuna o necessària.
12: L'oposició, però, no ho veu suficient.
14: Aquest això és un error polític.
15: La resposta ha de ser molt més contundent.
16: Cal un gir de 180 graus.
17: S'han passat tres pobles.
12: I demana depurar responsabilitats.
10: A tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
18: La fotografia dels carrers de Barcelona amb milers de professors protestant, just dos anys després de la victòria electoral de Salvador Illa, ha il·lustrat les crisis de gestió que han esquitxat el govern, del desori a Rodalies a les polèmiques dels Mossos, passant per les protestes continuades de metges i mestres. A Palau necessiten revertir el frame de la legislatura, un canvi de rasant en tres actes. El primer, ahir al Parlament, amb les disculpes de Parlon i Trapero, que van admetre l'error de la infiltració de policies en una assemblea educativa. El segon acte serà la reunió d'avui a Educació, que ha de servir per amorosir la relació amb els sindicats. No s'espera una solució al xoc, però sí un camí pel qual transitar. I el colofó que persegueix Illa ha d'arribar la setmana que ve amb la materialització d'un acord amb Esquerra pels pressupostos. Tres actes per capgirar un paisatge que s'havia ennegrit els últims mesos.
10: Però hi ha avui més coses. Esquerra Republicana està formant alcaldes, regidors i seccions locals en matèria de seguretat de cara a les eleccions municipals del 2027. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, el partit d'Oriol Junqueras ha plantejat als candidats de la seva formació una guia basada en la tolerància zero contra l'incivisme i l'actuació ràpida en ocupacions delinqüencials. Parlem, Laura Pons, d'un full de ruta per discutir el discurs d'ordre a la dreta i l'extrema dreta.
19: El partit d'Oriol Junqueras ha repartit un dossier entre els candidats a les eleccions municipals i a les seccions locals del partit on hi apareixen els conceptes de proximitat, confiança i ordre. Parlem d'un document on Esquerra resol què s'ha de fer amb les ocupacions delinqüencials i on també defensa la tolerància zero contra l'incivisme. Es tracta d'un full de ruta de cara a les municipals de l'any que ve on s'exposen literalment eines pràctiques per governar, un document en forma de qüestionari on els alcaldes tenen respostes aplicables en casos pràctics, com per exemple què pot fer o quines eines té un alcalde, en aquest cas d'Esquerra, si una comunitat pateix una ocupació delinqüencial o com reforçar el patrullatge de la policia de proximitat, a més de quin marge marge hi ha per denunciar comerços que infringeixin la normativa.
10: El partit, Laura, ja ha fet sessions de treball sobre seguretat a Capellades, Sant Andreu de la Barca, Viladecans, Calaf o Dosrius, i també ha fet el mateix en matèria de cohesió i migració amb una altra guia pràctica.
19: Sí, han fet formacions en aquestes dues carpetes, en seguretat i també en immigració, perquè diu en fons de la formació que seran els dos temes que marcaran l'agenda durant la campanya de les municipals. Els republicans són conscients que estan fora de la seva zona de confort quan parlen d'aquests dos temes, que els és més fàcil, diuen, parlar d'habitatge o del català, però davant d'aquest escenari prefereixen formar els quadres municipals per defensar-lo, diuen, amb solvència. El document exposa que el fenomen migratori s'ha d'abordar des de diferents prismes, des de la primera acollida fins al benestar comunitari, l'educació o el treball, i que l'empadronament mai pot limitar drets.
10: Gràcies, Laura. I fins ara, per parlar de casos de corrupció, hem fet servir sovint paraules en castellà com tejemaneje, topo o xoriço. A partir d'ara existeix, Sergi, un nou diccionari de la corrupció.
11: Doncs sí, i el primer en català i específic de tot l'Estat que ha de servir per substituir aquestes paraules.
16: O bé són terminologia històrica que, per tant, doncs, és molt antiga i en un context doncs, diferent de l'actual, o bé, si són actuals, són en castellà també, no?
11: És Josep Lluís Pérez Francesc, coordinador del diccionari que han elaborat el Termcat i la Universitat Autònoma.
10: Doncs el Ferran Dalmau ha recollit alguna d'aquestes paraules.
17: A partir d'ara ja no farem servir tejemaneje, sinó que a les trampes per enganyar algú els hi direm martingales. Aquestes martingales et poden fer servir per grimpar, que és afavorir-te d'aquests enganys o de la teva posició per millorar el teu estatus social. Si la corrupció l'ha fet un partit polític, per exemple, amb diners reservats per fer aquestes pràctiques, no direm que ho fan amb una caixa B, sinó que són els seus fons de rèptils. I ara que venen en els propers anys eleccions municipals, sapigueu que si un candidat intenta desacreditar el seu rival llançant-li 1.000 acusacions, podeu dir que està fent anar el ventilador. Així ho recull aquest nou diccionari.
10: Els intentarem canviar, però n'hi ha de molt arrelats, com Caixa B, no?, per exemple.
11: Caldrà fer molta memòria, eh?
10: Arribem a les 6:57.
20: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
22: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
23: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
24: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
10: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria de l'any contra l'Atlètic gràcies als gols de Pere Milla i Quique García. Elena de Diego, bon dia.
25: Un triomf que serveix als blanquiblaus per trencar una ratxa de 18 jornades sense guanyar i que els apropa la permanència, tot i que el tècnic Manolo González no se'n refia.
26: El que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular, ni a verlas venir, ni nada por el estilo. Si hay, aunque después signifique que puedas perder el partido, pero tú a Pamplona no puedes ir a especular porque te van a coser a centro. Y ahí sabemos que ellos en ese aspecto son fuertes. Entonces, es un partido que tenemos que ir con el suflé lo más alto posible para ser valientes y seguir a por el partido.
25: L'Espanyol, que diumenge ha visitat Osasuna, és 14 a la Lliga amb 42 punts, 3 per sobre del descens.
10: I mentrestant, el Barça cau davant l'Alavés per 1-0.
11: Partit per oblidar amb un 11 farcit de suplents. La derrota del Barça permet als de Vitoria sortir de la zona de descens.
10: I un Girona a la corda fluixa juga avui contra la Reial Societat a Montilivi. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
27: Hola, com esteu? Què tal? Bon dia.
10: Doncs jo la marra bé, jo no sé si l'audiència... Jo et sento així
27: hola.
10: Com...
27: Hola, ara sí, què tal?
10: Bon dia. Que estàs a Reus avui.
27: Obrir micròfons. Estem a Reus als meus peus. Això cantaven els Whiskins, us en recordeu, els Whiskins?
10: Sí, els Whiskins sí, la cançó no.
27: Doncs això, som a la capital del Baix Camp, fem programa especial amb motiu de l'any Gaudí. Sabeu que aquest 2026 estem commemorant el centenari d'una de les figures més internacionals que tenim els catalans, amb el permís de la Rosalia, de la Minyamal, i clar, la cirereta, la cosa més mediàtica és la visita del Papa a la Sagrada Família, però Gaudí és molt més que això, molt més que la Sagrada Família, i l'any Gaudí és molt més que la visita del Papa, i això és el que volem fer avui, també fixar-nos en aquesta història de Gaudí i en els edificis que hi ha més enllà de Catalunya.
10: Doncs ben atents que hi estarem, que vagi molt bé.
27: Adeu.
0: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
27: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
27: És dijous 14 de maig, avui és el dia que el govern mirarà d'aplacar la revolta dels professors. D'aquí a un parell d'hores hi ha reunió de la consellera amb els sindicats, amb un marge molt prim per poder arribar a un acord, us ho explicarem. La que ja ha sortit a donar explicacions per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres que preparaven la vaga d'aquests dies és la titular d'Interior, acompanyada del major Trapero. Han demanat disculpes, han admès l'error, però no han convençut l'oposició, que segueix demanant la dimissió de Trapero. De la matinada, la gran imatge ens arriba de Pequín amb l'arribada de Donald Trump a la reunió amb el president de la Xina. L'han rebut amb una desfilada militar amb 10.000 soldats. Ara anirem cap allà. I com va passar amb la pandèmia, la crisi de l'antivirus ha posat en guàrdia les autoritats sanitàries d'arreu del món, fins al punt que cada petita sospita es tracta amb extrema precaució. Avui en tenim una prova a Bordeus. Allà, el govern francès ha ordenat confinar un creuer a port perquè desenes de passatgers dels 1.700 que viatjaven tenen problemes digestius. És un brot de gastroenteritis, però ha fet saltar l'alarma que un home de 92 anys ha mort allà, a bord. Ha mort no per aquest brot, per això, de gastroenteritis, diuen les autoritats. Per tant, els que no tenen símptomes, en principi, sí que els deixaran baixar del vaixell. Sobre l'antivirus, l'espanyol de 70 anys contagiat a l'Hospital Militar de Madrid segueix amb símptomes, però evoluciona bé, i, en canvi, la dona francesa segueix crítica. El govern de Pedro Sánchez i el del Partit Popular continuen llançant-se els plats pel cap a 4 dies literals per les eleccions andaluses, i Florentino Pérez, sí, ja ha tornat. Aquesta nit ha estat el Chiringuito de Pedrerol. Allà ha confirmat que avui oficialitza la convocatòria d'eleccions i per la resta ha seguit en moda show de flor. Us expliquem tot això i molt més des d'ara fins a 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
27: Som a Reus, avui fem programa especial des d'aquí, i t'he de dir que feia una mica de fresqueta, al matí feia un aire, que això, que era fresquet.
1: Sí, terra de vent, més que l'Empordà, tot i que és més conegut l'Empordà pel vent. A les comarques de Tarragona bufa de manera més extensa, més intensa i més persistent, i avui serà un dia ventós. Ara està bufant fort, sobretot a les muntanyes del prelitoral de Tarragona, però serà al llarg de la tarda quan s'intensificarà. A Reus es passarà dels 60 km per hora, i en el conjunt de les comarques de Tarragona, però també al sud de Lleida, sobretot cap al Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, ratxes de 60-80 km per hora. Bufarà més fluix, però igualment es farà sentir a les comarques de Barcelona. En un dia que en general farà sol, amb temperatura ara una mica més alta que ahir, però sensació de fred igualment a l'interior, tenim 15 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Girona, 10 a Lleida. Les màximes al voltant dels 20 graus, però entre que farà aquest vent i que algunes comarques els núvols a la tarda aniran a més, sensació de fresca. De fet, a les comarques de Girona, aquí el que tindrem serà molts núvols, amb estones de sol al matí. Durant la matinada han caigut algun xàfecs, tornaran al migdia, però sobretot durant la tarda, quan a qualsevol punt de les comarques de Girona hi haurà xàfecs i localment alguna tempesta, que també podrien afectar el Maresme, el Vallès Oriental i el nord d'Osona i el Berguedà a les comarques de Barcelona. També al Prepirineu hi haurà alguns xàfecs, i justament al Pirineu compta, perquè aquesta pròxima nit la cota de neu baixarà molt i demà s'acabarà situant alguns punts al voltant dels 1.200 metres, i és que demà serà un dia fins i tot una mica fred.
27: Fred, dissabte amb fred i... Si és divendres, demà, mare, no sé ni quin dia.
1: Divendres serà un dia fred, per les dates, amb aquesta cota de neu que baixarà doncs bastant al Pirineu, fins als 1.200 metres, però si esteu planificant el cap de setmana, sí que farà fred a les nits i als matins, amb algunes gelades, malauradament a àrees agrícoles, però les tardes del cap de setmana seran molt més agradables.
27: Carbó, gràcies, fins ara.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
1: Com estàs segur que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar-los més.
2: Gestionamos mucho mejor que ellos la política en general.
3: Estoy rabioso.
4: Sí, gracias.
5: 2026年。
6: ¿De qué me tiene que demandar? Lo que se ha reconocido el Barça es que pagó esos, ese dinero para luchar contra el Madrid.
7: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Passen 5 minuts de les 7 del matí, hi ha psicosi després de la crisi de l'Òndius, hi ha un altre vaixell confinat, però no per antivirus, sinó per gastroenteritis. Guillem Favó, bon dia.
9: Hola, bon dia, Marina.
8: El vaixell està atracat a port de Bordeus, a França, i hi ha com a mínim 80 persones afectades.
9: El que ha fet saltar les alarmes ha estat la mort d'un home de 92 anys que viatjava a bord, que viatjava al creuer, però segons l'administració francesa aquesta mort no té relació amb el brot.
8: I és per aquesta raó que s'han aixecat parcialment les restriccions i això vol dir que els asimptomàtics en principi poden baixar.
9: Les autoritats han accedit a flexibilitzar l'aïllament i permetran, com deies, l'evacuació dels passatgers que no tenen símptomes. En total, a bord hi viatgen 1.700 persones.
8: I sobre l'antivirus, l'estat de salut de l'espanyol que ha donat positiu ha millorat lleugerament.
9: Encara que el Ministeri de Sanitat continua afirma que aquest pacient continua presentant febre i complicacions respiratòries. Tot i així, confiant en una evolució positiva del pacient, que hem sabut que té 70 anys.
8: En canvi, la positiva a França continua greu, bastant greu.
9: Es troba crítica a una UCI del seu país amb respiració assistida.
8: I amb motiu de tot això, la batussa política continua a Espanya i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha passat a l'atac amb el president canari.
10: El president canari las interpretaciones y conspiraciones que ha montado alrededor. Yo sí le he echado de menos allí, en el operativo. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí gestionando un operativo tan complejo, allí no estaba. No estaba el gobierno canario.
9: Són declaracions al diari El País. Fernando Clavijo havia seguit insistint que el govern Sánchez havia ocultat positius dins del vaixell abans de fer-los desembarcar.
8: I avui, dijous, el dia ve marcat per dues reunions. Una ens toca més lluny que l'altra. Comencem per la que ja tenim en marxa. És la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump a la Xina.
9: El president dels Estats Units ha estat rebut amb honors, malgrat que són potències enemigues. Mil soldats xinesos han participat de la desfilada de benvinguda. S'ha obert els braços a la negociació i Trump també s'ha mostrat conciliador abans de la cita.
8: Anem cap a Pequín, està seguint aquesta cimera el corresponsal de la CER allà, l'Adrián Foncillas, bon dia.
11: Frente a una alegre muchachada sujetando banderas de ambos países y ramos de flores ha recibido esta mañana Xi a Trump en el Gran Palacio del Pueblo. Es la primera de las dos jornadas de esta visita del presidente estadounidense que regresa a Pekín 9 años después y en una situación de debilidad, primero por la guerra comercial perdida ante China y después por el conflicto enquistado en Irán. Quedan por delante intensas negociaciones comerciales para convertir en acuerdo, si es posible, la tregua que firmaron en noviembre pasado en Corea del Sur. Quiere Trump que China aumente las compras de soja, vacuno y aviones y pretende Pekín que Estados Unidos levante todos los aranceles, las restricciones a las exportaciones tecnológicas y especialmente que se mantenga al margen de Taiwán.
8: La otra reunión del día también ha juntado dos bandos en amistades. A un costat, la consellera d'Educació, que es veu a l'altra banda, a partir de 9:15, amb els sindicats amb els que va signar un acord fa 2 mesos, i seran, però també amb els que reneguen, com l'USTEC. Amb quina intenció la consellera arriba a aquesta cita? Soledad Domínguez.
12: Fons de la conselleria creuen que l'objectiu avui ha de ser sobretot restablir el diàleg i trobar alguna manera d'avançar cap a un acord que inclogui, si no a tots, sí a la majoria dels sindicats que mantenen les protestes. Sobre el que pot oferir el govern, des de l'executiu insisteixen que en matèria de sous ja s'ha fet un esforç molt important perquè més de la meitat dels 2.000 milions d'euros inclosos a l'acord amb Comissions UGT ja van a millorar salaris, però creuen que sí pot haver avenços en matèria d'inclusió, és a dir, més mans, més especialistes per atendre la complexitat complexitat a les aules. Aquesta és, de fet, sempre la primera petició que fan els professors amb els que hem parlat tots aquests dies de mobilització. En tot cas, al departament tenen clar que avui no trobaran una solució màgica i que, si tot va bé, l'acord serà seguir parlant.
8: Abans d'aquesta reunió, Interior, la consellera del RAM ha volgut desinflamar el conflicte amb els mestres i el Parlament ha demanat disculpes, ha considerat un error haver infiltrat dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada. Andrea Villòria.
13: La consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
0: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
13: Que és fruit, afegeix, de la inèrcia operativa i ha demanat perdó.
0: No és una decisió de caràcter polític, però com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
13: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis en la normativa de Mossos per evitar que aquestes infiltracions es repeteixin o almenys requereixin de més autorització.
14: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
13: Perquè un cop revisada admeten que la infiltració
14: no era oportuna o necessària.
13: L'oposició, però, no ho veu suficient.
14: Aquest això és un error polític.
0: La resposta ha de ser molt més contundent.
15: Cal un gir de 180 graus.
16: S'han passat tres pobles.
13: I demana depurar responsabilitats.
8: Vaja, que no ha convençut l'oposició, tampoc els mestres, tampoc els sindicats diuen que no n'hi ha prou amb aquestes explicacions.
1: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació?
17: Som adultes, no estem en un pati d'escola i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
8: 7 i 11, el que també s'inflama són els últims dies de la campanya de les andaluses.
3: Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Sí. Permitidme, estoy rabioso.
4: Sí, gracias.
8: Això passava ahir. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, és el que diu jo també estoy rabioso, i quan ho deia el xiulaven en un acte de jura de bandera de la Guàrdia Civil a Baeza, a la província de Jaén, i ara expliquem per què, el perquè d'aquestes crides.
9: No se'l creuen quan diu que està rabiós per la mort de dos guàrdies civils fa pocs dies en una persecució d'una narcollanxa a Huelva.
18: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia. I que nada que se haga o que se...
9: Després de ser xiulat, després de ser escridassat, el ministre deia que en tenia els motius de la xiulada. Les famílies dels agents demanen que puguin anar armats amb rifles dins de les llatxes.
8: I en tot això, el Partit Popular hi veu una oportunitat per desgastar els socialistes de cara a diumenge, quan aspiren a revalidar la majoria absoluta de l'actual president, de Juanma Moreno Bonilla.
19: Abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
8: I a tot això, el Congrés ha retirat cautelarment l'acreditació als agitadors Vito Quiles i Bertran Endongo.
9: La mesa de la Cambra Baixa aplica la sanció immediatament a l'espera de resoldre diversos expedients amb els quals podria arribar a expulsar-los de manera definitiva.
20: El Partido Popular sistemàticament dice que no se pronuncia en esto, que no va a participar, ni siquiera se atreve a votar en contra. Es decir, porque el Partido Popular sabe que está en falso en estas cuestiones, no hay argumentación, es simplemente que ellos no van a pronunciarse sobre este tema.
9: El secretari de la Mesa i diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello, criticava que el PP s'hi posi de perfil.
8: I des de Califòrnia, Salvador Illa ha contraposat el seu viatge i el tarannà del seu desplaçament allà, als Estats Units, amb el to d'Isabel Díaz Ayuso fa uns dies a Mèxic.
21: Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya, sempre amb un ànim de col·laboració, no pas de confrontació, i avui ens demana...
8: Sempre amb un ànim de col·laboració, no de confrontació, això és el que diu el president. Avui es veu amb el govern de Califòrnia, de gaire contrària a les polítiques de Donald Trump, ho sabeu, en la que serà la principal cita política del seu viatge en aquest estat dels Estats Units. Fins ara ha estat visitant diverses empreses tecnològiques de Silicon Valley, des d'on ha apostat perquè Catalunya pugui liderar en aquest sector i perquè la regulació no entorpeixi la innovació empresarial. Enviat especial a San Francisco, Xavier Balló.
22: Illa ha visitat Silicon Valley amb la intenció de captar possibles inversions per Catalunya per seguir potenciant Barcelona com a pol tecnològic del sud d'Europa.
21: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú. Jo he vist molt avent, inaugurarem una dècada positiva per Catalunya, liderant en matèria d'innovació i noves tecnologies.
22: El president també ha acompanyat el director del Barcelona Supercomputing Center a la signatura d'alguns contractes de col·laboració amb empreses com Nvidia o Supermicro en matèria d'intel·ligència artificial.
8: I us ho avancem a Ser Catalunya. Esquerra Republicana està formant alcaldes, regidors i seccions locals en matèria de seguretat de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Seran just d'aquí un any. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el partit d'Oriol Junqueras ha plantejat als candidats de la seva formació una guia basada en la tolerància zero contra l'incivisme i l'actuació ràpida en ocupacions delinqüencials. Parlem, Laura Pons, d'un full de ruta per discutir el discurs d'ordre a la dreta i a l'extrema dreta.
2: El partit d'Oriol Junqueras ha repartit un dossier entre els candidats a les eleccions municipals i a les seccions locals del partit, on hi apareixen els conceptes de proximitat, confiança i ordre. Parlem d'un document on Esquerra resol què s'ha de fer amb les ocupacions delinqüencials i on també defensa la tolerància zero contra l'incivisme. Es tracta d'un full de ruta de cara a les municipals de l'any que ve, on s'exposen literalment eines pràctiques per governar, un document en forma de qüestionari on els alcaldes tenen respostes aplicables en casos pràctics, com per exemple què pot fer o quines eines té un alcalde, en aquest cas Esquerra, si una comunitat pateix una ocupació delinqüencial, o com reforçar el patrullatge de la policia de proximitat, a més de quin marge hi ha per denunciar comerços que infringeixin la normativa.
8: I el partit ja ha fet sessions de treball sobre seguretat a Capellades, a Sant Andreu de la Barca, a Viladecans, a Dosrius, per exemple, i també ha fet el mateix en matèria de cohesió i immigració, amb una altra guia pràctica.
2: Sí, han fet formacions en aquestes dues carpetes, en seguretat i també en immigració, perquè diuen fons de la formació que seran els dos temes que marcaran l'agenda durant la campanya de les municipals. Els republicans són conscients que estan fora de la seva zona de confort quan parlen d'aquests dos temes, que els és més fàcil, diuen, parlar d'habitatge o del català, però davant d'aquest escenari prefereixen formar els quadres municipals per defensar-lo, diuen, amb solvència. El document exposa que el fenomen migratori s'ha d'abordar des de diferents prismes, des de la primera acollida fins al benestar comunitari, l'educació o el treball, i que l'empadronament mai pot limitar drets.
8: Això, Esquerra, a Junts, obren la porta a un hipotètic decret estatal d'habitatge a donar-hi suport sempre que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis. Sembla el dia de la marmota, perquè això ja ho dèiem fa unes quantes setmanes enrere.
9: Doncs sí, desgravacions fiscals quan pagues la hipoteca, quan pagues un lloguer, però també volen que es puguin desgravar els comptes d'estalvis, però els de Puigdemont continuen sense posar-s'hi bé per fer una nova pròrroga dels contractes.
15: El punto de partida era incluso más, más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
9: Junts i obre la porta, i el vicepresident primer del govern i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, vol ser optimista.
8: 7 i 16. Més de mig any després, avui és previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol.
9: Ahir va ser el torn dels advocats de la família, dels fills, i el més extens va ser el lletrat de Jordi Pujol Ferrusola.
16: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
9: Cristóbal Martell va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris i va acusar la fiscalia d'inflar els càlculs.
16: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros, es tener un euro con intereses, pero no es tener 20 euros.
9: Avui només falten els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris encausats.
8: I ha nascut un nou diccionari, ara que parlem de corrupció, en aquesta matèria, elaborat pel Termcat i la Universitat Autònoma. Moltes paraules són calcs del castellà i volen jubilar-les, actualitzar-ho. Ferran Dalmau, com?
23: A partir d'ara ja no farem servir tejemaneje, sinó que a les trampes per enganyar algú els hi direm martingales. Aquestes martingales et poden fer servir per grimpar, que és afavorir-te d'aquests enganys o de la teva posició per millorar el teu estatus social. Si la corrupció l'ha fet un partit polític, per exemple, amb diners reservats per fer aquestes pràctiques, no direm que ho fan amb una caixa B, sinó que són els seus fons de rèptils. I ara que venen en els propers anys eleccions municipals, sapigueu que si un candidat intenta desacreditar el seu rival llançant-li 1.000 acusacions, podeu dir que està fent anar el ventilador. Així ho recull aquest nou diccionari.
8: I Glovo i els sindicats han arribat a un acord per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa dos mesos.
9: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en comptes dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
8: Temps pels esports, que avui venen carregats. Arnau Montserrat, bon dia.
24: Bon dia, Marina.
8: Tenim segona entrega d'aquesta versió desencadenada de Florentino Pérez.
5: Ahir va tornar a parlar el president del Real Madrid en una entrevista a La Sexta, on va dir, per exemple, que les relacions amb el Barça estan trencades.
6: La relació està rota amb el Barça. ¿Eh?
7: Bueno, la relació està completament rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
5: I això va dir el president del Real Madrid, de que el Barça el pugui demandar.
7: Pues haría muy bien en hacerlo. Si quiere que me tiene que demandar, lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid. Así lo ha reconocido.
5: Va parlar també de Mourinho, de qui diu que va alabar la competitivitat del Madrid o de la renovació de Vinícius. Per cert, ahir a Arbeloa li van preguntar a la prèvia del Madrid Oviedo si pensava el mateix de les 7 lligues robades de les que parlava Florentino.
10: Sí, por supuesto. Que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos.
8: Que el Florentino també ha dit quan pensa convocar eleccions, que és que en principi avui les oficialitza, per tant el període seria a partir d'ara de 10 dies, no?
5: Això és el que explicàvem ahir, sí, correcte.
8: El Barça acaba de contestar públicament ahir a Florentino.
5: En paraules del president Rafa Juste, abans del partit contra l'Alavés, va tirar d'ironia.
24: Pero tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La que se avecina, pues que ahí va.
5: Doncs això, La que se avecina.
8: Referents. Ahir a la nit va jugar el Barça i va perdre. No necessitava guanyar, clar, derrota intrascendent a Mendizorroza.
5: 1-0 contra l'Alavés amb un equip ple de suplents i el debut del central Álvaro Cortés amb el primer equip. 12è futbolista de les categories inferiors que debuta des de l'arribada de Flick. Intrascendent pel Barça, però no per l'Espanyol i el Girona, ja que el conjunt de Vitoria és rival directe dels dos conjunts catalans en la lluita pel descens.
8: Ahir l'Espanyol va aconseguir la primera victòria de l'any contra l'Atlètic, la primera victòria de l'any, eh? Som a maig.

0: contra l'Atlètic gràcies als gols de Pere Milla i de Quique García. Elena de Diego.
1: Un triomf que serveix als blanquiblaus per trencar una ratxa de 18 jornades sense guanyar i que els apropa a la permanència, tot i que el tècnic Manolo González no se'n refia.
2: Lo que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular ni a verlas venir ni nada por el estilo. Si hay, aunque después signifique que puedas perder el partido, pero tú a Pamplona no puedes ir a especular porque te van a coser a centro y ahí sabemos que ellos en ese aspecto son fuertes. Entonces es un partido que tenemos que ir con el suflé lo más alto posible para ser valiente y seguir a por el partido.
1: L'Espanyol, que diumenge ha visitat Osasuna, és 14è a la Lliga amb 42 punts, 3 per sobre del descens.
0: Es va veure un Manolo emocionat al final del partit.
3: Alliberat després del triomf, Manolo se'l va veure plorant amb el 2-0 de Quique García. Qui també van poder veure és a Monch i fins i tot a l'arenga prèvia del partit als vestidors i abraçant-se amb el propietari de l'equip, amb Alan Pace, amb el triomf.
0: I qui juga la vida és el Girona.
3: A les 8, a Montilivi, contra la Reial Societat, els de Mitxell començaran el partit en penúltima posició.
4: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: El Girona, si guanya, es col·locaria amb 42 punts, 3 punts per sobre també del descens.
0: Abans parlàvem de Florentino, avui juga al Madrid i veurem com ho rep l'afició tot això.
3: A 2:15 de la nit contra l'Oviedo al Santiago Bernabéu.
0: I al futbol internacional el PSG campió de Lliga.
3: Després d'imposar-se 0-2 al Lens, és la tercera Lliga de Luis Enrique i va ara per la segona Champions consecutiva. L'Inter campió de Copa Itàlia, 0-2 contra la Lazio.
0: Que ja que som a Reus, en futbol català, la federació tanca l'estadi dels Roig i Negres.
3: Per què? Pels incidents durant el partit de play-off, l'anada contra l'Ourense del passat cap de setmana, on es van llançar un parell de gots de cartró i boles de paper d'alumini que van impactar contra l'àrbitre i un assistent. Un partit de tancament que afectaria a una hipotètica final de play-off del Reus, descens a primera federació.
0: En ciclisme, victòria espanyola a la cinquena etapa del Giro.
3: Igor Arrieta, que a més es col·loca segon a la general per darrere d'Alfonso Eulàlio.
0: I Jodar ha caigut a Roma.
3: Als quarts de final contra Darder i avui nova oportunitat espanyola amb l'Andaluce que juga als quarts del Masters 1000 contra Medvedev.
0: I avui la firma l'actualitat ens la posa al cap d'informatius de SER Catalunya, el Joan Serra.
5: La fotografia dels carrers de Barcelona amb milers de professors protestant, just 2 anys després de la victòria electoral de Salvador Illa, ha il·lustrat les crisis de gestió que han esquitxat el govern, del desori a Rodalies a les polèmiques dels Mossos, passant per les protestes continuades de metges i mestres. A Palau necessiten revertir el frame de la legislatura, un canvi de rasant en 3 actes. El primer, ahir al Parlament, amb les disculpes de Parlon i Trapero, que van admetre l'error de la infiltració de policies en una assemblea educativa. El segon acte serà la reunió d'avui a Educació, que ha de servir per amorosir la relació amb els sindicats. No s'espera una solució al xoc, però sí un camí pel qual transitar. I el colofó que persegueix Illa ha d'arribar la setmana que ve amb la materialització d'un acord amb Esquerra pels pressupostos. 3 actes per capgirar un paisatge que s'havia ennegrit els últims mesos.
0: 7:23. Us dèiem, estem fent programa especial des de Reus. Magí Camps, filòleg, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: I ens preguntàvem, això de fot-li que és de Reus, d'on ve?
6: Doncs mira, això ve de les guerres carlines. Saps que va haver-hi tot aquest seguit de guerres durant bastant de temps al nostre país, petites guerres civils entre els carlins, els liberals, i a Reus eren molt liberals, i llavors el seu entorn, els pobles dels voltants, de les ciutats dels voltants, no ho eren, i quan enganxaven un de Reus, doncs l'atonyinaven de valent. I d'aquí venia aquesta expressió, no fot-li, en el sentit de casquem-lo, no?, paguem-lo perquè és de Reus i va contra els nostres interessos. I els de Reus rebien per ser liberals, eren avançats en el seu temps.
0: I és veritat que els de Reus no paguen la factura de la llum?
6: No, perquè ells paguen l'Electra. Aquí a Catalunya va haver-hi durant un temps, al principi d'electrificat als pobles, algunes empreses que en lloc de dir-se electricitat, no?, com la majoria, la FECSA, que dèiem en algunes zones, paguem la FECSA, no?, perquè era la companyia que ens donava la llum, en algunes zones, com ara Reus, doncs hi havia l'Electra Reusense, o a Osona hi havia l'Electra Centellense, a Centelles, per exemple, o l'Electra Igualadina. I en aquestes zones, per tradició, avui, en lloc de pagar la llum, encara paguen l'Electra, l'electricitat. És la manera, diguem, popular de dir-ho en aquestes zones.
0: I això de que no deixen mai res per l'endemà?

0: No, ells no deixen mai res per l'endemà perquè és una paraula que no fan servir. Ells diuen l'encendemà. Mira si ho fan complicat, eh? L'encendemà. L'encendemà farem això, l'encendemà farem allò. Sí que ho acaben fent l'endemà, és a dir, procrastinen com tothom, però tenen una altra manera de dir les coses.
1: I si tenen set, xampú.
0: Correcte. A més, és una paraula que l'any passat va entrar en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. A bona part del país, no només a Reus, de la barreja de cervesa i llimonada, doncs se'n diu a molts llocs clara, però en el cas de Reus, doncs és el xampú. I el xampú ara, a més ja és, diguem, normativament beneït per l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, poden beure xampú amb tota tranquil·litat, que no els hi passarà res.
1: I encara una cosa més, perquè resulta que els Reis el 6 de gener no passen per aquí, per Reus.
0: No, no passen per Reus i per altres poblacions catalanes, no, no. I passen els Reixos. Els Reixos són els que passen per aquestes poblacions. És la manera popular, tradicional, d'anomenar els Reis d'Orient, els Reixos. No diràs mai d'un de Reus que digui venen els Reis. No, no, venen els Reixos, amb una X sorda, sí senyora.
1: Que no serà, que no tinguin una bona desfilada aquí, una bona cavalcada per Reis,
0: sí,
1: perquè déu-n'hi-do la que organitzen.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb els Reixos. Magí Camps, gràcies, que vagi bé.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Adéu.
2: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
4: L'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle.
4: L'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I arribarem a 7:45 amb la reina del mando, que ens parla d'una nova sèrie dins l'univers de La Casa de Papel. Cristina García, bon dia.
6: Bon dia, noi. Sí, sí, sembla que sempre hi ha un altre gran robatori per fer. L'spin-off Berlín, per cert, s'acaba. Demà s'estrena la seva tercera i darrera temporada, Berlín i la dama de l'Armiño.
7: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
8: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
7: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: La sèrie Berlín s'acaba, però l'univers de La Casa de Papel continuarà expandint-se perquè ahir Netflix va anunciar un nou títol, encara sense nom ni detalls. Sabem que s'emmarcarà dins de l'univers dels robatoris del professor de La Casa de Papel, tot i que no sabem si serà una altra temporada de la sèrie mare, un altre spin-off o un remake coreà. El que és segur és que la sèrie de l'Álvaro Morte segueix sent una mina d'or i Netflix ho sap. Segons s'ha informat la mateixa plataforma, tres temporades de La Casa de Papel segueixen dins de les primeres posicions del top 10 de les sèries de parla no anglesa més vistes de la història de la plataforma vermella. Veurem què passa amb les tres temporades de Berlín, que em sembla a mi que no estaran dins d'aquest top 10, i què passa amb el nou spin-off, el nou remake o el que sigui de La Casa de Papel.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són 7:45 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. I comencem sabent quin temps ha de fer. Jordi Carbó, bon dia.
10: Bon dia.
4: Avui farà molt de sol, però amb estones de pluja a les comarques de Girona i ben fort al sud de Catalunya. Ara, ambient fresc, fred a l'interior i als Pirineus, 15 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Girona, 11 a Lleida, màximes al voltant dels 20 graus. Al migdia, ambient agradable al sol. Després, amb el vent i més núvols, la sensació d'ambient fresc anirà més. Núvols que donaran lloc a xàfecs a les comarques de Girona, alguns al matí, sobretot durant la tarda. I també la tarda, ben fort de ponent, al Pla de Lleida, l'Altiplà de la Segarra i a les comarques de Tarragona.
1: I avui toca una nova vaga de docents de professors que afecta les comarques de Girona i la Catalunya central. De fet, a les 12 del migdia hi ha convocada una manifestació unitària a Girona. Això vol dir que no ens trobem en la situació que teníem aquests dos últims dies amb talls a les carreteres des de primera hora del matí. Per ara no hi ha incidències, en principi, a les carreteres, com a mínim provocades per aquestes manifestacions. Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous ja amb dues incidències. Tenim un accident de fa una estona a la C-16 a l'altura de Puig-reig, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i deixa un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas a l'A2, entre el Bruc i Collbató, que en direcció a Lleida també talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a hores d'ara també parlem, però, de retencions habituals, sobretot arreu de la xarxa viària catalana, tot i que doncs, faran l'atenció als voltants de Barcelona. Tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que deixa una circulació amb molta intensitat de vehicles de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès hem de destacar retencions a la AP7 des de Montornès fins a Barberà i al Llobregat congestió habitual per la A2 i B23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I a Rodalies no consten incidències.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
11: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y La Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
12: ¿Qué fas aquest vespre? ¿Fem un balcó?
13: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmes de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó. Santi Aguín.
14: Moltes gràcies. Ell és total, ell és total.
12: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
15: Que t'hi jugues al migdia.
12: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
15: Que t'hi jugues.
16: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
17: Com en
9: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 4 minuts a 2:15 del matí. Ara repassem l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Avui es reuneix la taula sectorial entre els sindicats de l'educació i el govern. Esteve Niubó els ha de rebre avui a partir de 9:15 per intentar obrir un camí que permeti reconduir l'enfrontament amb els docents. Reclamen un pla de xoc real que respongui a les principals reclamacions del col·lectiu: més sou i més recursos.
2: La Xina i els Estats Units projecten aquest 2026 com un any històric en les relacions entre totes dues potències. Aquesta nit s'han reunit els seus presidents, Donald Trump i Xi Jinping, que parlen de deixar enrere rivalitats i començar a ser socis, convidant a resoldre les seves diferències. La delegació americana ha estat rebuda amb tots els honors i amb prop de 10.000 soldats, però tot plegat té un rerefons, i és que els Estats Units busca convèncer la Xina perquè pressioni per la reobertura de l'estret d'Hormuz, que va avançar a la Casa Blanca.
3: Israel i el Líban comencen la tercera ronda de negociacions de pau a Washington, que durarà 2 dies. Tot plegat el mateix dia que Israel celebra el Dia de Jerusalem, commemorant l'ocupació de la Ciutat Vella i l'est de la ciutat l'any 1967.
2: Avui podria dimitir el ministre de Sanitat del govern laborista britànic, Wes Stringer. Vol anunciar la seva candidatura per succeir el primer ministre Keir Starmer després de la davallada en les eleccions municipals passades, un fet que previsiblement augmentarà la tensió dins del partit.
3: Continua el confinament parcial del creuer, que està al port de Bordeus, amb 1.700 passatgers, que ha fet saltar les alarmes després de detectar un brot de gastroenteritis que ha afectat almenys 80 persones. Les autoritats han anat rebaixant les mesures i ara permeten sortir als passatgers asimptomàtics.
2: Salvador Illa reunirà avui amb el govern de Califòrnia a Califòrnia. Serà la principal cita política del seu viatge a aquest estat nord-americà.
3: Més de mig any després, avui ha de quedar vist per sentència el judici als Pujols. Només queden els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats. La família manté que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comença la lluita per aconseguir els suports necessaris per eliminar els creuers que fan escala a Barcelona només a unes hores. Proposa incrementar la taxa turística que paguen aquests turistes perquè pugi de cop.
3: En esports... Partit transcendental del Girona, immers en la lluita per no baixar. Avui rep a la Reial Societat a les 8 del vespre.
2: I el Madrid torna al Bernabéu després de la roda de premsa de Florentino i de perdre la Lliga. S'enfronta a l'Oviedo.
3: I acabem amb un aniversari d'avui. El de Marc Parrot, també conegut com el Xaval de la Peca. Després d'anys de carrera va obtenir els seus millors èxits fent noves versions de cançons com aquest, Avanibí. Amb aquest alter ego va arribar a la llista dels 40 en diverses ocasions, fins que l'any 1999 va acabar amb el personatge, continuant la carrera i fent de compositor.
1: Un clàssic, el Xaval de la Peca. I ara que fa mesos que Rodalies és notícia, en especial aquesta última setmana que s'han de tornar a pagar bitllets, a les xarxes socials ha fet furor el missatge d'un estudiant de 19 anys on explica que ha fet una reclamació patrimonial al Ministeri de Transports i al Govern per negligència continuada del servei ferroviari. El reclama, atenció, 9.200 euros pels danys morals i econòmics que han implicat en la seva vida el mal funcionament d'aquest servei. David Pujol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Bueno, bé, tot el bé que se't pot estar després d'això, no?
1: En quin moment decideixes fer aquest pas per reclamar?
4: Al setembre de l'any passat.
1: I per què? Quin és el detonant?
4: Jo vaig estar fent classe des d'octubre del 2024 a l'Autònoma, d'acord? I jo venia des de Pineda de Mar, cada dia agafava Rodalies la R1, després agafava la R7... cada dia pues, hi havia una incidència, perquè si n'agafes una línia en tens incidència, si n'agafes dues en tens dues incidències, no? Llavors vaig començar a posar reclamacions. Tinc 33 escrites, 10 digitals, 3 a la Síndica de Greuges, 1 a l'Agència Catalana de Consum i 1 al Departament de Treball. Però és que el que he vist és que, i el que vaig veure aquest setembre, era que posar aquestes reclamacions no servia de res, perquè em donaven respostes buides i s'excusaven completament, es rentaven les mans i vaig dir no, això no pot ser, i he de fer, d'alguna forma, que tot el mal que m'han fet, perquè és molt greu, ho paguin.
1: Ja. I com calcules aquests 9.200 euros?
4: Doncs bé, jo sé que són una mica orientatius. Jo ja sé que el mal està fet, o sigui, jo tinc danys psicològics, estan argumentats per un informe de la meva psicòloga, també he faltat a molts exàmens, bueno, vaig faltar un examen per culpa del col·lapse de Rodalies, un altre vaig arribar tard, i finalment m'han fet mudar-me de residència, perquè jo sóc de Pineda de Mar i ara visc a Cerdanyola. Per tant, he demanat 4.500 euros en qüestió de salut mental, 2.500 en qüestió de negació al meu dret constitucional a estudiar i 2.000 euros en qüestió de desarrelament, no? De fer-me canviar de residència perquè el seu servei de trens era completament deficient.
1: Quan és que l'has posat aquesta reclamació?
4: Doncs abans d'ahir, el 12 de novembre, el 12 de maig, perdó.
1: El 12 de maig, i clar, encara no has rebut resposta, però si passen de tu, fins on estàs disposat a arribar?
4: No, clar, o sigui, si passen de mi jo aniré a judici, jo no penso quedar-me aquí. Jo vaig dir fa molt de temps que faria que Rodalies anés bé i jo lluitaré fins a l'última instància per intentar-ho. Llavors, en 6 mesos, si no em donen resposta, es considera silenci administratiu i aniré a judici contenciós i a per totes.
1: I saps si hi ha més gent, més usuaris que vulguin seguir-te?
4: Doncs sí, m'han escrit bastants. Jo vull intentar explicar tot el meu procés de manera detallada quan tingui un moment, perquè és prou complicat. I vull que més gent ho faci, perquè quanta més gent ho faci, més pressió fem i aquesta reclamació té la seva base. O sigui, si algú li dona la raó, perquè, bueno, és que la raó la tenim, no? La cosa és que la llei ens doni la raó. Això és un precedent i els 100.000 usuaris de Rodalies, els milions d'usuaris de Rodalies, poden demanar el mateix que jo estic demanant.
1: Ja. Doncs, David, gràcies i vaja, et seguirem trucant per veure com evoluciona aquesta reclamació, a veure si arriba a bon port.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, merci. Ara agafem els diaris. Adéu. Trama a la Xina, les disculpes d'Interior pels Mossos infiltrats i la victòria de l'Espanyol. Avui a les portades, Laura.
2: La fotografia que han triat tant el País com a l'Ara és per ell. Donald Trump baixant de l'avió gairebé després d'una dècada de la seva última visita i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president va aterrar ahir a la Xina una cimera d'alt voltatge, com l'anomenen al país. S'ha de veure amb el president Xi Jinping, que es preveu intensa per la guerra de l'Iran i per Taiwan.
1: I l'altre protagonista a totes les portades.
5: Aquesta crisi política s'ha de resoldre reconeixent l'error, demanant disculpes per una pràctica mal ponderada.
2: Parlon i Trapero es disculpen al Parlament per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició en demana la dimissió i el cessament.
1: A La Vanguardia es decanten per la fotografia del rei britànic de Carles al Palau de Westminster durant el discurs d'obertura de l'any parlamentari britànic, amb Keir Starmer més debilitat que mai.
2: La reunió entre el premier i un dels seus crítics més ferotges al govern va durar només 16 minuts. Ens referim al titular de Salut, que aspira a ser primer ministre. Starmer continua en una situació molt crítica. També a la portada de La Vanguardia hi veiem que Brussel·les llença la idea d'un bitllet únic de tren a Europa.
1: L'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret.
2: Són dades que surten de l'informe anual de Seguretat Nacional que destaquen en portada al País. Els traficants amplien les seves xarxes i fan servir armes de guerra. També llegim aquí que el Congrés ha suspès les acreditacions de premsa als agitadors ultras, és a dir, Vito Quiles, entre d'altres, i l'entrevista que li fan a María Jesús Montero, candidata del PSOE andalús.
1: Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció.
2: Això el periòdico. La iniciativa del Ministeri d'Hisenda està a debat. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la tramitació de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita anti-blanqueig.
1: I al Mundo segueixen tirant de la veta Florentino, diuen Riquelme desafia el president del Real Madrid.
2: De fet, no són els únics que ho porten en portada també a La Vanguardia i al periòdico. Enrique Riquelme vol ser president del Real Madrid, també al Mundo. Ucraïna guanya terreny per primer cop en 2 anys i llança míssils de drons contra Rússia i destaquen, amb la fotografia, la xiulada que hi va haver contra Marlaska, ara ho explicàveu, durant la jornada dedicada als nous guàrdies civils.
1: I ara ens fixem en l'opinió. El control del brot de l'antivirus.
2: A La Vanguardia, Espanya ha estat a l'altura del repte. No totes les aportacions dels estats han de ser militars. L'enfrontament entre els Estats Units i l'OMS activa el risc de descoordinació i torna a situar la ciència i la salut a l'arena dels interessos ideològics.
1: Del nyap a les disculpes, i ara arriba la negociació.
2: Finalment, Interior ha reconegut l'error que significa que uns agents de paisà s'infiltressin en una assemblea de mestres i ha demanat disculpes. L'editorial de l'Ara diu, ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord. El gest de Parlon hauria de servir per rebaixar la tensió que s'ha anat acumulant les últimes setmanes, posar el comptador a zero. Cal trobar un equilibri entre remuneracions justes i plantilles i recursos suficients.
1: De fet, si agafeu el País, a les pàgines interiors sobre Catalunya, també Miquel Noguer va cap aquí, a apagar incendis per tenir pressupostos.
2: El govern ha posat la directa per tenir els seus primers comptes aprovats d'aquí a pocs dies. La Cambra Catalana va veure ahir un autèntic estriptis parlamentari dels responsables d'Interior, admetent que l'error era d'execució. La crisi per l'infrafinançament de Rodalies és ara l'altre gran front pendent.
1: Consens contra la corrupció.
2: Editorial del periòdico. Les lleis contra activitats corruptes no es poden construir sense aval d'operadors jurídics. Es refereixen a que la Fiscalia i els notaris alerten d'aquestes llacunes en la nova llei anticorrupció.
1: I us ho dèiem fa un moment, encara coeix a l'escàndol Florentino, al País escriuen a l'alçada del Real Madrid.
2: El president blanc sembla que vol vincular la seva figura al nom i la història d'un equip legendari. Només així s'explica que digués en primera persona m'han robat títols, com si fossin seus i no de la plantilla i del cos tècnic. Si té proves de qualsevol fet il·legal o alteració, pot dirigir-se a la UEFA o al jutjat de guàrdia. Però si associa així el club a la seva persona, també ha de pensar en la imatge que vol donar al món, no només al madridisme.
1: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. La intel·ligència dels Estats Units revela que l'Iran manté intacta la capacitat d'atac.
2: Teheran té operatives 30 de les seves 33 bases de llançament de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz.
1: Pastilles, descàrregues i maltractaments per canviar l'orientació sexual a la Unió Europea.
2: Brussel·les prohibirà les teràpies de conversió en persones LGTBI encara vigents. Grècia és el país amb més prevalència, els segueixen Eslovàquia, Estònia, República Txeca i Xipre. Més detalls a La Vanguardia.
1: La justícia francesa insisteix que Sarkozy vagi a la presó.
2: Els fiscals en el cas de finançament il·legal destaquen la seva gravetat i demanen 7 anys de presó per ell.
1: Les incògnites del vaixell enfonsat en material nuclear.
2: El País, el misteriós enfonsament del vaixell de càrrega davant la costa del sud-est d'Espanya, continua envoltat d'incògnites després que diverses investigacions apuntin que transportava components de reactors nuclears destinats presumptament a Corea del Nord. El buc, vinculat a una empresa estatal russa, es va enfonsar el desembre del 24 després de diverses explosions mentre navegava a prop del Mediterrani i ara les autoritats sospiten que podria haver estat objecte d'un sabotatge o una operació encoberta.
1: Tot això en clau internacional. Tornant a casa... Al País, us ho dèiem, entrevistant la Maria Jesús Montero, candidata del Partit Socialista a Andalusia, exvicepresidenta, exministra, diu, el més greu a Andalusia és el debilitament dels serveis públics.
2: Afirma, a més, que les polítiques de PP i Vox són indistingibles. Creu que el popular Moreno Bonilla està desgastat, que s'ha amagat darrere de la confrontació. Ella és coneguda, però la candidata pitjor valorada també. A què ho atribueix? Li pregunten al diari i ella diu, a la polarització i a la campanya de deshumanització del PP.
1: Gairebé 8 de cada 10 ciutadans, el 77%, reclama regular més la intel·ligència artificial.
2: Ho diu una enquesta espanyola que avui recullen diversos mitjans. El document diu que la majoria volen més vigilància pública sobre la IA i els seus efectes sobre l'economia i la societat. Tot i això, un 49% espera que aquesta tecnologia tingui efectes positius sobre la població.
1: I fixeu-vos en això, la justícia europea diu que Obélix, sí, no serà una marca d'armes.
2: El nom Obélix continuarà estrictament relacionat amb el personatge de còmic. Estiguem tots tranquils. El Tribunal General de la Unió Europea ha impedit que una empresa polonesa d'armes de foc i explosius es registri amb aquest nom. Pot portar a deteriorar el renom d'una marca anterior, és el que diu la sentència.
1: I una de cada 5 baixes de mestres no es cobreix per falta de professors.
2: En els 5 últims cursos, un 11% de les absències sense substitut es van allargar més d'un mes, una durada que els experts relacionen amb l'auge dels problemes de salut mental.
1: Obrim les pàgines culturals. El Sónar presenta la seva nova casa a Gran Via amb 14 hores diàries de música.
2: 33 anys d'història té el festival i ara el nou director es disposa a encapçalar la tercera gran mutació. El trasllat per les obres del futur MNAC s'ha aprofitat per donar-li la volta a molts aspectes del festival, com per exemple portar el Sónar més de a la Llotja de Mar o recuperar el Sónar Kids. El festival mantindrà les dinàmiques de dia i de nit i aspira a igualar els 160.000 assistents de l'any passat.
1: 2 anys de presó per l'home que va ajudar a subministrar la ketamina que va matar Matthew Perry.
2: Al País, un tribunal federal de Los Angeles també li ha imposat 3 anys de llibertat vigilada i una multa de $200. Fleming, terapeuta especialitzat en addiccions, s'havia declarat culpable per haver entregat 50 vials de ketamina a l'assistent personal de l'actor, la substància que provenia de Jasmine Shanga, que és la coneguda com la reina de la ketamina.
1: Qui són avui els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
2: A La Vanguardia, semàfor verd per l'historiador Anthony Vivor, que publica llibre, semàfor vermell per Trapero. A l'Ara són tots semàfors verds, entre els quals per Paco Roca, dibuixant valencià que avui inaugura exposició, i el periòdico semàfor vermell per Vito Quiles i verd pel comissari de transport.
1: Agafem els esportius. Més enllà de Florentino, la derrota del Barça contra l'Alavés i tot el que implica que hagi perdut el Barça per l'Espanyol i pel Girona.
6: Per 1-0, ressacón de campionat a l'Esport, on destaquen que el Barça diu adeu a la Lliga dels 100 punts, ressaca a Mundo Deportivo. Estaven fetes avui les portades, si perdia el Barça, tot era relacionat amb la celebració de dilluns. El Barça va rebre el passadís després de celebrar el títol i va caure contra un Alavés molt més motivat. L'Alavés es va vestir de glorioso en record d'aquell equip que fa 25 anys va disputar la final de la UEFA, recorda la seva crònica al País, el Ramon Besa.
1: Amb la victòria de l'Espanyol...
6: Pere Millazo, per mantenir la fe a l'esport, on destaquen que Manolo va trencar a plorar la banda amb el triomf. Resurrecció a Mundo Deportivo. L'Espanyol guanya l'Atlètic Club i posa punt final a la maledicció per apropar-se a la salvació, i l'Espanyol ressuscita el periòdico. Final a 142 dies de sequera al país, o, i per fi s'ha obert el cel a la Vanguardia.
1: I la prèvia del Madrid-Oviedo, que arriba carregat després del que ha fet Florentino aquesta
6: el
1: setmana.
6: El soci vota, alas, l'afició del Madrid jutja avui el fracàs de la temporada en un partit intranscendent. Destaquen també que Enrique Riquelme, possible candidat a les eleccions, demana més temps a Florentino per celebrar aquestes eleccions. Florentino li deia això ahir a la Sexta.
7: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo.
8: No sé, a mí no me ha llegado.
7: Para que retrase las elecciones.
8: Es lo que tiene, para que la retrase.
7: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir
8: pero,
7: avales.
8: Pero, ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
6: Avui parla el Bernabéu, el Marca, de la prèvia del Girona, triomf o infern a Mundo Deportivo, o només li va la victòria a l'esport.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui?
3: Doncs avui ens anem cap a Castellar del Vallès amb en Francesc, que ens parla del mal de cadires. I no poso
1: ja hi tornes,
3: una...
1: Miquel, amb sí, el folclore, eh?
3: No, de fet, no poso una sardana per res, sinó perquè li agraden molt a en Francesc, i de fet, val, li agraden molt, igual que li agrada arribar d'hora, a les ballades i a plecs per trobar aparcament a prop i tenir lloc a primera fila i bona vista de les cobles. On està el problema? Que quan ha ballat tres o quatre sardanes, en Francesc torna al seu lloc i, oh sorpresa, algú li ha posat una cadira davant de la seva. Què fa ell? Doncs agafa la seva i la torna a posar al davant, a primera fila, i a sobre ha d'aguantar que facin cara d'estranyats els que l'envolten quan ell només ha fet el que li han fet. Diu, cada vegada menys sardanistes i de vegades tan malavinguts.
1: Ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.

0: gran clàssic.
1: Boníssima, aquesta transporta anys enrere i també a l'actualitat a les discoteques, perquè avui parlem una miqueta de festa, Marina. A tu t'agrada la festa, eh?
0: Sí, home, a veure, per què negar-ho? Millor estar contents que enfadats tot
1: no,
0: el dia,
1: no,
0: tu.
1: No, bueno, no em referia a estar contents o no, em referia més a la festa de sortir de nit o de tarda, no?
0: Va, no t'enrotllis, va, tira.
1: Vaja, que em feri, que avui parlem de que França han alertat sobre el perill dels anomenats cèrvols borratxos a les zones rurals. Aquests animals mengen fruita fermentada, brots i remolatges riques en sucres que fermenten dins del seu estómac i els provoquen un estat semblant a l'embriaguesa. Els cèrvols afectats doncs, poden comportar-se de manera imprevisible, caminen fent esses, es desorienten, travessen carreteres sense control. Vaja, que si em diuen que és algú sortint de Xoco un divendres a les 3 de la matinada, és el mateix. Aquest fenomen és més habitual a la primavera i també s'ha detectat en altres països com, per exemple, la República Txeca.
0: Vaja, que dels creadors de la pesta porcina arriben els cèrvols borratxos.
1: Sí, cuida, bueno,
0: anem a comptar. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Amb el retrovisor musical del Sergi López, amb el seu particular regreso al futuro, que avui ens porta a una setmana de 1961 al 2006. En una setmana hem fet aquest viatge, del 61 al 2006. Sergi López, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, Marina. Efectivament, 45 anys de cop, saltem. Una de les grans triomfadores ja era Shakira, ara fa 20 anys, amb White Club Gin. Com

0: Amb que li podria haver cantat després la Shakira al Piqué, això. Clar, estem parlant de que el Hips Don't Lie, aquell 2006, encara no coneixia ni el Piqué, la Shakira.
1: Sempre provocant, eh? Ara que hi ha els labios compartidos,
0: per ubicar-nos, en el temps.
1: Labios compartidos va estar 4 setmanes liderant els 40. Una més, 5 setmanes, va estar El canto del loco en volverà.

0: I amb aquesta m'ha arribat a la típica de moment karaoke.
1: Efectivament. Meravellosa, aquesta. Deu sentir-te absolutament com peix en l'aigua, no? Sí, sí o no? Perquè estàs en la teva època de plena joventut, no?
0: Sí.
1: No és que no siguis jove ara, eh? Però
0: ah,
1: encara
0: ah,
1: més.
0: Ah, t'anava a dir. Què m'has de dir? Què m'has de dir?
1: Jo no t'haig de dir res, absolutament res. Tu, Marina, per on creus que viu el peix, precisament?
0: Home, viu i mor per la boca.
1: Efectivament. Fito i Fittipaldi es van defensar amb insistència això que acabes de dir, que el peix viu per la boca.

0: Quina marxa aquesta hora, Marina?
1: Ai, sí, quins records. Ara anem amb les notícies de 2006 i comencem amb esports.
0: Sí, perquè ja que estem en una setmana de ressaca després de la victòria del Barça a la Lliga, hem de recordar que el 2006 l'equip blaugrana va guanyar en aquella ocasió la Champions. És el final del Barça 2, Arsenal 1, que li donava el Barça, entrenat per Fran Rijkaard, amb Ronaldinho i Pujol, entre d'altres, el màxim títol continental.
1: Moment gloriós, i també aquell any va guanyar Itàlia, el seu quart Mundial de Futbol, i mira, ara ni arriben.
0: Ara ni ja arriben, efectivament. Itàlia va derrotar en aquell moment França a la final disputada a Berlín, però només ho va aconseguir a la tanda de penals, perquè el partit i la pròrroga van acabar amb empat a un. I també dels esports es van jugar als Jocs Olímpics d'hivern de Turí.
1: I la política què?
0: Doncs mira, la política ens va deixar la separació de Sèrbia i Montenegro. Aquest va ser l'últim pas que quedava per a la dissolució definitiva del que durant el segle XX havíem conegut com Iugoslàvia. I als territoris palestins, Hamas va aconseguir la majoria dels escons al seu Consell Legislatiu.
1: Que ens serveix molt per ubicar-nos en el temps també en quina fase estava la tecnologia. Què passava en aquell moment?
0: Doncs imagina't, va sortir al mercat la Nintendo Wii. Un magnífic entreteniment per nens i no tan nens. A mi em porten records meravellosos. No només records, sinó també el present, tot ho hem de dir. I també va començar a funcionar a Twitter, que com tots sabeu ara es diu X, perquè a Elon Musk li agrada més que es digui X que no Twitter.
1: I el cinema que s'hi feia.
0: Doncs mira, la més vista va ser El laberinto del fauno.
2: Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Belmorra. Habréis de pasar tres pruebas.
0: També va tenir molt d'èxit Cars aquell any.
3: ¡Qué asco! ¡Lo tengo en el parabrisas! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¡No veo!
4: ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
0: Segurament ja ho sabeu, però és la història d'un cotxe que es perd en un petit poble. I també en el terreny de la ciència-ficció.
5: Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano.
0: Código Da Vinci, on un professor de simbologia busca un secret ocult en l'art.
1: I va, com acomiadem avui el retrovisor?
0: Doncs considerant que hi ha un èxit de l'any 2006 que es diu Me voy, com hem de marxar si no és dient me voy, precisament. Va sonar nit i dia. Avui tanquem el retrovisor amb Julieta Venegas.
1: Sergi López.
0: Digue'm,
1: i
0: Marina.
1: I fes tu mateix el sorteig de veure on marxem la setmana que ve, perquè, clar, no tinc el teu gotet amb els paperets amb els anys apuntats. Si el vols fer tu mateix, em dius a quin any ens n'anem.
0: Tu què creus que és més innocent, la Laura Estrada o jo?
1: M'és igual,
0: tireu brilles. La Laura la tinc al costat. Va, la Laura, vinga.
1: Vinga, va, agafeu paperet.
0: Que no es digui. Okay. Aviam, veiem quin any. No m'ha obert el paper, la Laura. No, tu sempre l'obres, Marina, ja no.
1: Vinga, va, ràpid, som-hi.
0: 1984.
1: 1984, retrovisor de dijous que ve. Doncs, Sergi López, gràcies.
0: Un plaer.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i avui us saludem des de Reus. I ens va bé ser aquí per parlar de Gaudí, però també per agafar perspectiva d'on som i cap a on anem amb la política a casa nostra.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Si la cosa no es torça, la setmana que ve el govern de Salvador Illa segellarà amb Esquerra l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Fa 3 anys que anem empalmant pròrrogues. Els últims que van aprovar-se són els de Pere Aragonès, l'any 2023. L'aleshores president va treure'ls gràcies al suport dels socialistes i dels comuns. I ara serà l'aliança d'aquests tres mateixos partits que farà possible, insisteixo, llevat de girs de guió que mai no són descartables a la política a casa nostra. Ja ens hi tenen acostumats, això. Llevat d'això, de girs de guió, serà aquest tripartit d'esquerres que tornarà a apuntalar una legislatura que porta unes setmanes acumulant esquerdes, la de la vaga de professors, la més profunda de totes. I us deia que ser aquí, a Reus, a tocar dels terrenys on havia d'alçar-se el famós Hard Rock, abans Barcelona World, abans Eurovegas, ens situa en el moment que Pere Aragonès va decidir convocar eleccions avançades precisament perquè els comuns li van dir que no perquè l'aleshores president, insisteixo, Pere Aragonès, s'havia empassat la condició del PSC que era impulsar aquest macroprojecte a la Costa Daurada. Allò ho va posar com a condició Salvador Illa, que en aquell moment era el cap de l'oposició. El Hard Rock va fer implosionar la legislatura i ara d'aquest projecte ningú no se'n recorda. Ningú, menys Pere Aragonès, clar. Ara passen gairebé 2 minuts a les 8 del matí. I de seguida ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A primera hora estava desubicada, em pensava que era divendres, és dijous, i el temps que ens espera per avui és...
2: ventós, sobretot on estàs, a les comarques de Tarragona, també a les de Lleida, vent de mestral i de ponent, que ha estat bufant ja les últimes hores, però el que passarà és que a partir de mig matí s'extendrà ja a tota la demarcació de Tarragona i a gran part del Pla de Lleida i de l'altiplà de la Segarra, amb ratxes, aquests sectors de Catalunya, que es mouran entre els 60 i els 80 quilòmetres per hora, és a dir, que a estona serà un vent significatiu. A les comarques de Barcelona també bufarà una mica més fluix, però al voltant dels 50 quilòmetres per hora, el Pirineu i a les comarques de Girona no es notarà aquest vent. Això també marcarà diferències en l'estat del cel. On bufi el vent, a gran part de Catalunya, el dia serà assolellat, radiant en molts moments, estones de núvols, però sobretot sol, i temperatures semblants a les d'ahir. Ara, 15 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Girona, 10 a Lleida, màximes al voltant dels 20 graus. Però entre aquest vent i que a la tarda hi haurà més núvols, sensació d'ambient fresc en molts moments. I núvols actius, per una banda, les comarques de Girona. Hem tingut xàfecs durant la matinada. N'hi haurà alguns al matí, d'augment aïllats, a la tarda ja afectaran tota la demarcació de Girona, també la de Barcelona, el Vallès Oriental, el nord del Vallès Oriental, el Maresme, també el nord d'Osona i del Berguedà. És aquestes comarques on durant la tarda hi haurà alguna tempesta localment intensa, també al Prepirineu de Lleida. I a destacar que la setmana acabarà demà amb un dia, en general, tapat i fred, amb estones de pluja, però el cap de setmana, si bé el fred es mantindrà durant les nits i els matins, compte amb les gelades que hi haurà a moltes àrees agrícoles, les tardes del cap de setmana es presenten assolellades i molt més agradables pel que fa a l'ambient.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Adéu. Ara passen 3 minuts de les 8 del matí, 3 minuts llargs. Guillem Favo, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Marina, bon dia. Bon dia.
0: Això està passant ara mateix. Donald Trump rebut amb tots els honors per Xi Jinping a la Xina.
3: Sí, ha passat fa poca estona una munió de nens i una desfilada militar amb 10.000 soldats li han donat la benvinguda. La trobada entre tots dos ja està en marxa. Trump hi arriba afeblit pel seu fracàs de la guerra a l'Iran.
0: Reunió d'alt voltatge també entre educació i els sindicats, això aquí a casa nostra.
3: La consellera es veurà a les cares aquest matí amb tots els sindicats, els que han acceptat les millores i els que no, com l'USTEC. Ahir Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer de bombera, va demanar disculpes per la filtració dels Mossos en una assemblea de docents i va dir que hi haurà canvis interns, però no al relleu de Trapero.
0: I Junts obre la porta a un hipotètic decret estatal d'habitatge.
3: Sempre que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis, però els de Puigdemont continuen sense posar-s'hi bé per fer una nova pròrroga dels contractes.
0: Sapigueu que hi ha un altre vaixell confinat, un altre creuer, no per antivirus, sinó per una gastroenteritis.
3: Sí, una embarcació que està atracada al port de Bordeus, a França, i hi ha almenys 80 persones afectades pel brot, que presenten problemes digestius. Va fer saltar les alarmes la mort d'un home de 92 anys que viatjava al creuer, però segons l'administració francesa aquesta mort no té relació amb el brot.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas Pujol.
3: Només queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris encausats, després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris.
0: I Florentino engega avui la convocatòria electoral.
4: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo.
5: No sé, a mí no me ha llegado.
4: Para que retrase las elecciones.
5: Es lo que tiene que las retrase.
4: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
5: Pero bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
3: No endarrereix els tempos, malgrat que li ho ha demanat el seu possible rival Enrique Riquelme. El Barça, per cert, ahir va perdre a la nit contra l'Alavés a Mendizorroza, i això és una mala notícia pel Girona, que juga avui, no tant per l'Espanyol, que ahir per fi va aconseguir guanyar.
0: És dijous. I avui, a l'Aquí Catalunya. Reus, els meus peus i el teu cap, cantaven els Whiskins. Som a la capital del Baix Camp, fem programa especial amb motiu de l'any Gaudí. Sabeu que aquest 2026 estem celebrant el centenari d'una de les figures més internacionals que tenim els catalans, amb el permís de la Rosalia i de la Minya Mal. Una efemèride que tindrà la cirereta amb la visita del Papa a la Sagrada Família. Sí, aquesta és la part més mediàtica, però aquí a Reus reivindiquen el copyright gaudinià. Avui desfilaran pel programa una colla d'experts, historiadors, arquitectes, guies turístics que ens explicaran com era ell, el secret de la seva obra i curiositats com a quins altres punts del món hi ha obres de Gaudí. Parlarem amb un familiar seu, que resulta que és escultor, i farem més coses, eh? El racó de pensar bé l'Edgar Ita, el conseller Ita, que ens porta consells per infiltrar-nos. A veure si us surt millor que les Mosses d'Esquadra de l'Assemblea de Docents. I descobrirem també els secrets d'un bon vermut i com fer un xató per llepar-se'n els dits. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, o ens recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: A partir de 9:45 es reuneixen la consellera d'Educació i tots els sindicats de professors.
6: També estenc la mà, més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius per poder-nos trobar i poder donar explicacions personals, totes aquelles que vostès requereixin i que considerin que són oportunes.
7: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació?
8: Som adultes, no estem en un pati d'escola, i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
0: Males cares segur que n'hi haurà a la reunió d'avui a la conselleria. Una part dels sindicats continuen en peu de guerra. Avui hi haurà protestes a Girona i a la Catalunya Central. És una de les programacions d'aquesta concatenació de jornades de vaga convocades. I hi ha poc marge, un marge molt prim per l'entesa. Però el govern aspira d'alguna manera a poder reconduir aquest enfrontament.
3: Sí, aspira a obrir un camí que permeti reconduir-lo. Aquest és el repte que té avui la consellera Esther Niubó, que reuneix amb els sindicats, amb els que van signar un acord fa 2 mesos, Comissions Obreres i la UGT, i amb els que reneguen d'aquest pacte com l'USTEC.
0: Qui ho sap tot de com estan anant les coses és la Soledad Domínguez. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Hem explicat el que espera ella, la consellera, de la trobada, però què oferirà als sindicats que resisteixen a acceptar el pacte?
9: Fons de la conselleria creuen que l'objectiu avui ha de ser sobretot restablir el diàleg i trobar alguna manera d'avançar cap a un acord que inclogui, si no a tots, sí a la majoria dels sindicats que mantenen les protestes. Sobre el que pot oferir el govern, des de l'executiu insisteixen que en matèria de sous ja s'ha fet un esforç molt important, perquè més de la meitat dels 2.000 milions d'euros inclosos a l'acord amb Comissions UGT ja van a millorar salaris, però creuen que sí pot haver avenços en matèria d'inclusió, és a dir, més mans, més especialistes per atendre la complexitat a les aules. Aquesta és, de fet, sempre la primera petició que fan els professors amb els que hem parlat tots aquests dies de mobilització. En tot cas, al departament tenen clar que avui no trobaran una solució màgica i que, si tot va bé, l'acord serà seguir parlant.
0: Clar, en les últimes hores, i malgrat les dues vagues d'aquesta setmana, que han tingut menys seguiment que les del març, els sindicats han redoblat la pressió i han posat números a les seves peticions de sou i de recursos.
9: Demanen un increment de sou de com a mínim 300 euros al mes ja aquest any, que els salaris es revisin anualment en funció de l'IPC o que s'estableixi un calendari per recuperar el deute dels anys en què va estar congelada l'antiguitat. Pel que fa als recursos, volen que ja el curs vinent s'incrementi un 15% el personal especialista en inclusió, que cada alumne amb necessitats educatives especials compti com a dos a l'hora de fer els grups classe, o que tots els centres tinguin una aula d'acollida si tenen 5 alumnes nouvinguts. De cara als següents cursos, aquestes plantilles haurien de seguir creixent fins a arribar a un volum un 50% superior al que hi ha ara.
0: I amb tot aquest mar de fons remogut, la consellera d'Interior, no la d'Educació, la d'Interior, ha volgut fer les paus amb els mestres, però des de l'USTEC i la CGT, els més beligerants amb tota aquesta revolta, no signen la treva. Interior ha admès l'error de les infiltracions de dues mosses a una assemblea de sindicats de professors i ha demanat disculpes. Ella, la consellera Parlon, ha anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi. Andrea Villòria.
10: La consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
11: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
10: Que és fruit, afegeix, de la inèrcia operativa i ha demanat perdó.
11: No és una decisió de caràcter polític, però com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
10: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis en la normativa de Mossos per evitar que aquestes infiltracions es repeteixin o almenys requereixin de més autorització.
12: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
10: Perquè un cop revisada admeten que la infiltració
12: no era oportuna o necessària.
10: L'oposició, però, no ho veu suficient.
12: Aquest això és un error polític.
11: La resposta ha de ser molt més contundent.
13: Cal un gir de 180 graus.
14: S'han passat tres pobles.
10: I demana de pures responsabilitats.
0: Doncs ja que parlem de Mossos, de seguretat, atenció a això que us estem avançant avui a Ser Catalunya. Esquerra Republicana està formant alcaldes, regidors i seccions locals en matèria de seguretat de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, seran exactament d'aquí un any, el 2027.
3: Segons ha pogut saber, sí, si a Catalunya el partit d'Oriol Junqueras ha plantejat als candidats de la seva formació una guia basada en la tolerància zero contra l'incivisme i l'actuació.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
15: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
16: Que t'hi jugues al migdia.
15: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
16: Que t'hi jugues.
17: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
20: Sents com s'esmolen les metàfores.
21: Sents la cultura?
22: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I vam, assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
15: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia amb Màxim Castillo.
23: La Marina está morena.
13: van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, però el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
21: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
23: Com el tren.
14: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
24: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
14: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
24: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Disculpeu, perquè és obvi que hem tingut problemes tècnics. Sabeu que som a Reus fent un programa especial. A vegades la tècnica no acompanya. És el que ha passat. Ho tenim tot solucionat, així que reprenem l'informatiu. Us estàvem dient que a SER Catalunya avancem que Esquerra està formant alcaldes, regidors i seccions locals en matèria de seguretat de cara a les eleccions municipals de 2027. Sabeu que l'extrema dreta fa temps que està intentant fer gros tota la qüestió de la seguretat i en això, en aquest terreny, vol baixar el fang Esquerra Republicana amb l'extrema dreta. És un full de ruta al qual ha accedit el cap d'informatius de SER Catalunya. Us ho dèiem, el Joan Serra. Què tal? Bon dia.
25: Molt bon dia, Marina.
0: De què va aquest full de ruta i què és el que crida l'atenció?
25: Doncs nosaltres hem accedit, com deies, al contingut de dos documents. El principal és el full de ruta en matèria de seguretat d'Esquerra, que indica un viratge del partit en el discurs de seguretat. També hem explicat el full de ruta en matèria d'immigració, perquè Esquerra ja ha format els seus alcaldes, els seus grups municipals i també les seves seccions locals en aquestes dues matèries. Però és especialment significatiu aquest viratge en el discurs de seguretat, que s'explica perquè el que pretén el partit d'Oriol Junqueras és també atendre una qüestió que entenen que serà clau en aquestes pròximes eleccions municipals i sobre el qual tant la dreta com l'extrema dreta doncs, tenen una proposta. Esquerra pretenia tenir una proposta pròpia, un relat, un discurs en aquesta qüestió i això és el que ha acabat confeccionant. Hem de pensar que Esquerra Republicana va celebrar una primera sessió de treball amb tots els seus càrrecs a l'horitzó del mes de novembre i d'allà en va sortir un document que és el que s'ha enviat finalment als càrrecs locals.
0: I ja s'han fet sessions de treball, com deies, a Capellades, a Sant Andreu de la Barca, a Viladecans, a Calava, a Dosrius, i també s'està fent el mateix en matèria de cohesió i immigració, una altra guia pràctica en això.
25: Exacte. Esquerra posa l'accent en les dues qüestions, però dèiem que les formacions s'han fet especialment en matèria de seguretat en aquests municipis i se'n continuaran fent. Fins ara se n'han fet una desena. Però el més important, què diu el document, aquest full de ruta en matèria de seguretat que Esquerra ja ha traslladat als seus càrrecs locals, als seus alcaldables de cara a les municipals del 27? Doncs bàsicament especifica la voluntat de mantenir una tolerància zero contra l'incivisme, també detalla minuciosament com procedir davant d'ocupacions delinqüencials, que distingeix atenció de les ocupacions per necessitat. També defensa un patrullatge d'una policia de proximitat que es formi en aquells punts calents detectats a l'espai públic i també la voluntat d'establir denúncies in situ a comerços i habitatges, així com la presència habitual d'alcaldesses i també de regidors dels seus municipis quan es tracti, quan hi hagin detectats problemes de convivència. És un accent en matèria de seguretat en una qüestió en un discurs en què Esquerra encara havia d'afinar doncs, el seu relat i la seva posició.
0: Mm-hmm. Doncs Joan Serra, gràcies per fer-nos aquest mapa.
25: A vosaltres.
0: Hem començat aquest informatiu explicant-vos que avui hi ha aquesta reunió sensible entre la Conselleria d'Educació i també els sindicats de mestres. Clar, el que pretén el govern de Salvador Illa és que la setmana que ve el focus canviï, que el focus siguin els pressupostos de la Generalitat. Sobre això, tornant al que dèiem de la infiltració de mestres en assemblees, de la infiltració de Mossos en assemblees de mestres, no confonguem, Comuns i Esquerra han demanat el cessament de Trapero per això, però no ha estat condició sine qua non per tirar endavant els pressupostos.
3: Sí, la setmana que ve tots els partits, PSC i Esquerra, treballen amb la idea que puguin segellar l'acord, el qual es materialitzaria en una reunió bilateral Estat-Generalitat a Madrid. Abans els republicans exigiran anuncis, contrapartides, avenços dels socialistes en carpetes com el català, sanitat i infraestructures.
0: Els pressupostos han estat una travessia del desert des de 2024, quan el projecte fallit del Hard Rock va fer que Pere Aragonès convoqués eleccions anticipades. I ja que avui som a Reus fent el programa des d'aquí, home, doncs toca recordar el Hard Rock, la història llarga amb moltes corbes. De fet, es va presentar en societat fa 15 anys sota el nom de Barcelona Wall. Si anem més enrere, de fet, podem parlar de l'Eurovegas. Des de llavors, aquesta iniciativa al Camp de Tarragona s'ha reformulat, ha fet front a diferents processos judicials, a modificacions urbanístiques, ha comptat amb la resistència ecologista, també veïnal. En volem fer un repàs amb la Laura Pons. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Fins i tot va ser un escull impossible de superar, ho dèiem ara fa un moment, pels comuns que van fer que l'expresident de la Generalitat, aleshores Pere Aragonès, acabés convocant eleccions anticipades l'any 2024, fa un parell d'anys, eh?
2: Sí, si us sembla, comencem pel principi. Ens hem de situar l'any 2012 en un context de crisi econòmica en la que el govern d'Artur Mas i també els ajuntaments de Salou i Vilaseca van veure el projecte del Barcelona Wall de l'empresa Veremonte com una oportunitat per generar turisme i atreure llocs de treball a la zona.
4: Volem ser líders en el camp del turisme, del millor turisme.
2: Parlem d'una iniciativa que llavors comptava amb 6 hotels i 6 casinos, un teatre, una zona comercial i equipaments esportius. Venia a ser la rèplica de l'Eurovegas que el magnat Sheldon Adelson volia construir a Madrid.
5: Financing is available, so we're still negotiating with
2: them. Al cap de dos anys, l'any 2014, el Parlament va aprovar la llei per rebaixar

0: A la fiscalitat dels casinos, passant del 55% al 10%, també es va donar llum verda al pla urbanístic i el govern va obrir un concurs per gestionar el complex. El projecte es va adjudicar finalment a l'empresa nord-americana Hard Rock l'any 2017, tot i que el projecte ja era molt més petit. Dels 6 hotels inicials, per exemple, passàvem a un màxim de 3, es va rebaixar en un 25% el terreny urbanitzable.
1: El Hard Rock fins i tot va ser, ho dèiem, un escull per superar els pressupostos. I ara tinc aquí l'Eva Hidalgo, la directora de la Quicamp de Tarragona. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Marina.
1: En quin punt, es pot estar preguntant la gent ara, de fet nosaltres ens ho preguntem, escolta'm, això del Hard Rock què? Aquest projecte maleït, en què ha quedat?
2: Doncs la veritat és que està en un segon pla i tant alcaldes com sector empresarial i turístic el continuen defensant, però això sí, cada vegada amb més dubtes. Els hotelers s'impacienten i retreuen al govern que no ho faci per cap cas, ja sigui per impulsar-lo o bé per descartar-lo definitivament. Xavier Guardià és el portaveu de la federació que els agrupa, la FED.
3: Que estem quedant com un país de pandereta, perquè qualsevol altre inversor important mundial com és Hard Rock, quan pensi en fer alguna inversió aquí, dirà tira, tira. Això no és bo pel país.
2: Els batlles, com Pere Segura, de Vilaseca, fa mesos que reconeixen que el rumb és incert.
4: A partir d'ara, jo crec que ara estem en una situació d'inconcreció. No sabem cap a on anem.
2: Cal definir el model turístic que volem, diu Mercè Puig, secretari general de Comissions Obreres a Tarragona, que és reticent.
5: I quines conseqüències socials, ambientals, no? I, al final, quin és el retorn real que tindrà?
2: I a nivell social, a peu de carrer, no és ni molt menys tema de debat a tertúlies de cafè. Eloi Redon, portaveu d'Aturem Hard Rock.
6: Crec que tothom s'ha adonat que finalment aquest projecte havia de caure pel seu propi pes.
2: La plataforma el 2023 va liderar una manifestació contrària amb més de 4.000 participants.
1: Vaja, que ara mateix ni hi és ni a l'espera al Hard Rock, i mira que en aquell moment els socialistes ho situaven com una cosa imprescindible i li van fer empassar s'ho a Pere Aragonès, que no ho volia, i per això els comuns van fer caure els pressupostos. I aquí estem ara.
2: Acabat, sens dubte, doncs, arraconadíssim, tant en la ment com pràcticament.
1: Gràcies, Eva.
2: Fins ara.
1: Més coses encara de la carpeta política. Junts obre la porta a un hipotètic decret estatal d'habitatge sempre que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis.
7: Desgravacions fiscals quan pagues la hipoteca. També volen que es pugui desgravar el lloguer i els comptes d'estalvis, en una mesura pensada pels joves que miren de fer una mica de coixí per després poder comprar-se un pis. Però els de Puigdemont no donarien suport a una nova pròrroga dels contractes que finalitzen entre aquest any i el següent.
1: I d'aquí a 4 dies literals, la comunitat autònoma amb més habitants d'Espanya va a les urnes. Són els últims dies, per tant, de la campanya andaluses i com s'ha crispat, mare de Déu.
7: El ministre d'Interior, Grande Marlaska, aquest era el moment, sí, escoltem-lo.
8: Estoy rabioso.
7: Ha estat xiulat en un acte de jura de bandera de la Guàrdia Civil a Baez, a la província de Jaén, Andalusia, quan ha dit que estava rabiós per la mort dels dos guàrdies civils en una persecució fa pocs dies d'una narcollanxa a Huelva.
9: Comprendo absolutamente, cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia, y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor.
7: Després de la... S'ha escriassat, després de la xiulada, el ministre deia que entenia els motius de les protestes. Les famílies dels agents demanen que puguin anar armats amb rifles dins de les llanxes.
1: I això, aquí, en el Partit Popular, hi veuen una oportunitat per desgastar els socialistes de cara a diumenge, quan aspiren a revalidar la majoria absoluta de l'actual president, de Juanma Moreno Bonilla.
10: Abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
1: Això al Congrés també hi ha notícia, i és que han retirat cautelarment l'acreditació dels agitadors, d'aquests que li havíem arribat a dir pseudoperiodistes alguna vegada. Són agitadors directament, són Vito Quiles i Bertran Endongo.
7: Sí, que entorpeixen sobretot moltes rodes de premsa. La mesa de la cambra baixa aplica la sanció immediatament a l'espera de resoldre més expedients amb els quals podria arribar a expulsar-los de manera definitiva.
11: El Partido Popular sistemàticament dice que no se pronuncia en esto, que no va participar, ni siquiera se atreve a votar en contra.
7: El secretari de la Mesa i diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello, criticava que el Partit Popular s'hi posi de perfil.
1: I des de Califòrnia, Salvador Illa ha contraposat el seu viatge, el seu model de viatge oficial amb el d'Isabel Díaz Ayuso, ara fa uns dies a Mèxic.
12: Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya, sempre amb un ànim de col·laboració, no pas de confrontació, i avui ens estem anant...
1: Sempre amb ànim de col·laboració, no de confrontació, això diu el president de la Generalitat.
7: Això ha dit avui el president català, reunirà

0: Amb el govern de Califòrnia, la caire contrari a les polítiques de Donald Trump, en la que serà la principal cita política del seu viatge a aquest estat nord-americà. Fins ara ha estat visitant diverses empreses tecnològiques de Silicon Valley, des d'on ha apostat perquè Catalunya pugui liderar en aquest sector i perquè la regulació no posi pals a les rodes a la innovació empresarial.
1: 4 minuts per 9:15, hi ha psicosi després de la crisi del creuer Ondius. Perquè ara tenim un altre vaixell confinat, no per antivirus, això és important, no per antivirus, sinó per gastroenteritis. Laura.
2: El vaixell està atracat al port de Bordeus, a França, i almenys 80 persones afectades pel brot. El que va fer saltar les alarmes va ser la mort d'un home de 92 anys que viatjava en aquest creuer, però segons l'administració francesa, aquesta mort no té relació amb aquest brot.
1: I per això s'han aixecat les restriccions pels que no tenen símptomes sobre l'antivirus. L'estat de salut del ciutadà espanyol, que és a l'Hospital Militar de Madrid, que ha donat positiu, ha millorat lleugerament.
2: Encara que el Ministeri de Sanitat continua presentant febre i complicacions respiratòries, tot i així confien en una evolució positiva del pacient, que hem sabut que té 70 anys.
1: En canvi, la positiva a França continua molt greu.
2: Es troba crítica a la UCI del seu país, amb respiració assistida.
1: I la batussa política arran de tot això continua aquí a Espanya. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha passat a l'atac directament amb el president de les Canàries.
3: El president canario, les interpretacions i conspiracions que ha montat alrededor. Jo sí l'he echado de menos allí, en el operativo. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí gestionando un operativo tan complejo, allí no estaba. No estaba el gobierno canario.
2: Són declaracions al diari El País. Fernando Clavijo ha seguit insistint que el govern Sánchez va ocultar positius dins del vaixell abans de desembarcar el passatge.
1: I avui tenim un ull posat a la Xina. Està en marxa la primera trobada entre Xi Jinping i Donald Trump a Pequín.
2: El president dels Estats Units ha estat rebut amb honors, malgrat que són països enemics. 10.000 soldats xinesos han participat en la desfilada de benvinguda. El líder xinès ha obert els braços a la negociació i Trump també s'ha mostrat conciliador abans de la cita.
1: Doncs anem cap a Pequín, perquè està seguint aquesta cimera el corresponsal de la SER allà a la Xina, Adrián Fontillas.
4: Frente a una alegre muchachada sujetando banderas de ambos países y ramos de flores, ha recibido esta mañana Xi a Trump en el Gran Palacio del Pueblo. Es la primera de las dos jornadas de esta visita del presidente estadounidense que regresa a Pekín 9 años después y en una situación de debilidad, primero por la guerra comercial perdida ante China y después por el conflicto enquistado en Irán. Quedan por delante intensas negociaciones comerciales para convertir en acuerdo, si es posible, la tregua que firmaron en noviembre pasado en Corea del Sur. Quiere Trump que China aumente las compras de soja, vacuno y aviones y pretende Pekín que Estados Unidos levante todos los aranceles, las restricciones a las exportaciones tecnológicas y especialmente que se mantenga al margen de Taiwán.
1: I sapigueu avui que la flotilla torna a salpar avui, en aquest cas des de la costa de Turquia, amb l'objectiu d'arribar a la Franja de Gaza. És la que va sortir ara fa unes setmanes de Barcelona.
2: Sí, són 54 embarcacions i més de 500 activistes de 70 països diferents. Tot i el bloqueig naval imposat per Israel, volen enviar ajuda humanitària al territori palestí. El passat 29 d'abril, les forces israelianes van interceptar diverses embarcacions en aigües internacionals i van detenir 175 activistes. Segons els organitzadors, diverses embarcacions van aconseguir arribar en aigües segures, des d'on ara volen reprendre aquest viatge.
1: I si tornem a casa? Més de mig any després, avui és previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol. Només queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats, després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova, cap ni una, que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris. Martí Oliver.
5: La d'aquest dijous és l'última de les 40 sessions que el magistrat José Ricardo de Prada va apuntar al calendari i la seva voluntat és que avui quedi enllestit. Ahir ja es van presentar els informes dels principals acusats. El més extens va ser l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que va carregar contra les acusacions per no tenir proves, diu, de cap tipus de corrupció.
6: Y espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada.
5: Martell també va acusar la fiscalia d'inflar el càlcul dels diners que la família tenia a Andorra.
6: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
5: Fins a l'equivalent de 38 milions d'euros.
1: Els propietaris de pisos turístics pronostiquen una ocupació del 97% durant la visita del Papa a Barcelona prevista pel 9 i el 10 i l'11 de juny.
7: El juny és un mes ple de diversos esdeveniments al llarg de les diferents setmanes i a tot això s'hi suma l'arribada del Papa. Només amb això, l'ocupació dels hotels i allotjaments turístics de Barcelona, que habitualment ja és molt elevada durant aquest mes, s'encamina cap al ple absolut i ara, amb la visita del Papa, s'ha disparat encara més les reserves. Segons Apertur, són sobretot famílies que venen d'altres llocs d'Espanya i Europa.
1: I si sou autònoms, això us interpel·la. Cobreu una pensió de jubilació, o la cobrareu, que de mitjana és gairebé 700 euros més baixa que la dels treballadors de règim general. Aquesta desigualtat a Catalunya afecta més de mig milió de persones. Pol Valero.
8: Quan es jubila, un autònom cobra de mitjana una pensió de 1.100 euros al mes, mentre que un treballador del règim general arriba gairebé als 1.800. La diferència acaba sent uns 8.000 euros a l'any. Daniel García, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, demana mesures urgents.
9: Cal consolidar un sistema de cotització per ingressos reals que sigui més just i equilibrat. Cal augmentar progressivament les bases de cotització i cal garantir que les noves generacions d'autònoms i d'autònomes no heredin aquesta desigualtat històrica.
8: Segons els autònoms, les desigualtats també es produeixen en les pensions d'incapacitat permanent o les de viudetat.
1: I els Mossos d'Esquadra han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7 a l'altura de Figueres. Els ocupants del vehicle van fugir de matinada, direcció Barcelona, amb un altre cotxe. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: La policia catalana els busca des d'ahir a les 2 de la matinada i, segon expliquen fonts dels Mossos a Ser Catalunya, una patrulla va detectar moviments sospitosos en una àrea de servei i quan s'hi van apropar, els homes van abandonar un Porsche Cayenne a la carretera i van fugir amb un altre vehicle en direcció sud. Venien de França. A l'interior del cotxe, els agents hi han trobat 12 fusells de sal i ara, mentre la Divisió d'Investigació Criminal intenta localitzar els fugitius, la policia científica està comprovant l'estat de les armes. A Catalunya, fa temps que els Mossos reconeixen que els preocupa la presència creixent d'armes de foc vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: El jurat popular ha declarat culpable l'acusat de matar i esquartar el seu company de pis a Piera.
7: Durant el judici que es va celebrar a l'Audiència de Barcelona, l'acusat va admetre els fets, però va al·legar un trastorn mental perquè els dies previs havia consumit alcohol i drogues que li havien provocat episodis d'alteració mental. Els forenses van descartar que patís una malaltia mental i no se l'ha eximit tot i que el jurat sí que ha apreciat un atenuant d'alteració psíquica.
1: Doncs parlant de salut mental, un estudi liderat per la Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té una base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti molt més tard. Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada per la impulsivitat, les dificultats en les relacions interpersonals i les alteracions en la identitat. Per tant, un avenç més en matèria d'investigació que pot arribar a aportar solucions per totes aquestes persones. En un parell de minuts tornem per parlar de Florentino.
11: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
12: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
13: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
14: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
15: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
16: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
15: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
14: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
18: l'Auditori.
17: I per anar de museu, concert i espectacle,
18: l'Auditori.
17: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Arnau Montserrat, què tal?
19: Hola, Marina.
1: Ara parlem de Florentino, però abans és important parlar dels altres dos equips catalans que no són el Barça, que són a primera, que són l'Espanyol i el Girona, perquè poden no seguir-hi l'any que ve. De moment, els pericos han aconseguit la primera victòria de l'any.
19: 2-0 contra l'Atlètic Club, trencant així una ratxa de 18 partits sense guanyar.
20: Quitando cuando murió mi tío, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. La segunda vuelta infernal.
19: L'alliberament de Manolo després del partit se'l va veure emocionat, fins i tot plorant. L'Espanyol suma 42 punts, 3 per sobre d'un descens on s'hi troba ara mateix el Girona, que juga avui a les 8, ja ho diré bé, contra la Reial Societat a Montilivi.
21: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. I tothom ha de saber que...
19: Més que qualsevol partit de Champions, deia Mitchell, una victòria també el situaria amb 42 punts.
1: Clar, que ahir va perdre el Barça, i direu, no passa res, perquè ja hem guanyat la Lliga. És veritat, no passa res, però sí que passa per l'Espanyol i pel Girona, perquè contra qui va perdre el Barça és contra un rival directe d'aquests dos conjunts catalans en la lluita pel descens, eh?
19: Correcte, 1-0 contra l'Alavés, amb un equip ple de suplents i el debut del central Álvaro Cortés amb el primer equip. 12è futbolista de les categories inferiors que debuta des de l'arribada de Flick i, com bé deies, afecta directament a Espanyol i Girona.
1: Florentino Pérez ha tornat a parlar.
19: En una entrevista a La Sexta, on va dir, per exemple, que les relacions amb el Barça estan trencades.
22: La relación está rota con el Barça, ¿eh?
23: Bueno, la relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
19: I això deia de que el Barça el pugui demandar.
23: Pues haría muy bien en hacerlo. Si quiere que me tiene que demandar, lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid. Así lo ha reconocido.
19: Va anunciar que avui la Junta Electoral iniciarà els tràmits de les eleccions. A partir de la convocatòria oficial dels comicis, començaran 10 dies per presentar l'aval, i quan es proclamin els candidats que compleixin els requisits, hi haurà 15 dies de campanya electoral per contrastar els programes dels aspirants. Això ja ho veurem.
1: Aspirants, en plural, no tant, eh? Més aviat en singular. Enrique Riquelme és l'únic que sembla que podria optar-hi. Li ha demanat més temps a Florentino.
19: Una carta en la qual es demana la convocatòria d'eleccions sota un procés transparent i innovador dins d'uns terminis reglats, a més d'obrir un diàleg amb l'actual màxim mandatari de l'entitat per acordar que aquest procés fomenti la participació real dels socis i madridistes en el seu futur. Així responia ahir Florentino.
22: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted un diálogo.
23: No sé, a mí no me ha llegado.
22: Para que retrase las elecciones.
23: Es lo que tiene que... ¿Para que la retrase?
22: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
23: Pero ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
1: I després de tot aquest terratrèmol que ha muntat el president del club, avui hi ha partit al Bernabéu, hi ha partit, i veurem com ho ha rebut tot això l'afició.
19: A 2:15 de la nit, al Bernabéu contra l'Oviedo. Per cert, ahir a Arbeloa li van preguntar si pensava el mateix que el que va dir Florentino de les 7 ligues robades.
24: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos.
1: La perspectiva, eh? El Barça ha contestat públicament a Florentino.
19: En paraules del president Rafa Juste, abans del partit contra l'Alavés, va tirar d'ironia.
25: Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio, y hay una serie en España que es La que se avecina, pues que ahí va.
19: Pues això, La que se avecina.
1: La que se avecina. Escolteu, que el PSG ha guanyat la Lliga, i en futbol internacional us expliquem que com a mínim 5 partits del Mundial es jugaran en condicions perilloses pels jugadors i els aficionats.
19: En condicions extremes de calor, a temperatures perilloses per la salut dels jugadors i dels aficionats, és l'advertència d'un informe científic que carrega contra la FIFA per organitzar el campionat en ple estiu i per no fixar un llindar que obligui a ajornar o reprogramar partits.
1: I ja que parlem del Mundial, això ens porta a la cultura. Ho hem sabut fa poca estona. Shakira, Madonna i BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial de Futbol.
2: La FIFA ha anunciat que el show tindrà lloc el 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey, coincidint amb la final del torneig que organitzaran conjuntament els Estats Units, Canadà i Mèxic, un espectacle inspirat en el model de la Super Bowl nord-americana i que estarà coordinat pel líder de Coldplay, Chris Martin.
1: Per show, el que hi ha a l'entorn de Maya Montero, la cantant de l'Oreja de Van Gogh, desmenteix el rumor sobre la cancel·lació de la seva gira.
2: La Amaia Montero ha trencat el silenci després del rumor sobre una possible cancel·lació de la gira de retorn de l'Oreja de Van Gogh i ha assegurat que continuarà els escenaris amb la banda. En un comunicat publicat a xarxes, l'artista ha negat que es plantegi abandonar el tour després de les crítiques rebudes pels primers concerts a Bilbao i ha afirmat que se sent feliç, forta i agraïda pel suport del públic. Montero també ha reivindicat que el grup ha tornat de veritat i ha deixat clar que afronta amb il·lusió les pròximes cites de la gira, especialment els concerts previstos a Madrid.
11: Aquí, Catalunya. Amb Marina
1: Ara
11: Fernández.
1: Són les 8 i 41 minuts. Jornada clau, us estem explicant pel sector de l'educació a casa nostra. Es reuneix la conselleria amb els sindicats després d'una convocatòria de diverses protestes per part d'USTEC, de professors de secundària, de la CGT, de la Intersindical i d'una primera vaga general avui. Educació es veu amb ells per mirar de desencallar el conflicte. La trobada serà a 9:45 del matí, per tant d'aquí a molt poquet. Puc saludar a aquesta hora el Jesús Orellana, membre de la Comissió de Desplegament i Seguiment de l'Acord de Govern a la UGT. Què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Com sabeu, aquest conflicte arrenca o es desencadena o s'enverina més arran de l'acord que Comissions Obreres i la UGT van signar amb la conselleria perquè la resta de sindicats no el troben suficient. Veus que hi ha marge per l'acord entre la conselleria i els sindicats que s'oposen al pacte que vosaltres veu signar?
0: A veure, nosaltres vam signar aquest pacte que, bueno, s'ha dit moltes vegades, però jo vull dir-ho una altra vegada. Mobilitza a prop de 2.000 milions d'euros sense que estigui lligat a pressupost, no? A l'aprovació de pressupost. D'un pressupost que són més o menys 7.000 milions d'euros, estem aconseguint 2.000 milions d'euros més d'extra, no? per més recursos. Llavors, en una conjuntura com l'actual, en la qual no hi ha pressupostos aprovats, etc., nosaltres pensem que hem aconseguit un molt bon pacte que dona resposta a tot el que estaven reclamant des de bon inici.
1: O sigui que no enteneu les mobilitzacions, les convocatòries de vaga dels vostres companys. No creieu que hi hagi marge per demanar una mica més?
0: A veure, la qüestió és que nosaltres som un sindicat de classe, ens preocupa moltíssim, no?, els serveis públics. Pensem que l'educació és un pilar de benestar que ha de ser fort, ha de ser de qualitat. I nosaltres, quan entomem una negociació, sempre pensem en dos vessants, no? Primer, evidentment, el sou, condicions laborals, etc. Però també hem de pensar en les famílies de treballadors i treballadores que tenen necessitat d'aquest servei, no? Llavors, nosaltres quan parlem de sou, condicions laborals, tampoc podem oblidar de l'escola inclusiva, de burocràcia, de ràtios, etc., no? que són coses que també són molt importants per donar el millor servei públic de qualitat, no? I aquí estem, no? Al final, moltes vegades... hi ha dintre de tot el pacte, és un pacte de 24-25 pàgines, crec que tenia unes 80 i pico mesures, i sincerament jo crec que el que no pot ser és que de totes aquestes mesures, crec que ja ho han dit, no? Si es puja una mica del sou, doncs ja ens oblidem de la resta. Nosaltres pensem que s'ha arribat al millor pacte possible en aquell moment, però clar, evidentment, si després hi ha un acord de pressupostos i al final el Parlament de Catalunya aprova un pressupost molt superior, doncs aquí entenc que sí que hi haurà marge de millora.
1: Per tant, entenc que vostè està dient que creu que els companys d'USTEC o de la CGT el que està fent és enrocar-se exclusivament en les millores laborals, en això del salari.
0: Bé, a veure, dir-ho així no ho diuen, però al final nosaltres...
1: No, li pregunto a vostè si vostè creu que és així, si ho diu així vostè.
0: No, a veure, la qüestió és que nosaltres, com a UGT, pensem que aquest pacte no es pot dir que només sigui d'una qüestió o d'altra, sinó que són això de 80 millores, i sincerament pensem que 2.000 milions d'euros en una conjuntura actual, el que no podem dir és que sigui un acord de mínims, no? Que segurament, i més que evident, no? Segurament no tothom estarà d'acord en tot allò que posi el pacte. El que nosaltres com a UGT diem és que cada sindicat ha de tenir una postura en cada tema, això és més que evident, i el departament també. I una negociació, al final, no deixa de ser buscar un punt d'equilibri entre el que els sindicats proposen i entre el que el departament pot arribar a arribar, no?
1: Sí, això té clar tothom, aquesta negociació. El que anava a dir-li és, llavors, vostès en aquesta taula d'avui, la UGT, remarà al costat del govern de la Generalitat o remarà al costat de la resta de sindicats?
0: No, nosaltres, com a UGT, des del principi sempre hem estat molt exigents. De fet, el Departament d'Educació sap perfectament la nostra postura. Dintre de la Comissió de Seguiment i Desplegament de l'Acord, que és molt important, és tan important que el personal laboral de la USTEC va signar l'acord justament per no quedar-hi fora, que són coses que difícilment s'entenen, no? Que la part laboral de la USTEC signi l'acord i la part de docents no la signi, no? Simplement per no quedar dintre d'un espai de negociació i d'implementació de l'acord. Nosaltres el que reclamem al Departament d'Educació és que espavile, no? Que al final faci els seus deures, que dintre de la Comissió de Seguiment i Desplegament de l'acord bàsicament comuniqui quines són les millores de cara allà al curs vinent i que també pugui informar els claustres, els docents, per veure que aquest acord és més del que s'està dient.
1: I a vostè què li reclamen?
0: Bueno, a la USTEC li reclamem el que és que hem reclamat, no? Que al final col·labori per la millora educativa d'aquest país. Si pensem en tota la dècada
1: ells
0: o més...
1: Ells defensen que estan fent precisament això, eh?
0: Bueno, ells ho defensen, però al final la USTEC crec que porta més de 15 anys siguent el sindicat majoritari de l'educació pública de Catalunya i realment la situació de l'escola pública en comparació amb la resta de l'Estat no és que estigui massa bé, no, en els rànquings. Potser jo sempre penso el mateix, no? Si el departament té molta culpa, és evident, jo crec que també haurien de mirar quina és la feina que ha fet durant aquests últims 15 anys el sindicat majoritari.
1: Mm-hmm. Doncs Jesús Orellana, de la UGT, moltíssimes gràcies i a veure si va bé aquesta reunió.
0: Espero que sí, moltes gràcies.
1: Vinga, adéu.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 9 del matí. Estem fent programa especial des de Reus. Som al Centre Gaudí. Ja tenim aquí asseguda l'anfitriona, l'alcaldessa de la ciutat, la Sandra Guaita. Pels qui no siguin de la zona, pels qui no la ubiquin, és socialista i és la primera dona que ha arribat a ocupar la cadira d'alcalde, d'alcaldessa. En aquest cas, alcaldessa. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Som aquí amb motiu de l'any Gaudí. Aquest 2026 se celebra el centenari de la seva mort i ho deia fa una estona. La gran traca d'aquesta commemoració la posarà la visita del Papa a la Sagrada Família. Serà el moment més mediàtic aquest, però l'any Gaudí és més que aquesta visita del Pontífex, com Gaudí és més que la Sagrada Família, i aquí, alcaldessa, vostès aixequen el dit, eh?
3: Sí, sí. De fet, hem reivindicat molt la figura de Gaudí, que tothom la coneix perfectament, però sí que hem reivindicat que Gaudí és el que és també gràcies als seus orígens, i per tant ho parlàvem amb diferents experts d'estudiosos de Gaudí, amb l'Armand Puig, per exemple, doncs que ell sempre reivindica, no?, que la infantesa d'algú o l'època de joventut de tots nosaltres ens marca profundament en el que serem posteriorment com a adults, no? I per tant, quan Gaudí neix a Reus i després creix a Reus i s'educa aquí, mira, avui que esteu aquí al Gaudí Centre, podeu veure perfectament, per exemple, les notes de Gaudí, de quan estava als centres educatius de la ciutat, no?, o tots els projectes que tenia a l'entorn de Reus o als seus voltants. I per tant, reivindiquem la figura i reivindiquem el coneixement de Gaudí en més profunditat, tant la persona, més enllà de la seva obra, que probablement és la part més, més coneguda.
1: Ara farem allò que a vegades ens toca fer la ràdio, perquè crec que estem tenint problemes amb el seu micròfon. Torni a veure si pot tornar a parlar una miqueta. Anem a fer les proves en directe, escolta, perquè aquí, amb aquest programa especial, estem tenint molts problemes de so i no volem que ho paguin els nostres oients. Parli, alcaldessa, a veure, compti fins a 10.
3: Vinga, 1, 2, 3, 4.
1: No, efectivament aquests auriculars no funcionen bé, aquest micròfon no funciona bé, així que anem a canviar-li. A veure, anem a provar una altra vegada amb aquest micròfon.
3: A veure, Marina,
1: ara sí,
3: bon dia,
1: ara
3: ja estem
1: sí,
3: aquí, eh?
1: Home, això se sent molt millor i amb moltes més condicions. Disculpes una altra vegada als oients per aquests problemes tècnics sobrevinguts. Gaudí de Reus, no de Riudoms, això ho han arreglat ja.
3: Bueno, jo crec, mira, l'altre dia parlàvem amb el comissari de l'any Gaudí. Al final el que ha de servir aquest any Gaudí és també per posar coneixement i ciència en la figura de Gaudí, no tan sols per això, per conèixer la figura, sinó per analitzar els documents, analitzar la persona. Jo crec que no hi ha debat, o sigui, més enllà de que el que vulgui fer un debat una mica de campanar, tots els documents oficials que hi ha diuen que Gaudí va néixer a Reus, i per tant nosaltres no entrem en el debat perquè per nosaltres no hi ha cap debat. De fet, fèiem broma l'altre dia amb una persona de Riudoms, però que és riudomenc i reusenc, i li deia, porta'm un document oficial que digui que Gaudí és de Riudoms i jo començaré a debatre amb tu, i fèiem aquesta broma. Però bueno, jo crec que no hi ha debat, però sí que crec que l'important, més enllà de que òbviament va néixer Reus, el territori el va marcar profundament, i òbviament Riudoms també el va marcar profundament, perquè ell passava moltes estades allà pels seus estats de salut, i per tant jo crec que és important que la casa pairal la tenien allà, per tant estava molt també en aquell entorn. Per tant, jo crec que el debat de si va néixer aquí o no, no és debat, perquè la la realitat, les dades demostren el que demostren, però sí que és veritat que ell sempre va demostrar que el territori, que Reus, Riudoms o el Camp de Tarragona l'havia marcat profundament, i això ho marca després en les seves obres.
1: Clar, li volia demanar, estan rebent més turistes arran d'aquest any Gaudí aquí a Reus?
3: Mira, portem uns anys ja que amb molt increment de turistes, però és veritat que arrel de l'any Gaudí és bastant bogeria. Sentim parlar en moltes llengües diferents per casa nostra i és bonic. I de fet, també ha sigut molt maco que justament aquest any Gaudí, fa 3 mesos més o menys, vam tenir el visitant 1 milió del Gaudí Centre, després de 19 anys, hem arribat al 1 milió de visitants, i van ser tres noies daneses, per exemple, no? Que també allò de que venen turistes de fora, doncs sí, venen, tenim molt de turisme, i clar, nosaltres la nostra ciutat és molt turisme patrimonial i cultural, i per tant l'any Gaudí reforça això, i sí, tenim molta gent de fora.
1: I té mancat llastre visitants aquesta crisi de combustible que estem vivint arran de la guerra del Golf?
3: És veritat que el tema del combustible pot ser que porti algunes problemàtiques. De moment nosaltres hem parlat amb l'aeroport de Reus, per exemple, que també és font d'arribada de passatgers, i de moment ells no han notat directament això. No sé si a Barcelona ha passat o no amb l'aeroport, que és la principal font d'arribada de turistes. De moment sembla que no. Ja veurem. També som un destí segur, i per tant jo crec que hi ha molta gent que volia viatjar a altres parts del món, no?, que decidirà que Catalunya és un bon destí i que per tant una cosa pot començar l'altra.
1: Que em deia fa un moment, està sent una bogeria això de l'allau de visitants, bogeria sostenible o no?
3: No, sí, és molt sostenible. Nosaltres el model de turisme, com et deia, l'hem centrat molt sempre en turisme patrimonial, cultural i gastronòmic i comercial, no? Som una ciutat comercial i una ciutat molt cultural, i per tant justament la gent que ens ve a la nostra ciutat moltes vegades són famílies, moltes famílies ens venen a visitar, i molt turisme internacional, però que busca això, la cerca del modernisme, la cerca de conèixer més la figura de Gaudí, el tema gastronòmic, el vermut, òbviament, també, però no, està controlat, o sigui, tenim pics, però pics controlats.
1: Ja que parlem de visitants, a Reus s'han preparat per l'allau de visitants de cara a l'eclipsi, com ho tenen això? Tenen sold out, també?
3: Estem treballant en tot aquest tema. Ens preocupa una mica, l'altre dia que fèiem la roda de premsa justament per parlar de l'eclipsi i totes les accions que es faran a la ciutat entorn de l'eclipsi, recomanàvem això. L'eclipsi es veurà de molts espais a la ciutat, per tant, la gent de Reus, no cal que ens moguem específicament en un lloc en concret, però si ens movem, doncs que hem de tenir en compte que és un dia que hi haurà pic de gent especial, i s'està treballant amb Mossos, Guàrdia Urbana, agents rurals i Protecció Civil, estem treballant els diferents dispositius.
1: Ens acompanya aquí a la taula l'Eva Hidalgo, la directora de l'Aquí Camp de Tarragona. Eva, endavant.
4: Alcaldessa, aquests dies també la ciutat doncs també es guarneix com una gran carpa, perquè també hi ha el festival Trapesi, que també està d'aniversari, com l'estan vivint? Tot just arrencat, fa unes hores.
3: Unes hores, sí. Doncs és molt màgic. Nosaltres el maig, quan arriba el maig, arriba Trapesi. O sigui, forma part de l'ADN de la ciutat, i fa ja 30 anys, 30 edicions, i és molt bonic, perquè han arribat 30 edicions en què el Trapesi es va concebre com un somni, una il·lusió, si puguem dir-ho així, no? Perquè la ciutat es va volcar amb el circ fa 30 anys sense saber molt bé on anàvem, però amb la il·lusió posada cap a algun lloc. I ara fa 30 anys, i per tant tenim 60 companyies, tenim moltíssima gent a la ciutat, i si us hi fixeu també, doncs l'any Gaudí se li suma el Trapesi, aquests 5 dies de Trapesi espectaculars, on que també tenim, mira, ahir l'obra que vam tenir inaugural, hi havia, eren unes 10 persones i hi havia 8 nacionalitats diferents en aquestes 10 persones, no? Ens ho comentaven els artistes. I per tant s'omple de cultura, de pensament crític, d'aquesta mirada oberta que sempre ha volgut tenir la ciutat, doncs tot això ho vehicula a través del circ, i crec que és un moment molt bonic, perquè a més el circ és obert a tothom. Tenim espectacles a tota la ciutat, a l'aire lliure, també tenim els teatres, òbviament, oberts, però crec que és un moment molt màgic i de molta cohesió entre la ciutadania i la cultura.
1: A vostè li consta si algun institut del seu municipi ha demanat tenir agents de Mossos de Paisà? Sap que aquesta ha sigut una polèmica important, que ahir va comparèixer justament també la consellera d'Interior, no en aquest cas pels agents de Paisà als instituts, però sí per la infiltració de Mossos en assemblea de professors. Hi ha algun institut de Reus que hagi demanat que vinguin agents de Paisà perquè tenen massa problemes allà?
3: A mi en aquest moment en concret no em constava, sí que em consta, perquè ens ho han demanat també a nosaltres, moments puntuals en què algun institut ens ha demanat la presència de Guàrdia Urbana i Mossos per coses puntuals. En aquest cas en concret no t'ho sabria dir, sé que en altres casos puntuals sí que algun institut ens ha sol·licitat a Guàrdia Urbana o Mossos.
1: Ja que parlem de Mossos, sap que la qüestió de la inseguretat és un debat creixent, i que com més ens apropem a les municipals de l'any que ve, més se'n parla. Avui estem explicant a Ser Catalunya que Esquerra Republicana ha desplegat un full de ruta que està repartint entre els seus càrrecs locals en relació a com abordar aquesta qüestió de la seguretat, on posen el focus també en el problema de les ocupacions, vaja, que d'alguna manera estan intentant entrar també en aquest debat promogut per l'extrema dreta, sobretot també per la dreta d'alguna manera, perquè no es quedin ells només la bandera de la seguretat. Vostè com ho veu i si a Reus efectivament tenen un problema amb això o no?
3: Jo crec que la seguretat ens preocupa a tots i a totes i s'aborda de diferents maneres. Es pot abordar des de posicions extremes i completament allunyades de la realitat, però intentant generar por. Hi ha maneres de fer moure la societat. La por és un mecanisme molt potent de fer moure a la societat o de fer patir a la societat, no sé exactament el què. Però també hi ha una altra manera d'abordar les polítiques de seguretat, que és permetent que la ciutadania als nostres barris sigui més lliure i estigui més segura. Per tant, les dades la nostra ciutat cada cop està millor. De fet, la Junta Local de Seguretat fa pocs, un mes i mig, que van presentar les dades de delinqüència van baixant i per tant nosaltres treballarem en aquesta línia. Jo crec que la seguretat no és una política de dretes o d'esquerres, és una política ciutadana i per tant a tots ens ha d'interpel·lar i tirar-la endavant perquè ens garanteix que la nostra gent dels nostres municipis visqui millor i per tant no és una política de dretes o d'esquerres. La manera que l'abordes i la manera en com ho transmets i la manera en què vols treballar-la sí que és una política de dretes o d'esquerres. Si tu vols vincular qualsevol acció a la por, doncs bueno, és el que intenta fer sempre l'extrema dreta. Si vols vincular-ho a les dades, que són les que tenim actualment, doncs ho fan els partits d'esquerres. I per tant jo crec que no ens hem de desvincular de les polítiques de seguretat, crec que s'està fent, des de l'Ajuntament de Reus ho estem fent en moltes accions, jo crec que des del Govern de la Generalitat també, i fruit d'això, de la col·laboració entre les diferents forces de seguretat, les dades a casa nostra són molt bones i per tant seguirem així.
1: Com està anant el procés de regularització de migrants?
3: A nosaltres a l'Ajuntament vam tenir un pic inicial els primers dies, sí que vam parlar també amb la subdelegació de govern de l'Estat per intentar llimar algunes dades que com els ajuntaments no teníem clares, però ara ja no tenim cap problemàtica, de fet ho anem seguint des del principi i ja s'ha vinculat també als circuits interns que a vegades, no, com que no sabíem com ho havíem de fer, doncs fins que l'Estat no et dona no, els documents i els passos que havies de seguir, doncs era una mica problemàtic. Ara com que ja ho tenim marcat el circuit intern, doncs està anant bé.
1: Creu que hi va haver precipitació, per tant? Perquè no és la primera alcaldessa que ens diu ostres, ens va agafar això amb el peu canviat. Fins i tot ens ho va dir la consellera de Drets, que de cop no estava tot tan ben preparat com hauria per una mesura de les dimensions o d'aquestes característiques.
3: Jo crec, no sé si és precipitació o és manca d'informació de totes les administracions que havíem de formar part de la solució, no? Perquè al final, si tu els demanes als ajuntaments que s'impliquin d'una determinada manera, la necessitat de la informació és absoluta i quins tràmits han de realitzar els propis ajuntaments també i com ho hem de fer també, perquè clar, nosaltres els nostres serveis socials, drets socials de l'Ajuntament de Reus ja estan bolcats en moltes accions, per tant si li sumem una acció més que no pertany directament a la pròpia funció municipal, hem de tenir totes les eines possibles. Ara quan ja ho hem tingut tot damunt de la mà, doncs tirem endavant, però sí que manca d'informació inicial sí que hi va ser.
1: Amb la immigració tenen un problema?
3: Nosaltres, jo ho dic moltes vegades, Reus ha sigut una ciutat sempre acollidora, de fet, des del segle XIX fins a ara hem crescut moltíssim, de fet, al segle XIX vam ser la segona ciutat de Catalunya, fruit de la immigració també, perquè era un moment en què econòmicament era una ciutat molt potent i necessitava molts treballadors i treballadores i vam créixer, perquè va venir molta gent de fora de la ciutat i hem seguit així durant molt de temps. Les dades d'immigració són les mateixes des de fa molts anys, els percentatges d'immigració, i de fet, nosaltres la ciutat la tenim molt cohesionada i per tant no tenim barris on la immigració està aïllada. Nosaltres tenim la ciutat que treballa sempre, no hem tingut mai un problema amb la immigració i per tant emplacem a tots i totes, parlàvem abans no, d'altres polítiques, emplacem a tots i totes que no s'utilitzi la demagogia, intentin trencar la convivència que tenim a casa nostra i la convivència dels veïns i veïnes que mai han tingut un problema amb la gent que ha vingut d'altres llocs de Catalunya, de l'Estat o de la resta del món.
1: Sap que un col·lega seu, l'alcalde de Lleida, va comparèixer, va sortir en roda de premsa dient hem de prohibir el burca, volem prohibir el burca aquí a Lleida. Vostè és partidària també de prohibir el burca aquí a Reus?
3: Nosaltres som partidaris de treballar, com deia abans, en polítiques de convivència, en polítiques de no divisió i en polítiques que tirem endavant. L'alcalde va fer aquesta opció, nosaltres l'opció no la tenim damunt de la taula. Nosaltres treballarem, com deia, per la convivència. Òbviament treballarem en polítiques feministes i les polítiques feministes han d'abarcar a tothom, però aquestes polítiques feministes van molt més enllà de determinats aspectes que algú pot fer un titular. No volem entrar en determinats titulars perquè al final el que acabem arrastrant és posar el focus en el debat de l'extrema dreta, i nosaltres no considerem que el debat hagi de ser el de l'extrema dreta, hagi de ser un debat des d'un municipi per parlar per la convivència i per parlar per les polítiques feministes d'una visió més local.
1: Però això ho ha fet un alcalde socialista.
3: Sí, bueno, ja, em sembla molt bé, jo no em posaré en contra del que ha fet l'alcalde de Lleida, però nosaltres treballarem des d'una manera diferent.
1: Ara, fa 3 anys, vostè va aconseguir recuperar l'alcaldia pels socialistes després de més d'una dècada. Ara governa de la mà d'Esquerra. Creu que és una fórmula, o que hauria de ser una fórmula extrapolable al govern de la Generalitat?
3: Clar, jo el govern de la Generalitat han de decidir el govern de la Generalitat què vol tirar endavant. Nosaltres a la ciutat ens sentim molt còmodes, perquè més enllà de casos puntuals, que són evidents, que ens marca la diferència, sí que vam posar damunt de la taula quines polítiques volíem per la nostra ciutat, i hi havia moltes polítiques comunes, i per tant vam buscar el que ens unia més enllà del que ens diferencia per treballar per la nostra ciutat. Per tant, la ciutat ha funcionat, nosaltres estem contents del pacte de govern, i creiem que les polítiques que s'han d'aplicar no tan sols a la nostra ciutat, sinó a tot Catalunya, han de ser polítiques progressistes i de transformació del país. I, per tant, tot allò que sigui parlar amb partits progressistes, jo, per mi, és adequat.
1: Alcaldessa Eva, estàvem preguntant-li jo pels problemes que creu que té Reus, per si la seguretat ho és, per si la immigració ho és. El que segur que és un problema és Rodalies, són els regionals, també, eh?
4: Els regionals que, sens dubte, doncs, no funcionen adequadament, i de fet, doncs, totes les plataformes, no?, són el que diuen. Com es pot solventar això? Perquè és de llarg recorregut i fa molts anys que s'arrossega.
3: Sí, de fet jo... Quan parlem amb les entitats, o quan després parlem amb la conselleria o amb el govern de l'Estat, jo fa molts anys anava a treballar a Barcelona cada dia i anava en tren. I per tant sé molt bé el que pateixen alguna de les persones, no, que van i venen cada dia amb el transport públic. El que sí que emplacem a la Generalitat i a l'Estat és que entenem que feia molts anys que no s'invertia, i entenem que qualsevol obra implica moltes problemàtiques, perquè és veritat, nosaltres ho veiem als carrers de la nostra ciutat, no fas una obra en un carrer i tens un problema perquè no pot passar la ciutadania, perquè hi ha problemes de mobilitat. El que els emplacem és que entenem que hi ha d'haver obres, però el que ha d'haver és que les obres es compleixin en termini, i segon, un tema importantíssim que ens trasllada a tothom, és la informació. Perquè moltes vegades, si tu els expliques a la ciutadania el que està passant, escolta, això és així i passarà durant 3 mesos, i durant aquests 3 mesos les alternatives són aquestes, la gent ho pot entendre. El que no entens és quan estàs en un vagó sentat i està el tren parat una hora i no tens aquesta informació. Per tant, el que emplacem és això, que les obres compleixin termini, i després que la informació, sisplau, a la ciutadania arribi, perquè si no et sents perdut.
4: Hi ha greuge comparatiu respecte a la resta de Catalunya des del sud?
3: Nosaltres ja saps, Eva, tu que ens pateixes molt sovint, ho saps, però sí que ens sentim una mica amb greuge històric, a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Per tant, nosaltres hem emplaçat sempre des del Camp de Tarragona, en què som la segona àrea metropolitana, per tant tenim moltíssima ciutadania aquí, i per tant que la comunicació, no tan sols en Barcelona, això ho vull remarcar molt, perquè... Barcelona succiona moltes de les inversions, i també succiona la mobilitat cap a Barcelona. Però a Catalunya, òbviament, molta gent ens movem cap a Barcelona, però molta gent ens movem cap a altres espais de Catalunya, cap a Lleida, cap a Terres de l'Ebre, i cap a Girona, i també hem d'intentar vehicular que no tot passi per Barcelona, perquè el país va molt més enllà de Barcelona.
1: Alcaldessa Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, gràcies per fer-nos d'anfitriona avui aquí en aquest centre Gaudí, i vaja, que nosaltres seguim el programa, si es vol quedar, això és casa seva, òbviament. Nosaltres ara, d'aquí una estona, el que farem, vaja, parem 2 minuts i comencem a parlar una mica de Gaudí, de la seva obra, d'on podem trobar obres de Gaudí més enllà de Catalunya, que n'hi ha també. En fi, molta teca. Gràcies.
3: Moltes gràcies a les dues.
1: Que vagi bé, Eva, gràcies.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
8: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Mireu.
9: Tothom al tren.
6: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya. Conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
7: acompanyats de persones expertes
10: que ens guien per les vies del passat.
12: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
10: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
13: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
16: Que t'hi jugues al migdia.
13: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
16: Que t'hi jugues.
18: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com. Com a maravilles,
26: estrelles, crec... Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
27: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 6 minuts de les 9 del matí, ara parlarem de Gaudí, però abans tenim notícia d'última hora. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia, Marina.
1: I és que sabem que l'IVA de la llum i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny. Això vol dir d'aquí a dues setmanetes. El govern espanyol havia reduït el 10%, l'havia reduït en aquesta xifra, ho sabeu, per compensar la pujada dels preus arran de la guerra amb l'Iran. Però avui l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que la llum i el gas estan més barats que ara fa un any i això provoca aquesta retirada automàtica d'aquestes baixades i aquest retorn al 21% de l'IVA per la llum i pel gas.
28: Exacte, sí. El que ha fet Estadística ha sigut confirmar que la inflació es va moderar a l'abril dues dècimes a l'estat espanyol fins al 3,2%. Diu que els carburants han seguit pujant, s'han encarit de mitjana un 13%, especialment ha pujat el preu del dièsel, però la llum i el gas ara són més barats que fa un any. I això és important perquè provoca de manera automàtica, per tal com es va aprovar el decret que reduïa els impostos energètics, aquesta baixada fa que l'IVA de la llum i el gas torni a ser del 21% a partir de l'1 de juny. Per tenir-ho clar, el que passarà és que en el cas dels combustibles, de gasolina i dièsel, la rebaixa fiscal d'impostos es mantindrà com la tenim ara fins que acabi el mes de juny. Això és el que està previst. És veritat que el govern té sobre la taula la possibilitat d'ampliar-lo més mesos, però de moment es manté fins al 31 de juny, que és el que es va aprovar el mes de març. Però en el cas de la llum i del gas natural, sí, aquesta rebaixa fiscal es comença a retirar, de manera que a partir de l'1 de juny, és a dir, en 15 dies, com deies, tant l'IVA com l'impost especial sobre l'electricitat recuperen els seus valors habituals, és a dir, l'IVA tornarà a ser del 21% i l'impost especial sobre electricitat serà del 5%. Així que el que tenim és que es comencen a retirar les rebaixes fiscals, en el cas de la llum i del gas natural, a partir ja del mes de juny.
1: Doncs Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
28: Bon dia.
1: Ara passen 8 minuts a les 9 del matí.
29: Centenars de turistes i ciutadans barcelonins s'han acostat a la basílica per seguir amb atenció com el temple assolia el seu punt més alt.
30: És un dia important per a la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals. No s'ha acabat encara el projecte, ens falta sobretot la façana de la Glòria, però és un dia per celebrar-ho, sens dubte.
31: Amb el mateix desig de trobar Déu en tot, com ho va fer el venerable Antoni Gaudí.
32: És a dir, aquesta seria la primera vegada que veiem Gaudí tan de prop i en moviment, que canvia una mica la idea que tenim d'aquest Gaudí tancat a la Sagrada Família que avui tots estem venerant.
31: I que com ell sapiguem ser constructors, no pas de pedres, sinó de pau, de bellesa i d'esperança.
33: És un viatge molt important, és el primer viatge del Santo Padre en Europa, no? I com a primer viatge ha escollit a Espanya.
34: Pues és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
1: La visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família el 10 de juny serà la cirereta l'any Gaudí que se celebra aquest any. El temple, de fet, i ara ho escoltàveu, tenen coll avall, que farà augmentar el nombre de visitants i que això pot arribar a ser un problema. Amb motiu de l'any Gaudí, avui el que hem volgut fer és marxar una mica més lluny de la Sagrada Família, anar-nos-en fins a Reus, que és on va néixer el nostre arquitecte més universal, el geni, el màxim exponent del modernisme. Guillem Favo, hola, què tal?
0: Hola, Marina, què tal? Bon dia, de nou.
1: Fa un moment et tenia aquí al costat, ara on ets?
0: Doncs estic passejant per aquí, pujant i baixant escales al Centre Gaudí, veient de primera mà aquesta exposició que explica molt bé la relació entre Gaudí i Reus, el moment socioeconòmic que vivia aquesta ciutat, que aleshores era la segona ciutat més important de Catalunya. En aquest ambient d'oportunitats, doncs, va créixer Gaudí. M'ha cridat molt l'atenció, Marina, una vitrina en la qual hi ha els documents, les notes de quan Gaudí era alumne de les Escoles Pies de Reus.
1: Sort que no hi havia mòbils en aquell moment, perquè si no hauria fet amb una nota del mòbil i mira, tot això s'hauria perdut.
0: S'hauria esfumat. Hem de dir que tots els documents que hi ha de Gaudí tenen molt valor, perquè hi va haver almenys un incendi a la Sagrada Família i se'n van perdre molts, amb la qual cosa tota la documentació que hi ha és més aviat escassa i per tant té encara més valor. Aquestes notes a mi m'han cridat l'atenció perquè podeu pressuposar, home, doncs Gaudí segur que era un alumne excel·lent, que traia excel·lents. Doncs sí, per exemple, hi ha una nota de sobresaliente en geometria, de notablemente aprovechado en matemàtiques, però en va suspendre una d'assignatura, i no la diríeu mai de la vida. Al curs 1863-1864, Gaudí va suspendre Doctrina Cristiana i Història Sagrada.
1: Apa! Sí, se m'entera el papa, això.
0: És el que he pensat jo. I després també hi ha una nota de principis d'aritmètica on hi surt un reprobado, és a dir, que la va arribar a suspendre dos cops seguits. Una curiositat que podreu comprovar si veniu al Centre Gaudí, que és d'on avui emetem aquest programa especial.
1: Una de les particularitats que s'hi pot trobar en aquest centre. Guillem, gràcies, tu ho segueix voltant, i perquè em penso que te'n vols anar al Museu del Vermut, aprofitant
0: sí,
1: que t'arrem.
0: Sí, sí, sí, no soc tonto, eh?
1: Exacte, no m'ha dit, digue-li tonto, al favor.
0: Fins ara.
1: Nosaltres som aquí a Reus, a Barcelona, a l'estudi tenim l'historiador Xavier Carmeniu, el presentador del programa Ser Catalunya, el Tren de la Història, el coneixeu perquè és col·laborador d'aquest programa. Què tal, Xavi, bon dia.
2: Molt bon dia, Marina, com estàs? Em fas molta enveja, t'haig de dir. Reus és una ciutat que m'agrada molt, és molt bonica, li tinc molt d'apreci.
1: I m'acompanya també aquí a Reus, des d'on estem fent el programa, el Roger Miralles. Ell és arquitecte, ell és director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialista en modernisme i en noucentisme, això vol dir especialista en Gaudí també. Què tal?
3: Una mica sí.
1: Roger, bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
1: Començo per tu, Xavi, perquè a Gaudí el venerem, però quan el van atropellar al tramvia i el van ingressar a l'hospital, el van confondre amb un home sense llar.
2: Sí, sí.
1: Quan, on i què va passar amb Gaudí?
2: Doncs el que va passar és que quan el van atropellar no portava documentació, anava vestit amb una roba molt humil, a la butxaca només hi portava, diuen, un llibre amb els evangelis, se n'anava cap a l'oratori de Sant Felip Neri, i diuen, expliquen els que han estudiat bé la seva biografia, que va mirant al cap al costat equivocat a l'hora de creuar a prop de la plaça Tetuán. I quan va
1: és tràgic això, perquè això em recorda aquesta història, la de la Muriel Casals.
2: Exacte,
1: pobra,
2: sí.
1: Que també li va passar el mateix amb un carril bici a Barcelona.
2: Sí, sí, i t'haig de dir, que ja sé que no ve tomb, però quan un va en bicicleta per Barcelona, per exemple, quan vas amb carrils bici que són en direcció contrària als cotxes, doncs fa patir, perquè és clar, quan veus els vianants no hi pensen, no?
1: Sí.
2: I sempre que em passa això penso en el pobre Gaudí, que deu ser alguna malaltia aquesta meva d'historiador, de pensar en aquestes coses, de dir, ostres, en Gaudí li devia passar alguna cosa així, va quedar a terra inconscient, el van recollir i el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, que era el gran hospital que hi havia llavors encara a la ciutat de Barcelona, però esclar, com que ningú l'havia identificat, doncs el van tractar doncs com un pacient més, que segurament hauria passat igual, i el van tenir allà fins que el van reconèixer. Després, evidentment, ja va haver-hi tota gent que li va prestar atenció i va estar durant 3 dies doncs això, intentant a veure si superava l'accident. No ho va superar i va acabar morint al mateix hospital. De fet, ara és la Biblioteca de Catalunya, i la sala on hi havia aquesta, on hi havia el llit de Gaudí, és un dels indrets que formen part part de la Biblioteca de Catalunya. Vull dir, perquè jo hi he estat i l'he vist, i és en una part dels budells de la Biblioteca de Catalunya, aquesta sala.
1: Ens explicava ara el Guillem. Va suspendre l'assignatura de religió, però tu ens deies ara les circumstàncies en les quals el van atropellar, i ens deies, era un home de fe.
2: I tant, sí, sí. De fet, hi ha un moment que hi ha un gir a la seva vida, que això estic segur que ens ho explicarà molt millor el professor Miralles, però és quan ell comença a abocar-se de ple amb el que és la feina de la Sagrada Família. Ell vivia al Parc Güell amb el seu pare i la seva neboda. El seu pare va morir el 1906, poc després d'haver-se traslladat al Parc Güell. El 1912 em sembla que és quan mor la seva neboda. Ell no s'havia casat mai. També explica la biografia que li havien donat carbasses un parell o tres de vegades, i que al final doncs l'home havia quedat solter, una persona molt abocada a la seva feina, i el que va passar és que va decidir traslladar-se a viure allà on treballava, i no era, i ell era molt conscient de que seria el seu gran llegat arquitectònic, no només per la seva generació, sinó per molt més endavant. La bona prova és el programa que estem fent avui, no? I que a partir de llavors es va quedar a viure a la Sagrada Família. Esclar, amb tota aquesta evolució doncs s'entén que se l'hagi considerat doncs un arquitecte, no, l'arquitecte de Déu, per intentar plasmar el que ell creia en aquesta obra tan impressionant que és la Sagrada Família.
1: Roger, Xavi?
3: Sí, Roger.
1: Roger, vale, és que ara m'he confós, perdó. Roger, el coneixem com l'arquitecte de Déu. Aquests dies s'està dient, no?, sobretot arran de la visita del Papa, tot això encara li ha donat més volada. Gaudí, l'arquitecte de Déu, ja estàs d'acord?
3: A veure, si hem d'estar a favor de l'Església, sí, però realment la biografia de Gaudí, que sempre ha estat devot, no va ser massa, per dir-ho així, beat, fins al moment que deia l'altre col·laborador,
1: el Xavi.
3: Que efectivament li donen carbasses dues vegades quan intenta entrar a la burgesia barcelonesa. Ell, un fill de Calderer de Reus, no tenia massa res a fer, i quan li donen carbasses se n'adona que aquesta via no és bona, i segurament s'aboca en aquell moment a la via que té, que coneix, que és la religió. Òbviament sempre havia estat una persona religiosa, però no tan beata com els darrers anys.
1: Per tant, ara et faig la pregunta una mica més enllà encara. Se l'està instrumentalitzant per part de l'Església, Gaudí?
3: Ui, això... Potser jo segueixo més l'obra arquitectònica que l'obra religiosa, diguem-ne. Potser hi haurà gent que en sàpiga més d'això que jo. Però realment no estic al cas dels presumptes miracles que va fer ni aquest tipus de coses. Jo no en sé, d'això.
1: Carme Niu.
2: És una molt bona pregunta, i que a més lliga fins i tot amb la seva trajectòria abans d'arribar a la Sagrada Família, que és la seva vinculació amb Eusebi Güell. La burgesia barcelonina en la qual s'inscriu, i ara tal com explicava el professor Miralles, doncs, que ell doncs, arriba des de Reus quan té 17 anys, fa el batxillerat, comença l'escola d'arquitectura, que llavors formava part de la Universitat de Barcelona, i comença a fer camí, el seu gran mecenes és Eusebi Güell. I Eusebi Güell el que fa és promoure amb altra burgesia tot un discurs catòlic conservador en una ciutat on cada vegada els moviments obrers són més actius i en els quals hi ha doncs, gent que comença a que és molt clar l'anticlericalisme. I què es fa? Doncs, per exemple, hi ha un poeta com Jacint Verdaguer, hi ha un arquitecte com Antoni Gaudí, que fan tot un discurs tant des del punt de vista arquitectònic com literari per enaltir tot el que té relació amb la religió. De fet, l'església aquesta que tothom ara en parlem, que és la Sagrada Família, és un temple expiatori, per tant vol dir que es construeix perquè la gent paga per expiar els seus pecats, d'aquí ve el nom, i de l'altra és que està consagrada la Sagrada Família, que la idea és això, la família tradicional, en un moment en què es començaven a discutir moltes coses. Tot això forma part, evidentment, d'una batalla ideològica que sempre hi ha sigut, i ara, a part, jo diria també que també serveix una mica per posicionar no només la l'Església Catòlica, sinó també Barcelona en el mapa internacional, perquè Gaudí és el gran atractiu del turisme internacional.
3: Jo crec que això que dius del moment de finals del XIX és molt cert, perquè quan Bocabella, que és el promotor de la Sagrada Família, li encarrega primer a De Paula, que era el mestre, bueno, un dels mestres que havia tingut Gaudí a l'escola, a la Sagrada Família, i després li acaben encarregant a Gaudí, Jo crec que la voluntat que té ell a través de los devotos de San José és de portar la religió al poble. I aleshores la manera de fer-ho és, en comptes de fer com les esglésies tradicionals, que són tancades per fora i tenen els retaules per dintre, és portar els retaules a fora, explicar la vida sagrada, per entendre'ns, al carrer. Crec que la veritable revolució de la Sagrada Família, més enllà del nivell espaial, que ens agrada molt i tot plegat, és la capacitat aquesta de portar els retaules barrocs, que són els que els agradaven en aquell moment, a l'exterior.
1: Arquitecte de Déu, d'aquella manera, arquitecte de la burgesia, sí, ara ens ho comentava el Carmeniu, sense aquest mecenes, sense Güell, hauria arribat on ha arribat Gaudí?
3: No, segur que no. Perquè per fer arquitectura una de les coses que es necessita són clients que tinguin diners. Tenim l'exemple aquí al cantó, a Tarragona, amb un altre arquitecte que es diu Jujol, que no va tenir pràcticament bons clients, per dir-ho així, o clients tan adinerats com Güell, i que no va reeixir tant perquè no va tenir possibilitats de... Potser va reeixir tant, però potser no és tan conegut perquè no va tenir aquests tipus de clients. Güell i Gaudí, la història explica que Güell coneix a Gaudí quan veu una vitrina que va fer per l'exposició de París, i aleshores els hi demana els de la tenda, diguem-ne, que eren una sombreria, em sembla.
1: Una, perdona?
3: Una tenda de guants.
1: Val.
3: O de sombreros, no me'n recordo. Una de les dues coses. Els hi demana
1: gadgets,
3: qui ho ha fet.
1: Li diríem ara.
3: Exacte. Els hi demana qui ho ha fet, li diuen que Gaudí, i aleshores ells es vol construir, Güell, la seva casa. O sigui, es vol ampliar la seva casa de la Rambla per fer festes durant l'exposició del 88, i li encarrega aquesta ampliació, que és el que coneixem com el Palau Güell.
1: Encara no hi havia problemes d'habitatge en aquella època.
3: Sí que n'hi havia, sí, eh? el que passa és que els rics no n'han tingut mai de problemes d'habitatge.
1: Sí, també tens raó.
3: I justament

0: amb els qui relaciona Gaudí en aquells anys eren els Güells i el López, que vivien els dos, no a l'Eixample, com pràcticament tota la burgesia, sinó els dos més rics vivien a les Rambles i no volien deixar Barcelona, perquè per ells Barcelona era les Rambles. No era la Rambla, perdó, les Rambles, però no era l'Eixample, sinó era la Rambla, perquè dintre la ciutat tenir una casa grossa allà demostrava estatus, tenir una gran casa fora no era tan estatus.
1: Clar, ara això ocupen altres.
2: Això,
1: ja,
2: que, això que diu el professor Miralles, si em deixes afegir una cosa, Marina, és important tenir en compte el context, que és que la ciutat acaba d'enderrocar les muralles, com aquell qui diu. Les muralles de Barcelona s'enderroquen el 1854, aproximadament, i el que es comença és a créixer l'Eixample, que hi ha un boom de construcció, ara n'hi diríem bombolla immobiliària, segurament, amb una burgesia invertint allà. De fet, la Universitat de Barcelona es col·loca fora muralla ja en una posició estratègica, però el diner tradicional, la família Güell, la família López, tal com deia, doncs construeixen aquest palau Güell aquí al final de la Rambla, baixant a mà dreta, i de fet el professor Miralles ens ho pot explicar molt millor. És un repte arquitectònic fins i tot per Gaudí, perquè encabeix un espai molt sumptuós en una zona molt estreta i amb molta dificultat per a nivell de planta i de solar, no? Vull dir que és una voluntat de sèrie allà.
1: Ja, escolteu, ara segueixo amb vosaltres, però vull obrir una finestra al barri de Gràcia, a Barcelona, una mica més amunt de la Rambla, perquè clar, estem commemorant el centenari de la mort de Gaudí, però hi ha qui encara manté viva la seva obra. Laura Estrada, què tal?
3: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
1: I tu estàs amb aquesta persona que manté viva l'obra de Gaudí, fent què?
3: Mireu, us heu d'imaginar, crec que estic en un dels tallers més bonics que he vist mai, perquè el podríem dir que és com navegar entre l'obra de Gaudí. Veig des de rajoles de la Casa Vicens, hi ha per exemple reproduccions petites del Drac, el tenim en versió petita, en versió més gran, tenim la Sagrada Família, tenim des de la rajola del Capritxo de Gaudí a Cantàbria, que és aquell girassol tot amb relleu espectacular, hi ha posavassos, hi ha inclús el Panot de Barcelona, hi ha figures, hi ha ceràmica, hi ha moltes rajoles en formes hexagonals, quadrades, de tota mena. Hi ha per exemple aquesta rajola blava de formes ondulades, que és la que hi ha al pati de llums de la Casa Batlló. I qui hi ha al darrere de tot això? Doncs la persona que les fa possibles, qui manté, podríem dir, aquesta obra de Gaudí, és en Manel Diestre, és un mestre ceramista artesà. No és qualsevol, perquè és el restaurador, com dèiem, d'aquestes obres monumentals de Gaudí. Ha restaurat a mà rajoles i elements decoratius de ceràmica des de la Casa Vicens, de la Casa Batlló, del Parc Güell. Té 80 anys. Ara m'acompanya aquí al meu costat. Què tal, Manel? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Hem de dir que aquí estàs ben acompanyat. Fa caloreta en aquest taller, perquè és bo que, clar, tenim els forns aquí posats. Vull dir que a l'hivern esteu bé, a l'estiu no tant, potser. Escolta'm una cosa, Manel. A veure, tota aquesta feinada, quan va començar tot això? Tota la vida portes fent això perquè la família ho feia?
4: No. Van crear fa uns 50 anys el primer taller de ceràmica Sot, que és l'empresa en què estem ara, i van començar el meu soci Joaquim Toribio i jo, i després, al cap de 4 o 5 anys, es va afegir el Jordi Salvador, ¿vale? Tots dos, ells ja s'han jubilat i només quedo jo ara.
3: I què consisteix la teva feina?
4: Bueno, la meva feina, nosaltres tenim dues línies de producció, d'actuació. Per una part tenim la restauració del patrimoni arquitectònic ceràmic, i per una altra banda tenim el subministre dels articles modernistes que es venen als museus de les cases modernistes.
3: Això vol dir, perquè ens fem una idea, aquí sí. Al voltant aquestes figuretes que deien petites, per exemple del Drac, des de la Sagrada Família, clar, tots aquestes figures de ceràmica fetes a mà, on van a parar, Manel?
4: Bueno, aquestes figures que reproduïn van a parar a les botigues dels museus, i els turistes que venen les compren, i això ens ajuda...
1: Mare de Déu, tot pels turistes, sempre tu.
3: Tot pels turistes una mica, eh?
0: Per això passa.
3: És veritat que tenen molta tirada, vull dir que agrada moltíssim. T'anava a dir...
1: I m'ha agradat això que deia que els turistes... Perdona, Laura, no? Dic que m'ha agradat això que deia que els turistes al final li ajuden a pagar la nòmina.
3: Clar, no, evidentment. Perquè anava a dir, es veu que el Manel diu que no es vol jubilar fins a acabar l'última obra monumental del modernisme, que en aquest cas és el recinte de l'Hospital de Sant Pau. De fet, ja està treballant, encara queden pavellons, oi, Manel? Com va això?
4: Bé, sí, mira, al recinte històric de Sant Pau hi ha 12 pavellons. Hem col·laborat amb 8 pavellons, a més dels túnels, i queden per restaurar 4 pavellons. A mi m'agradaria, doncs, jubilar-me quan acabi aquests 4 pavellons, que no sé quan serà.

0: És molta feina, això? Quanta feina et porta?
1: Aproximadament un pavelló és un any aproximadament de feina, eh? És bastant complexa i bastant lent, eh?
0: Quanta gent tens treballant per fer-ho?
1: Aquí al taller som 8 persones.
2: Déu-n'hi-do.
1: Però,
2: és
1: bueno,
2: a dir, que mantenir viva l'obra de Gaudí dona feina...
1: Aquestes persones produint el que t'he explicat abans, que són el merchandise, el producte que vendem a les botigues, i el que és la restauració d'edificis modernistes.
0: I només sou 8 persones fent tot això a Catalunya, encarregats d'aquest manteniment d'obra de Gaudí?
2: Tu dius només, bueno, Laura, mira que a mi m'han semblat bastants.
1: Són moltes, 8 hores al dia durant 360 dies a l'any, dona de sí. Es pot fer perfectament.
0: Mira, et dona la raó, Marina, et dona la raó, sí.
2: Clar, sí, a mi m'han semblat 8, dic, Déu-n'hi-do, perquè al final sí, per fer rajoletes per turistes, mira, això es pot fer més... Clar, la gràcia és que potser alguns es pensen que això es fa en sèrie, no? Que tu surts de qualsevol visita, vas a la botigueta, digues, Roger.
3: No, que no només és ell que està produint coses d'aquest tipus. Hi ha altres artesans que també estan fent això, i Déu-n'hi-do la quantitat d'artesans que encara a Catalunya hi ha que estan fent tècniques tradicionals com al segle XIX, a finals del XIX, diguem-ne.
2: Laura, doncs res, sobretot envia'ns vídeos i fotografies, els compartirem a les nostres xarxes perquè puguin veure una mica aquesta finestreta que hem obert nosaltres ara al barri de Gràcia per mantenir viu el llegat de Gaudí, que no tot és el centenari de la seva mort. També.
0: I tant.
3: Realment el taller que té és molt bonic.
2: Tu hi has estat, eh?
3: Sí, sí.
2: Val la pena. Laura, anaves tant, a dir, doncs... perdona.
0: No, que sí, que de seguida, de fet, tinc aquí la meva companya, la Susana, que està gravant ja els vídeos perquè pugueu contemplar tota aquesta obra meravellosa. Aquí hi ha feina. El Manel també és el que ara se n'ha d'anar, que també té feina, així que els deixem treballar.
2: Manel, perdona, va, una última pregunta. La Sagrada Família, què?
0: Aquest pregunta la Marina.
1: No, el Sagrada Família no, van estar a punt de col·laborar, però no han col·laborat. Potser és l'únic edifici modernista d'en Gaudí que no m'he intervingut, eh?
2: Mira que és gros. Doncs escolta, moltes gràcies. Gràcies als dos, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bé, moltes gràcies.
2: Estàvem dient, Roger, Xavi, que efectivament, clar, tot el que és Gaudí va associat al turisme, i molt, absolutament.
3: Ara sí.
2: Puc saludar a aquesta hora el Carles Ferrer. Ell és guia turístic a Barcelona, precisament. Carles, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
2: Què és el que més triomfa de Gaudí? La Sagrada Família, entenc, i entenc que aquests dies ja està ben bogeria arran de la visita del Papa, ho esteu notant?
4: Efectivament, Sagrada Família sempre ha sigut el número 1, l'espai més visitat dintre de tot el que és el patrimoni de Gaudí, i aquests dies ho estem notant, però potser no més que en els darrers anys, ja que la Sagrada Família sempre està al límit d'aforament durant la temporada alta, llavors la situació és molt similar. Ja ens hi trobarem més endavant, als entorns de la Sagrada Família, aquesta gent sense tiquet, aquí potser notarem la diferència.
2: Entre aquí... triomfa més Gaudí? És a dir, quins turistes, no sé de quina nacionalitat, triomfa més a l'estranger, triomfa més a la resta de l'estat?
4: Històricament, i avui en dia encara és així, als Estats Units és el major volum de visitants que hi tenim. Hem de pensar també que quan Gaudí no se'l valorava massa aquí a Catalunya, sí, se'l valorava, se'l coneixia una mica més als Estats Units, amb un entorn potser més acadèmic, i al Japó, també.
5: I tant.
4: Sí, sí. I a veure, avui en dia és conegut arreu del món, llavors tenim una diversitat de visitants impressionant.
2: I aquí la pregunta, els catalans ens interessem per Gaudí?
4: Jo crec que sí, però poder al mateix nivell que la resta, no? Fins a cert punt. I clar, un fet que d'això crec que molts en som conscients, no? Hi ha molts catalans i barcelonins que no han entrat mai a la Sagrada Família. Tampoc és fàcil, clar.
2: Clar, tampoc és fàcil, no? Ni parat.
6: I exacte. Marina, em deixes afegir una cosa a partir del que explicava ell? Perquè, esclar, mira, en les classes que faig jo de Patrimoni Cultural a l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiem el cas de Gaudí i com s'ha convertit en una icona mundial del turisme. I, esclar, això, tal com deia ell, és interessant perquè als anys 50, aproximadament, hi ha exposicions de 50 del segle XX, vull dir, exposicions a Nova York, es crea una societat d'amics de Gaudí, a Japó també, i esclar, no és que sigui flor d'un dia ni de quatre dies, sinó que ja fa molt temps que hi ha molta gent que el reivindica, i per això també ha estirat tot el patrimoni arquitectònic de el nostre país, no només de Barcelona. És a dir, si no arriba a ser Gaudí fent de punta de llança, segurament ara tampoc no tindríem a posar posat tant en valor Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, i fins i tot el propi Jujol, que ara esmentava fa un moment el professor Miralles. Sense aquest estrellat de Gaudí, tota la resta no, segurament no hi seria.
3: Hi ha una cosa a dir, que és que el Gaudí es fa famós, per dir-ho així, a nivell internacional, quan el Sergi Alsuini, el Sergi era un arquitecte català que se'n va per la guerra i fa carrera als Estats Units i acaba sent el degà de Harvard durant molts anys. Aleshores, el Sergi, l'any 54, fa el seu gran llibre sobre Gaudí i el fa en anglès. No el fa en castellà, ni en català, ni res d'això. El fa en anglès i pel públic americà. Amb la qual cosa, aquí és on comença l'estrellat de Gaudí internacional i, a més, després tots els historiadors que havien fet històries de l'arquitectura, sobretot als anys 30-40, que eren europeus, no l'havien tingut en compte perquè això d'Espanya no semblava que fos part d'Europa i de cop volta el comencen a posar dintre les històries d'arquitectura. I a partir d'aquest moment és quan aquesta bombolla de modernisme, noucentisme que passa a Catalunya i que no passa en lloc d'Europa, que el modernisme, per dir-ho així, l'Art Nouveau, etcètera, etcètera, les seves derivades són moviments que són profundament ciutadans, urbans. Aquí a Catalunya el moviment modernista no és només urbà, és un moviment que passa a tot arreu. I això és una cosa que es comença a entendre gràcies al CERT, perquè el CERT està en una posició de poder als Estats Units, que és el de garant de Harvard.
2: I això és el que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya.
3: El que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya és que hi ha un modernisme culte, que és el de Gaudí, hi ha un modernisme més aviat pagès, que és el que passa fora de les ciutats. I això sí que és realment una cosa extraordinària i que no acabem de posar en valor perquè només ens interessen les grans ciutats, però com el teu programa d'avui que ha sortit de la gran ciutat i ha anat a la segona ciutat de Catalunya aleshores, ara ja no és la segona, però a la segona ciutat de Catalunya per intentar explicar això, jo crec que hem d'entendre que, jo què sé, hi ha molts pobles que tenen joies arquitectòniques d'aquell moment. I si mirem a la resta d'Europa, les joies arquitectòniques d'aquell moment només estan a les ciutats.
2: Tu que ets arquitecte, pels que t'estiguin escoltant, allò que tu te'n vas a un poble a fer una volta que no coneixes, és igual, on sigui, com identificar si una cosa, si un edifici, si una construcció és o no modernista?
3: Ostres, no sé, no et sé donar una recepta exacta.
2: Vaja.
3: Però tot i així...
2: Roger que... Miralles, gràcies.
3: Exacte, fora, despedit. No, tot i així, si tu comences a veure motius de decoració que no són els que venen de la història, motius de decoració que vol dir florals, o motius de decoració que tenen a veure amb animals, amb... I que també durant l'època medieval n'hi havia, però motius de decoració d'aquest tipus, si veus color, si veus tota una sèrie de coses que intenten renovar l'estil arquitectònic en el 19, del 19 al 20, això gairebé sempre és modernisme. I a més això a Catalunya sempre ha vinculat a aquesta idea de modernització de país i aquesta idea de nacionalització. O sigui, de la modernització del país en aquell moment vinculada a la idea de nació, que és una cosa molt típica de la resta d'Europa,
2: Veus com sí que tenies el truc? Escolteu, que teníem el Carles Ferrer, tots guia turístic de Barcelona. Quin és el recorregut, si a tu et diuen, fes-me una ruta a Gaudí, on comences i on acabes? I si hi ha algun lloc secret més enllà que la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló...
4: Clar, els recorreguts més comuns passen per aquest top 3 que una mica coneixem, no? Que és l'entorn del Passeig de Gràcia, que és un combinat de Casa Batlló, de Pedrera, i després el que són els monuments més visitats al final de Catalunya, que són Sagrada Família i Parc Güell. I amb això ja fem moltes hores de visita, jo crec que ja han saturat el visitant. I com a espai desconegut i una mica reivindicar, on es fa una... Realment la visita és molt agradable, tenim la Torre Bellesguard, que molta gent no coneix.
2: On para?
4: És a prop de la Ronda, a Sant Gervasi, a dalt de tot, a Bonanova. I és un espai molt poc visitat, tot i que està obert des de fa ja bastants anys a la visita.
6: És com la Torre Vicenç, també, no? Que la Casa Vicenç, que ara ja comença, com que ve de camí de Parguell, no?
4: Sí, la Casa Vicenç, diguem que encara està fora d'aquestes rutes principals, però segueix sent un espai no tan visitat com la resta. El Palau Güell, en aquest sentit, també li passa una mica això.
6: És una passada, el Palau. A mi, la vegada que hi vaig entrar, em va flipar molt, de veritat. És espectacular.
2: Ens acompanya una altra guia turística. En aquest cas, el David Edo. Ell és guia turístic de Reus. a Reus hi ha obra de Gaudí. Bon dia.
5: Hola, bon dia. M'escolteu?
2: Sí, t'escoltem.
5: Hola, gràcies. A veure, hi ha obra de Gaudí, però no és arquitectònica. Però tenim moltíssimes obres i relacions amb el lloc on va néixer, on va ser batejat, on va ser confirmat. Hi ha un gran museu, per mi el millor museu de tot el món, de Gaudí, està a Reus, a la plaça Mercadal, i es va fer per l'any 2002, quan es va celebrar el 150 aniversari del seu naixement. Per tant, sí que hi ha cosa de Gaudí a Reus, i més ara que també es commemora l'any Gaudí, i al museu també, a l'antic Banc d'Espanya, hi ha unes exposicions molt interessants també.
2: Curiós això, que efectivament dius sí que es pot fer una ruta sobre Gaudí a Reus, però pròpiament obra de Gaudí no hi trobem. Volia afegir al Carmeniu, demanar-te una ruta més enllà de Barcelona, més enllà del que coneixem de les coses més icòniques de Gaudí, perquè a Gaudí el podem trobar fora de Catalunya i fora d'Espanya.
6: Fora de Catalunya, sí. A veure, ja de fet ha sortit el cas del capritxo que el comentava la Laura fa un moment, i relacionat amb aquesta qüestió dels mecenes, doncs també hi ha el Palau d'Astorga, el Palau Episcopal, que de fet el que li encarrega és un bisbe que havia estat a Tarragona i que el coneix i li diu, escolta, fes-me un palau allà, ell no hi pot anar. Li diu, envia'm fotografies, plànols, i el fa així a distància, tot i que envia uns paletes catalans a treballar-hi perquè és amb els que ells confia. I després també hi ha la Casa Botines Alló, que també és d'un català que està instal·lat en allà i que té una casa que és magatzem, banca, etc, i que són els grans elements referencials. I pel que fa a Catalunya, a mi hi ha dos llocs que em criden especialment l'atenció. Un és la Cripta Güell a la Colònia Güell, que és un lloc preciós, que a més lliga amb tot el tema que hem parlat aquí de la industrialització de la burgesia, que deia el professor Miralles, precisament per això que dèiem, perquè aquesta gent van poder treballar, perquè hi va haver gent que hi va invertir. Ho dic perquè ara a vegades les grans fortunes no sabem amb què dediquen els diners i que fer... No, és
2: que... Ja n'ha colat el Carmeniu.
6: Home, és que...
3: Està bé.
6: A veure, si tenim el... És que això és una cosa que a mi sempre m'exaspera una mica. Hi ha edificis bonics és perquè hi ha talent, però és que el talent sempre hi és. El talent ha de poder brillar si té l'oportunitat de poder brillar, i en aquest cas, doncs això passa si hi ha gent que hi inverteix. Evidentment, ara hi ha l'administració pública que pot fer molt, però també hi ha gent que decideix a gastar-se els diners en coses, diguéssim. I aquesta burgesia ho feien pel seu propi interès, evidentment per lluir i també per posar Barcelona i Catalunya al mapa, lligat amb això que deia el professor Miralles d'aquesta reafirmació nacional en un context polític i econòmic important, finals del segle XIX i principis del XX. Però és que això es podria fer ara amb arquitectes que hi ha, també. I que també es podria fer una ciutat i un país bonic. I cert, que a més és que, clar, tret cert, que també ho tenia claríssim durant la Segona República, va haver de marxar a l'exili per culpa del franquisme, i ell era conscient de la feina que van fer, i per això va publicar aquest text de Gaudí en anglès. Vull dir que aquesta visió hi és, i el que tenim és això, i per això precisament nosaltres ara ens sentim tan orgullosos, perquè si una cosa presumeix, presumim sempre és d'això, del modernisme i de Gaudí dels altres arquitectes, no? I per tant, això ho tenim aquí. En el cas de la Colònia Güell, tal com et deia, doncs es veu aquesta industrialització, i també en un altre lloc molt curiós és els Jardins Artigues, que hi ha a la Pobla de Lillet, a més amb el Tren del Ciment, que és un lloc fabulós, i que és d'aquests que, tal com deia el nostre guia avui aquí a Barcelona, doncs també no és dels més concorreguts que hi ha, que val la pena anar-hi, també.
4: Gens i mica, si em deixeu afegir, perquè crec que també queden, si no, a l'oblit, no? A la Pobla de Lillet tenim també el xalet de Cal Lleràs.
6: Ui, sí, tens tota la raó, que bé que ho hagis dit.
4: Tenim les Caves Güell, el Garraf, tenim la Nau Gaudí, Mataró.
2: I tot això és visitable?
4: Doncs el que he anat mencionant fins ara, que sigui visitable a l'interior, i tenim la Nau Gaudí, el Garraf ho porta un restaurant, jo hi he entrat, però no sé, honestament, fins a quin punt està obert a tothom.
6: Que contactin amb tu, home.
4: I el xalet de Cal Lleràs, jo us hi recomano, qui tingui furgoneta, anar allà a dormir. a l'aire lliure al mig del bosc i veure encara que sigui des de l'exterior.
6: És preciós, és un dels llocs més macos que hi ha a Catalunya, i a més això, que té sentit. O sigui, va construir un xalet pels enginyers de la fàbrica Aslan, correcte, que estaven en allà. O sigui, imagina, tu estàs treballant al mig de la muntanya, amb un entorn fantàstic, amb un habitatge dissenyat per Gaudí, que a més encaixa perfectament amb l'entorn natural en el qual està. És una passada.
3: Que tornava a ser del Güell.
6: Sí, exactament, sí, és que és el que dèiem. És que és el que dèiem.
3: Hi ha una cosa que abans, quan has parlat de Reus i de si hi havia alguna cosa o no, hi ha una cosa que és important, que és entendre en el context en el qual neix Gaudí. Gaudí neix a Reus, viu entre Reus i Riudoms. Entendre on va néixer crec que ha estat una futilitat.
2: Ui, l'alcaldessa, jo li he preguntat a l'alcaldessa, m'ha dit, no hi ha debat sobre això. És el moment, ni quan, vaja, quan li he preguntat per res, quan s'ha posat més rígida,
3: seriosa,
2: ha sigut quan li he qüestionat si estaven segurs que Gaudí havia nascut a Reus.
3: A mi m'és igual. El que sí que és clar,
2: ella no.
3: El que sí que és clar és que la cosa entre Reus i Riudoms és important, perquè Reus és una ciutat que ja comença a expandir-se fora del tomb de Ravals, i Riudoms és un poble més aviat petit.
2: Yeah.
3: Aleshores, el camí entre Reus i Riudoms hem d'entendre que és l'escola de natura que té Gaudí. Gaudí realment, on aprèn totes aquestes formes que després ens fascinen i que hem racionalitzat i hem intentat intel·lectualitzar i totes aquestes coses, ell on aprèn això de manera no intel·lectual, sinó per contacte directe, és en aquest camí entre Reus i Riudoms.
2: Yeah.
3: I és en aquest entendre que la ciutat i el camp tampoc són coses tan diferents. Ara mateix la ciutat i el camp ens sembla un límit inexpugnable. En aquell moment no era això.
2: Yeah.
3: Reus era una o sigui, Reus, París, Londres, vull dir, era una metròpolis, tenia...
2: Explica-ho, això, d'on ve això de Reus, París, Londres?
3: D'aquesta capacitat comercial que tenia Reus i d'aquesta capacitat de comerç que va tenir sempre. Reus... Això seria llarg, eh?
2: Vinculat a l'aiguardent. De fet, és igual, com que després tindrem el capítol del vermut, no pateixis.
3: Perfecte.
2: Ja ho abordarem.
3: Ja ho abordareu, però vull dir que el que és important és que el Reus tenia una vessant internacional des de sempre. Des dels temps de la comuna del camp.
2: Yeah.
3: Aleshores, aquesta idea de comerciar amb les coses que es feien aquí per sobreviure, al final no era per enriquir-se, que això de moment era per sobreviure, en l'esperit de Reus jo crec que encara hi és avui. En canvi, Riudoms té un esperit molt més de poble.
2: Yeah.
3: Aleshores, aquesta dualitat de dos poblacions que estan allà al cantó i que conformen, al final, fins als 16-17 anys, Gaudí no surt d'aquí, sí que surt d'aquí, però ha estat tota l'estona aquí. Tot això és el que conforma l'ensenyament, diguem-ne, sentimental de Gaudí.
2: Deixeu-me acomiadar el Carles Ferrer i el David Edo, els dos guies turístics, perquè em consta que tenen feina. Carles, David, gràcies.
4: Gràcies, Marina.
5: Moltes gràcies.
2: Incorporar a la conversa el Joan Serramià. Ell és parent llunyà, bastant llunyà, però parent d'Antoni Gaudí. Ho deus portar escrita a la sang. Ets escultor. Joan, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: T'agraïm que hagis vingut, perquè ens consta que vas molt enfeinat. La teva àvia era Carme Gaudí, era així?
7: Sí, exactament, sí.
2: I era filla?
7: Filla de Joan Gaudí, que era cosí segon de Gaudí.
2: Per tant,
7: I a més eren molt amics.
2: Si t'ho posem en els cognoms, si anem buscant cognoms, en tu, en quin número trobem
7: el Gaudí? El quart.
2: El quart, sí. Home, no n'hi ha. A veure com és. Joan
7: Serramià Llaurador, Batet Gaudí.
2: Aquí hauries de posar tot amb guionets i així acabaríem trobant el Gaudí. Més que res perquè sent escultor, home, segur que això et posaria més al mercat, no?
7: No, em penso que per sort no tinc el cognom Gaudí, perquè això portaria una pressió bastant important.
2: També és veritat. També és veritat.
7: Prefereixo que sigui una anècdota.
2: És una manera de veure-ho. Escolta, tu ets part de l'associació Amics de Gaudí i el que voleu és que el Papa Lleó, en la seva visita, en la seva missa a la Sagrada Família el 10 de juny, faci servir un bàcul, és a dir, un bastó, sí, inspirat justament en Gaudí. De què va això?
7: Bueno, primer que tot, tinc de dir que abans del bàcul estic acabant ara l'escultura de Gaudí de Reus.
2: Sí, aquesta era la segona part.
7: Llavors, una cosa porta l'altra.
2: Primer és l'escultura i després... Sí. I després
7: no, t'ho dic perquè no sabia que ho tenia ja previst comentar-ho.
2: Sí, sí, ho tenim previst.
7: I llavors comentar. Ara va sortir una idea que va sortir de Riudoms, precisament. Un amic de Riudoms me va trucar a principis d'any i diu, Joan, hauries de fer un bàcul pel Sant Pare. quan vingui a Barcelona. I dic, ah, sí, jo encantat. Però, a veure, no el puc fer jo i regalar-li jo. Vull dir, si algú s'organitza i vol regalar-li un bàcul, doncs jo amb molt de gust el faré. I la cosa aquesta ha anat evolucionant. Aquesta persona es diu Javi Fortuny, que és un especialista en Gaudí,
2: sí,
7: que ha investigat moltes coses en relació als orígens de Gaudí de forma científica, perquè jo no comparteixo el dogma reusenc del Gaudí.
2: A veure, què vol dir això?
7: No entrem.
2: Home, sí, home, i tant que hi entrarem. Has obert el meló. Què vol dir això del dogma reusenc del Gaudí?
7: És una creença fabricada. Però ara no vull entrar perquè...
2: Però què vol dir, que se l'intenten fer seu quan no és tan seu?
7: No vull dir res.
2: Home, no vull dir res. Què vol dir?
7: Faig aquesta pinzellada i s'ha acabat. No dic res més. Perquè estic sota el context del Gaudí, del monument i de Gaudí de Reus, i llavors, perquè jo considero que té tot el dret de tindre a Reus un monument a Gaudí i Gaudí que estigui representat a Reus. Llavors, i a més les persones que tracto, que les estimo molt, la Maite Gaudí, que és la presidenta dels Amics de Gaudí de Reus, és la que m'ha fet l'encàrrec.
2: Família teva, també, clar.
7: Sí, si ens féssim l'ADN segur que tenim, tenim un percentatge. I llavors no vull causar... Només volia fer una pinzellada perquè sempre... Jo no entro en detalls ni discuteixo res amb aquest context que estic ara, però tinc de deixar clar que jo no comparteixo això. Llavors...
2: És que no m'ha acabat de quedar clar el que és l'això. L'això què és? És a dir, la patrimonialització de l'arquitecte per part de Reus.
7: L'origen de Gaudí. Vale? L'origen.
2: Tu defenses la via Riudoms?
7: Sí.
2: Ah, ara, home, escolta, parla clar.
7: Vale. Però és que és molt llarg d'explicar, que això faria falta dos o tres programes per explicar-ho tot. I no...
2: Sort que ha marxat l'alcaldessa, tu.
3: Sí, exacte.
7: Bueno, l'alcaldessa més guapa de Catalunya.
2: Apa, sí, vaja, i segurament hi és allà per altres coses, per competent, que també, vull dir, que és el que hauríem de posar en valor. Ha arribat amb una carpeta al Joan.
7: Sí, bueno, és que he portat el disseny del bàcul. Mm-hmm. Vale. I llavors, si, per la ràdio és difícil d'ensenyar-lo.
2: Sí, però vaja, com que ens poden veure a través del YouTube, doncs mira, el podem anar ensenyant, però vaja, ens pots anar explicant com és aquest bàcul que vosaltres intentareu que porti el Papa. Creieu que quina via heu agafat per intentar ensortir-vos-en i
7: bueno,
2: fer-hi arribar?
7: Això vam tenir de... Jo no m'he dedicat amb el tema aquest. Jo el meu mal de cap és fer el bàcul, no? Però també he tingut d'intervenir en converses amb l'arquebisbat de Tarragona, perquè són l'enllaç, no?, amb el Sant Pare. I, bueno, al final la cosa s'ha posat molt de cara perquè és una idea molt bona, que el bàcul, que el Sant Pare porti un bàcul que ve a la Sagrada Família a inaugurar la Torre de Jesucrist, on hi ha la creu gaudiniana. I el bàcul del Sant Pare que porti la creu de Jesucrist damunt, doncs és una idea bastant bona, no?
2: Fèrula papal, any Gaudí 2026. Home, bonic és... Clar, sembla aquella creu pels oients, perquè us en feu a la idea, aquella creu del Parc Güell, no?
7: No, és la creu de la Torre de Jesucrist. Bueno, que és l'invent de la creu del Gaudí, que la fa en diversos llocs, perquè també està a la Casa Batlló i al Bellesguard i en no sé quants llocs més. És el mateix tipus de creu que es veu des dels quatre costats.
2: M'aixeca el dit, em demana que li doni pas al Ramon de la Fuente. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Tu ets pastisser.
8: Soc pastisser.
2: De Huguet de Reus.
8: Huguet de Reus.
2: De la pastisseria Huguet de Reus. I aixecaves el dit per què?
8: No, perquè el que estaves dient era aquí a la Sagrada Família i el que estava comentant el Joan, en aquest cas de les altres cases que estava dient. És la mateixa creu que es veu en tot arreu.
2: I tu has vingut perquè també us heu inspirat en Reu per fer una cosa de menjar.
8: Sí, sí.
2: Quina?
8: Nosaltres ens dediquem més aviat al tema de menjar. Hem fet en aquest cas hem fet el que és la fumera del Parguell o de la Sagrada Família o de la Pedrera, que és el que vam fer ara per Pasqua.
2: I ens ho has portat. És una estructura com de xocolata amb una...
8: Que és la fumera de Gaudí.
2: Que és una torre, exacte. Molt bé. I això és de xocolata negra?
8: Bueno, la xocolata negra és una miqueta, és una miqueta diferent. Mm-hmm. Perquè la primera va tenyida...
2: Digues.
8: No, la base és xocolata negra, després va tenyida amb aquest to, així com si fos grisós.
2: Sí.
8: Ara t'ho acabo d'obrir i ho veuràs. Bé, i llavors el que hi és en aquest cas, és tot el que és la fumera vista per les quatre cares, com estàvem dient, Exactament amb, el, amb això.
2: I això és, vaja, perquè s'ho imaginen els oients, ve a ser una mona amb aquesta forma, però la veneu tot l'any, encara...
8: Bueno, la, ara, si hi ha algun encàrrec, la vam fer. En aquest cas, com vosaltres veníeu aquí, doncs l'hem fet també per vosaltres.
2: Molt bé.
8: I per commemorar, ja acabaríem a parlar de Gaudí i de les coses de Gaudí, doncs això, és el que l'hem fet és perquè la pugui veure tothom. I la tenim a la pastisseria.
2: I ens has portat per degustar una cosa típica de Reus. Què és?
8: Coca de cireres.
2: Coca de cireres, és un postre típic.
8: És un postre típic que és molt típic d'aquí a Reus, sobretot per Corpus, que és el típic, el dia que és el dia de les coques d'en cireres, i com m'han dit que ahir vau parlar amb el Jordi...
2: Amb el Jordi Cartanyà, company de Reus.
8: Company de Reus, doncs va... Aquesta nit, quan estava allà a l'obrador, dic, saps què et dic? Dic, a part de fer una miqueta d'això de l'esmorzar, dic, deixa'm fer quatre coques d'encineres, que ella no les haurà vist mai.
2: Les provarem també.
8: Dic, ella no les ha vist mai, i com és molt típic, ara a partir d'aquest temps, i a partir de Corpus, que és el dia 4 de juny, sí. Doncs llavors aquí a Reus és molt típic, doncs el que hem fet ha sigut portat unes quantes coques de cireres.
2: Sentiu el soroll perquè està desembolicant la mona de Gaudí que ens ha portat aquí en aquest programa especial al Centre Gaudí, el Ramon de la Fuente de la pastisseria Huguet de Reus. Ara ell parlava del Corpus. Xavi, torno amb tu perquè vinculat al que comentàvem abans, Gaudí, l'arquitecte de Déu, la seva fe religiosa, no? Justament... Joan Josep Omella va explicar que s'està estudiant el miracle de Gaudí per declarar-lo beat, que això està en fase final i que esperen a que això pugui ser realitat. Què és aquest miracle de Gaudí?
6: A veure, aquest miracle de Gaudí és un d'aquells elements que serveixen per fer el procés de beatificació. La veritat és que aquest tema no el tinc massa per la mà, em passa una mica com el professor Miralles, a mi el que m'interessa més és el context històric del personatge, no tant el procés de beatificació, que lliga amb això que dèiem ara, no? D'aquesta persona vinculada a la Sagrada Família a partir de la segona part de la seva vida, i a partir d'aquí, doncs, que va morir d'aquesta manera, doncs, vaja, doncs se'l vinculen a aquesta qüestió dels miracles.
2: Clar, l'argument, com a mínim el que havia explicat Omella, és que el suposat miracle estava vinculat a un problema de salut, que no és públic, això no ha transcendit, Roger? No s'ha explicat de quin tipus de problema de salut es tractaria, però ell diu, és igual, la seva vida i obra, la imatge de la persona d'Antoni Gaudí, ja és prou venerable com perquè li concedeixin això.
3: Jo no sóc docte en qüestions religioses, però crec que el miracle de Gaudí és la capacitat espaial i cromàtica i arquitectònica que té. O sigui, a veure... Els que són de Barcelona o els que coneixen una mica la ciutat històrica de Barcelona segur que hauran passejat moltes vegades pel Raval o per el Raval és la part nova del casc històric de Barcelona. Aleshores, que vagin pel Gòtic. Els carrers són de 3 metres i mig, no hi ha una línia recta, no hi ha un espai gran, etcètera, etcètera. L'espai gran, diguem-ne, era la muralla que hi havia interior, que és la Rambla, no?
2: Val.
3: Aleshores, quan tu entraves al Palau Güell, dintre d'aquest context, imaginem-nos la ciutat tortuosa, bruta, amb tots els disturbis que hi havia cada 2x3, etcètera, etcètera, puges una escala, gires 180 graus, diguem-ne, i aleshores entres a un espai que és 3 altures, superampli, sobretot en vertical, no en horitzontal, que és l'espai de les festes del Palau Güell. Això és un miracle arquitectònic. Això sí que és un miracle. Vull dir, en una ciutat, amb perdó, de merda, com era aleshores Barcelona i com eren les grans ciutats aleshores, brutes, amb pudor, amb tota aquesta parafernàlia, entrar en un lloc d'aquelles característiques, amb la millor música, amb el millor art del moment, amb l'espai més al·lucinant del moment, amb una cúpula que puja a 4 pisos, havia de ser un regal des de tots els punts de vista sensorials. Avui, això ho veiem com una cosa més, perquè venim del Passeig de Gràcia i anem allà amb el metro, sortim i estem a dintre.
2: Yeah.
3: Però, en canvi, intentar-ho imaginar en el context històric és el que realment fa que allò...
2: Clar, clar, clar.
3: A mi, deixeu-m'ho quadrificar de miracle, si voleu.
2: O sigui que per tu es mereix aquesta beatificació, sens dubte.
3: Per mi, des del punt de vista civil, segur.
2: Joan Serramia, torno amb tu. Ens deies, estic preparant aquesta escultura de Gaudí. On anirà i com serà? De quina mida?
7: Bueno, aquesta escultura estarà posada en un lloc emblemàtic, que és al peu del campanar. Que és, vam estar mirant a veure quin puesto fora el més indicat per Gaudí, i de tots els racons de Reus, perquè clar, hi ha puestos molt, que són més cèntrics, però hi ha problemes de mobilitat, no? I llavors vam decidir que el millor lloc era aquest. Tothom va estar d'acord i aquí es posarà. Ja, ahir van començar a fer els fonaments, ja.
2: Ah, sí, eh? I quan creus que estigui acabat, això?
7: Això és una incògnita, encara.
2: Com la Sagrada Família?
7: No tant, no tant. A veure, estem... Jo ja, la meva feina ja la tinc quasi acabada, però intervé la foneria i l'artesà Picapedrer que està fent la base de pedra, que la pedra ens la donà la Sagrada Família, és una donació de la Sagrada
2: Família.
7: Ah, mira!
2: És a dir, és una de les que estan fent servir allà per aixecar, per acabar d'aixecar.
7: Sí. És una pedra que hagués tingut d'anar a la Sagrada Família, però on va al monument de Gaudí, perquè a la Maite Gaudí se li va ocórrer la idea de demanar una pedra, perquè no teníem masses diners. Llavors, per estalviar, per trobar col·laboradors, doncs se li va acudir això. I al final ens van donar la pedra que volguéssim. O sigui, vaig poder anar a triar la pedra al magatzem que tenen a les Borges Blanques.
2: Ah.
7: I llavors, ja que donaven la que jo volgués, doncs vaig agafar una de ben grossa, una de 14 tones.
2: De 14 tones? Sí. I com la vau portar fins aquí?
7: Amb un camió, però primer la vam tindre de retallar en tres peces perquè costava de moure. I ara l'estan picant, dividida en tres peces, però anirà unida i al final no es notarà que són tres peces.
2: Uh-huh.
7: I és una pedra que ve d'Alemanya. Imagina't tu, el preu que té aquesta pedra no la sabem.
2: És una pedra que ve d'Alemanya?
7: Sí,
2: i per què d'allà?
7: Perquè és una pedra que s'assembla molt a la pedra de Montjuïc, perquè la pedrera de la Sagrada Família molt original era de Montjuïc, però se va exaurir la pedrera. La pedra que queda a Montjuïc ja no és prou bona.
2: Val.
7: I han tingut de buscar pedres similars en altres llocs. I llavors només fan servir els millors materials que hi puguin haver al món i tenen allà un magatzem espectacular de carreus immensos de pedres de tots els continents, quasi.
2: Doncs escolteu, molt interessant aquesta taula que hem tingut ara per parlar de la figura de l'obra de Gaudí, no només de tot el que ha generat, de tot el que implica per Catalunya, i no només d'on el podeu trobar. Si acabeu d'enganxar-vos ara a l'antena, tranquils, ho podeu recuperar, ho penjarem a l'app de la SER, podeu recuperar la conversa amb llocs recòndits no tan coneguts de l'obra de Gaudí, amb trucs per identificar si una obra que pugueu veure, que podeu trobar-vos passejant per Catalunya, és o no modernista. Roger Miralles, arquitecte, Xavier Carmeniu, historiador, director del Tren de la Història, gràcies a tots dos.
6: A vosaltres, una abraçada, que vagi
2: bé per Reus. I gràcies també al Joan Serramià, escultor, família llunyana de Gaudí, però família al capdavall, en el seu quart cognom, i figura el Gaudí. I gràcies també des de la pastisseria Huguet, moltíssimes gràcies per haver gràcies estat amb nosaltres i per haver-nos ajudat a entendre una mica més aquesta figura i la importància de Gaudí. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Adeu.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia, adeu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a les 10 del matí, us ho dèiem, estem fent un programa especial des de Reus, des del Gaudí Centre, amb motiu de l'any Gaudí. Ara el que volem fer, però, és aturar-nos un moment, recapitular les notícies més destacades a aquesta hora amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina. Fa mitja hora ha començat la reunió entre la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els sindicats d'Educació. Ha de servir per desllorigar el cul de sac en el que es troben. Seguint-ho ja la Soledad Domínguez. Soledad, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mostra de la importància que el departament dona a la trobada d'avui és que, a més de la consellera Esther Niubó, s'ha afegit a la reunió la plana major del departament, la secretària general Teresa Sambola o el secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez, també representants de Funció Pública. El govern està decidit a començar avui a desinflamar el conflicte amb els professors, fent alguna proposta en matèria d'escola inclusiva, oferint recursos extra a partir ja del pròxim setembre. Amb això el govern vol guanyar-se la confiança almenys d'una part dels sindicats que estan mantenint vives les protestes. Per part dels sindicats hi són presents tots, també la intersindical, malgrat no formar part de la mesa, han salvat aquest inconvenient perquè USTEC els ha convidat com a assessors.
2: Gràcies, Soler. De fet, fa una estona parla aquí a Catalunya i ha passat el portaveu de la UGT, Jesús Orellana, que acusa els contraris a aquest acord de centrar-se massa en el sou.
4: És un pacte de 24-25 pàgines, crec que tenia unes 80 i pico mesures. I sincerament jo crec que el que no pot ser és que de totes aquestes mesures, crec que ja ho han dit, no? Si es puja una mica del sou, doncs ja ens oblidem de la resta.
2: Tot plegat en un dia en què la vaga als centres educatius s'ha traslladat a Girona i a la Catalunya Central. A Verges, al Baix Empordà, un grup de mestres ha emprès una marxa lenta amb cotxe i el mateix de Manlleu a Vic, però amb bicicleta. Això quan a les 12 arrenca al centre de Girona una nova manifestació dels mestres catalans. Des de primera hora, com deien, docents d'arreu i estan arribant amb aquestes marxes lentes. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
5: Sí, la manifestació arrencarà a les 12 des de davant l'edifici de Correus a Girona, resseguirà bona part del centre de la ciutat i acabarà a les portes de la seu de la Generalitat a Girona. Allà els docents estan cridats a deixar flors grogues i negres, coincidint amb temps de flors, en senyal de protesta. La previsió dels sindicats és que la ciutat es torni a omplir de docents per tercera vegada en 3 mesos. Però els mestres no confien massa a la reunió d'avui entre el departament i els sindicats.
6: Bueno, jo no hi tinc gaires esperances. Jo penso que estan molt clavats al seu pacte, aquest que diuen tan estupendo que han firmat.
5: Més enllà de la concentració que arrencarà a les 12 a Girona, des de primera hora els docents que estan arribant a la ciutat ho estan fent en marxa lenta en els seus vehicles particulars.
2: Els preus es moderen una mica a l'abril, concretament una dècima en comparació amb el mes anterior. En tot cas, segons les dades de l'índex de preus, el consum continua alt, el 3% a Catalunya. Miquel Giol.
7: La variació interanual a Catalunya és 2 dècimes més baixes que en el conjunt de l'Estat, on s'enfila fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i això és clau perquè el govern espanyol ja ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA, així que a partir de l'1 de juny tornarà a ser del 21%. Es mantindran les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça.
2: I si mirem el món, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, posa en marxa el procés per avançar les eleccions i que els israelians votin després de l'estiu.
7: El seu exèrcit, mentrestant, ha ordenat evacuar 8 ciutats al sud del Líban.
2: I una de les imatges del dia ens arriba des de Pequín.
7: Una trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Aquest últim li ha dit que és un autèntic plaer rebre'l. Ha dit el president xinès que quan cooperen, totes dues parts se'n beneficien i que quan s'enfronten hi ha conseqüències. Però abans, Trump ha estat rebut amb una desfilada en la que hi han participat 10.000 soldats.
8: Ei, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Ei, mucha novia, hoy tengo una...
2: I Zara s'acaba de convertir en la marca de moda més valuosa del món. Supera Nike, segons un estudi de les 100 marques més valuoses que elabora Kantar. Zara ha fet el sorpasso i ha desbancat a la marca esportiva com a la més valuosa. I és que, de fet, el seu valor ha crescut un 18% en l'últim any. Ha superat els 44.000 milions de dòlars. I amb això, doncs, deixa enrere a la icònica marca. I si et preguntes, i per què està sonant...
9: Em pregunto moltes coses arran d'això.
2: Una d'elles, per exemple, per què sona Bad Bunny? Doncs perquè justament Bad Bunny, això és un moment de l'actuació, de la famosa actuació de la Super Bowl, de la que la vam analitzar i parlar del dret i del revés, i una de les coses és que era la vestimenta, el vestit que duia Bad Bunny era de Zara, i que això doncs també ha contribuït a fer enlairar més aquesta marca de roba. En els aspectes que fan créixer el seu valor, doncs també hi ha que està utilitzant la intel·ligència artificial com a experiència de compra, compra i també que Nike està passant per una crisi.
1: Vaja, molta pasta tenen.
2: Molta pasta,
1: seria el resum.
2: Sí,
1: la Ortega, que sempre surt a la llista d'homes més rics. Ara, comerç local. Compreu roba al comerç local, també, que no costa res. Gisela, gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Som a Reus, estem fent un programa especial des del Centre Gaudí. Obrim el racó de pensar amb l'Edgar Ita. Edgar, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, Marina.
1: Que tu ens portes més coses, no només vols parlar de Gaudí. Ara vaig amb tu, però abans, Laura Estrada, què tal?
11: Hola, bon dia, com esteu?
1: No cal que saludis cada vegada amb el bon dia, perquè ja s'ha estat saludant.
10: Sí, m'està saludant a mi, bon dia, Laura.
1: Això passa amb els programes de ràdio, no? Que a vegades vas donant pas en diverses ocasions, sobretot en un programa llarg, i cada vegada diem bon dia, no cal.
10: A mi m'ha sorprès.
1: Però vaja, sí, bon dia a tots els oients que estiguin connectant ara, sí.
11: Us saludo des de la Sagrada Família. Us saludo des de la Sagrada Família. Avui fa un dia radiant, espectacular. I el que hem volgut fer és, ja que parlem de Gaudí, escolta, anem a buscar, a veure, un dels temples de Gaudí. Anem a veure si la gent que visita aquest gran temple en sap alguna cosa de Gaudí. Aquesta és la nostra missió que tenim avui. Llavors, si us sembla, acabem d'arribar, eh? I justament aquí als peus ens hem trobat dues noies, dues joves italianes de Milà, que es diuen Marta i Sara. Hola, què tal? Ciao, buongiorno.
12: Hola.
13: Hola.
11: ¿Qué conocéis a Antoni Gaudí? ¿Qué sabéis de la Sagrada Familia?
13: Sabemos que era un arquitecto muy famoso y también hecho de las casas.
1: I Laura, les sentim molt baixetes en aquestes noies italianes.
13: A 100 anys de su muerte. I ja està, era muy, muy bravo.
11: Molt bé, exacte. Veieu que en aquest cas venen molt, molt ben preses. Crec que deien que a l'institut l'havien estudiat. ¿Lo habéis estudiado en el liceo?
13: L'ho he estudiado a los superiores en arte.
11: Veieu, doncs mireu, en aquest cas, aquestes dues italianes coneixen Antoni Gaudí i la seva obra.
1: Missió era muy bravo? Completa. Què vol dir això d'era muy bravo?
11: Era molt bravo vol dir que era molt bo, que era molt crack, que era molt geni, bàsicament.
10: Era flamenquillo, sí, no? Era tirat endavant, sí. Era tirat endavant.
1: Laura, queda't fent examen a tots els turistes que visiten la Sagrada Família per veure si efectivament hi venen només com a claim o si en saben alguna cosa del nostre gran
11: arquitecte. Fantàstic. Fins ara.
1: Tornem amb tu d'aquí una estona. Fins ara. Edgar, tu què saps de Gaudí?
10: Jo molt, a mi m'agrada molt, i a més jo tinc una vinculació molt gran perquè ja saps que jo sóc meitat de Lleó, meitat de Barcelona, i llavors Gaudí, la Casa Botines, que és, o sigui, jo crec que va basar molta de la seva obra entre Lleó i Barcelona.
1: Clar,
10: o sigui
1: que... Ara pensava que m'ho anaves a vincular amb el Papa, que també es diu Lleó.
10: No, t'imagines tot, i vaig enllaçant fins a les 11, i m'agrada León Benavent, saps? Vaig... No.
1: Tu sempre vens a donar-nos consells.
10: Sí.
1: Consells que potser no necessitàvem, però que a vegades potser escoltant algú diu, mira, ha acabat sent útil. Són consells que trobes a internet.
10: Sí, avui no, avui són meus.
1: Avui són teus, eh?
10: Són meus.
1: Avui no has copiat.
10: No, és de la pròpia experiència, perquè potser et sona una mica, que aquesta setmana hi ha hagut potser algú d'en renou amb el tema dels policies infiltrats dins de les classes. No sé si et sona.
1: Una mica. Sí, ha demanat disculpes, fins i tot la consellera interior ha dit que va ser un error, això ho ha dit en seu parlamentària. És difícil que surti un polític a dir ens hem equivocat i demanant disculpes. Això no acostuma a passar i ha passat amb motiu d'aquesta crisi, imagina't.
10: Doncs jo estic aquí per si volen tornar a fer-ho.
1: Ho tornaria a fer.
10: Jo no sóc policia, però sé clarament el que és el de ficar-te en una classe de gent més jove que tu, perquè he sigut repetidor de curs. Uh-huh. Això no ho sembla, però he sigut repetidor de curs. A primer de l'institut, a primer de BUP.
1: Val. I clar, primer de BUP. Primer de BUP, clar, és que potser hem de fer un manual ara, que és això de primer de BUP.
10: L'anterior, vale.
1: És l'equivalent a l'ESO.
10: Sí, l'equivalent seria... No, seria primer de batxillerat? No, seria... Tercer de l'ESO. Bueno, doncs jo vaig repetir el que
1: estàs
10: seria...
1: Segur? No, penso que és abans, no?
10: No, perquè...
1: Primer i segon de batxillerat és tercer de BUP i COU.
10: No, però sí, per això. Primer de l'ESO era sisè.
1: Sí?
10: o sigui, era setè, després era vuitè, segon de l'ESO, i primer de UP, que jo vaig repetir, era tercer de l'ESO. Vale? Però era més difícil que tercer de l'ESO, vale? Per això vaig repetir. Bueno,
1: que tu avui vens a explicar-nos com infiltrar-te.
10: Sí, sí, sí. Jo, a més, jo ja et dic que jo vaig repetir perquè a l'institut hi havia dues opcions abans, anar a classe o fer campana. Vale? Doncs et pots creure que ningú no em va avisar que si no anaves a classe no aprovaves?
1: Ah, no?
10: No em van avisar, jo faltava tant.
1: Primer consell del dia, per tant.
10: Clar, heu d'anar a classe. Nens, heu d'anar a classe. Clar, jo faltava tant que quan un dia em va donar per anar a classe, els profes em preguntaven si era el de manteniment, que venia, o sigui, imagina, que venia a arreglar el radiador aquell on escalfàvem els entrepans, te'n recordes, no? Sí. La gent, els joves estaran dient, què estan dient aquests vells, els boomers aquests? Clar, jo... i uns quants també, vale? Però parlo de mi, era més gran que els meus companys, llavors això és el que sentiran els polis a classe, no? Quan entrin allà. I, clar, és una mica com quan la triu Raquel Meroño feia d'alumne a l'institut al salir de classe.
1: Això la gent tampoc li sona.
10: Tampoc li sona, bueno, Fran Pere a Los Serrano, això sí, això no? Sí. Una mica, ves, que ja tenien una edat i anaven a classe.
1: Però és veritat, això de la Raquel Meroño, que no colava gens, era no una colava... actriu que feia... clar, pels que no sapien què és el salir de classe, era una sèrie de xavals d'institut i hi havia una dona que...
10: Sí, que era el 2000, que de fet la filla seva ja és influencer i no sé què, o sigui, vull dir que estem parlant ja d'una... bueno, d'una persona de la nostra edat una miqueta més, però no era per anar a l'institut. Clar, jo estic pensant que aquesta gent, en aquesta gent que s'ha infiltrat, en plan que quan eren a l'acadèmia de policia pensaven en infiltrar-se en la cèl·lula jihadista, hòstia, jo m'infiltraré allà, i han acabat infiltrant-se a Josep Tapiró de Reus, o sigui, a l'institut. És com, clar, jo els envio una abraçada i ja saben que això és cunyeta.
1: Els de l'Institut Tapiró de Reus?
10: Ah, també. Jo estava parlant dels polis que s'han d'infiltrar pròximament, quan tornin una altra vegada. Això és cunyeta, però clar, han de dissimular molt bé per infiltrar-se, perquè si fan classe d'educació física, tu pensa que aquesta gent fa crossfit, els policies fan crossfit, sempre, tots. O sigui, el 90% dels gimnasos de crossfit estan plens de policies, que jo sempre he pensat que si truques per una baralla de trànsit, és clar, què fan? En comptes de separar, aixequen les rodes del vehicle, perquè és el que fan a crossfit, no? O sigui, no sé si estan preparats per això. Però imagina't aquesta gent que està forta com el vinagre de cooperativa, o sigui, fent gimnàsia, perquè diem ja gimnàsia, no? Que es deia així abans, l'educació física, a la gimnàsia, gimnàsia. Directament.
1: Amena geminada.
10: Sí, sí, amena geminada. Que, aquests agents infiltrats passant de fer 500 burpees per minut aixecant 300 quilos de bíceps i de sobte la profe diu, avui toca fer el hula hop. Tu com ho portaves això del hula hop? Eres bona o...?
1: Jo a mi m'agradava la Cursonavet.
10: Ah, sí?
1: Sí.
10: Fi del període 1.
1: Fi
10: no?
1: Sí. Del període 2. Sí,
10: guai.
1: Sí, m'agradava molt.
10: No, m'ha vingut... Uah.
1: Era una tortura.
10: No, per això dic que no.
1: Era
10: això
1: molt
10: no.
1: L'acadèmia militar. No sé si es fa ara encara la Cursonavet.
10: Jo crec que no, que allà va... O sigui, jo crec que allà la van prohibir, no sé, jo crec que...
1: Per explotació infantil.
10: Sí, clar, va venir alguna persona ja amb una mica de... Però bueno, clar, tu imagina't quin drama era... Tu imagina't... Tu em veus a mi fent el hula hop? O sigui,
1: no.
10: Ni 3 segons.
1: Però m'agradaria veure't.
10: No? O sigui, ja sé jo que t'agrada riure de mi, però bueno, 3 segons feia, o sigui, menys, sempre estava la típica de classe cintureta de Vespa, que s'estava tota l'hora amb el hula hop. Anem a veure amb què aguanta més. I clar, tu imagina, tu la veus encara pel carrer i va amb el cèrcol aquest, o sigui, està treballant al Mercadona, t'està tenint i va amb el cèrcol també. Però bueno, jo crec que si hi ha un policia que està escoltant això, o sigui, que està escoltant la ràdio, està prenent nota segur, perquè arribar el dilluns a classe i que estiguin preparats, perquè potser el profe diu que prepara una espècie de pista americana, te'n recordes que també ho feien? Amb tanques, cèrcols aquests de hula hop, que duraven 3 segons a la cintura, cons, que, o sigui, era, semblava que volien que anessis a la guerra del golf.
1: Que això era una classe d'educació física.
10: Sí.
1: Ara a la meva filla li diuen extraescolar de circ, això. Que l'altre dia ens van fer unes portes obertes per anar a veure com era l'extraescolar de circ. I era això.
10: I tiraven aigua amb les flors.
1: No feien res d'això. Feien això que deies ara, els aros a terra per saltar, els cons per donar voltes.
10: Feien allò de la corda?
1: Plinton.
10: Ui, el Plinton. Parlem del Plinton, si vols. Uf, què em dius del Plinton? O sigui, es podia haver anomenat invent del dimoni. el Plinton, perquè era una estructura de fusta que estava una mica així tova per sobre, i que per aprovar el trimestre havies de saltar damunt d'això. Clar, que tu veies l'anunci del Colacao, por primera vez lo vas a intentar, siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. Bé, no? Et ve l'anunci, vale? Sí. Que tu veies la noia, clar, portava 20 anys al car de Sant Cugat fent gimnàsia, pues clar, saltava que fotia un salt i passava fàcilment i tu estaves superconfiat, trompada. O sigui, això no ho prohibien, no prohibien la Cursnavet i el Plinton.
1: I sempre l'entrecuix, que ens estan escrivint els oients, ens diuen, encara es fa.
10: Encara es fa.
1: La Cursnavet.
10: La Cursnavet, sí. Això, però això és com una... Això ho fan al Juego del Calamar, o sigui, això és xunguíssim, la Cursnavet. Sí, tothom patia molt. No. Clar, jo m'estic imaginant els policies anant d'excursió, perquè, clar, és, si t'infiltres, t'infiltres del tot. Has d'anar cada dia el mosso arribant de la mà de la seva mare, perquè s'ha de fer bé. S'ha de fer amb el seu millor xandall i que li passi com a tota la vida de Déu, que quan estàvem arribant al col·le li deies a la teva mare, per cert, mama, que havia de portar l'autorització signada i se'm va oblidar dir-t'ho fa dos mesos, que arribaves... Clar, i no puges al bus sense això, eh? O sigui, 20.000 vegades més important que el BOE, l'autorització d'anar a l'excursió, clar. I, a més, jo pensava, jo anava amb la meva mare, jo pensava, i em deien, no pots pujar sense l'autorització.
1: Però si vinc, tens a ma mare, que t'està dient que
10: aquesta
1: sí,
10: senyora,
1: que l'autoritza.
10: Aquesta senyora m'autoritza, és la meva, no, sense el paper, no, però bueno. Vale.
1: Infiltrar-se és una feina molt dura.
10: Sí, m'imagino aquest mosso d'un 90 amb el pack complet d'excursió, o sigui, primer li separava la bosseta aquesta de les seves inicials brotades, saps? Clar, és que s'ha de fer bé, t'estàs infiltrant. I clar, si fes com la meva mare, la a l'interior de la bossa, perquè no em quedi amb fam, em ficava un entrepà, galetes, dos mini Babybel, petit suís, bollicao, tres sucs i dos fosquitos. Per si
1: mini Babybel, que tu segur que eres d'aquells que després agafaves el bolcall de cera
10: amb
1: i feies la boleta.
10: Jugava tres dies amb això, que no teníem diners. Bueno, però el més important de les excursions, almenys als 90, és la cantimplora. La cantimplora, perquè, clar, hauran de portar una que no es noti que són policies. No pot tenir l'escut de la Generalitat si porten la cantimplora. No ho han de fer bé. Hi havia dos tipus. Tots els meus amics tenien aquesta verd militar, que era increïble, saps? Que amb el tap així com metàl·lic.
1: I que tenia com una funda.
10: Una funda sí. Així, verda, així, com mimetitzada, sí. No sé com es diu.
1: Sí, sí. I, de camuflatge.
10: Que, sí, del Vietnam, saps? Una mica del Vietnam. I jo, una en forma d'osset. Que el tap era el cap de l'os i feia de got. Les anses eren les orelles, saps? O sigui,
1: i no bevies en tota l'excursió.
10: No bevia, jo demanava aigua. Clar, a veure, Marina, deixa'm imaginar una miqueta més.
1: Va.
10: Festival de fi de curs.
1: Uh-huh.
10: Els policies allà preparats per cantar i ballar. S'han infiltrat. Ja està acabant el curs, la infiltració està acabant, que sempre...
1: Això el típic ball de gris, per exemple.
10: Clar,
1: no?
10: Això ha estat un desastre, sempre s'ha fet malament. Clar, tu no sé si hauràs algun festival de la teva filla, has anat, i què?
1: Sí,
10: és un desastre. Ara que no ens escolten...
1: És un pal.
10: És un pal.
1: Perquè tu, et fa gràcia veure la teva filla, però t'has de menjar les actuacions...
10: De tots, els cursos. I a més...
1: Això està mal fet, hauria de ser entrar, sortir.
10: I ho fa molt malament. Ja s'ha de dir.
1: I ara és pitjor, perquè a més ara els pares van amb els mòbils.
10: Sí.
1: I llavors encara veus menys cosa. Has d'intentar mirar entre el cap del de davant i el mòbil del costat que aixeca la mà i que no veu res.
10: I el pare flipat que porta un trípode amb una càmera gegant,
1: també,
10: que el seu
1: també,
10: fill és el capilló balla a tots.
1: Sí, sí,
10: clar,
1: sí.
10: És que, i a més surt sempre malament perquè un profe és un profe. O sigui, t'ha d'ensenyar la Revolució Francesa, el teorema de Pitàgores, el mínim múltiple, però no ha de ser un coreògraf. O sigui, potser no és un coreògraf, no sap d'això. I sortien unes coses indefensables. O sigui, mira que en tots els col·les era igual, eh? Estava el grup de nenes que s'ajuntaven i li deien al profe, porfa, volem fer d'Espais Girls motivadíssimes.
1: Jo vaig fer d'Espais Girls motivadíssimes.
10: Et van deixar, però sí. Clar, jo sempre a la meva classe, les quatre nenes que volien fer l'Espais Girls, la profe li deia, però què estàs dient? On es posi baixant de la Font del Gat no hi ha color amb les Espais Girls. Millor baixant de la Font del Gat, no? Si alguna vegada aconseguien embolicar la profe, com us va passar a vosaltres, i fer un ball modern, totes aquestes coreografies començaven i acabaven amb les noies ajupides i mirant al terra, saps? La coreografia sempre...
1: Molt de Backstreet Boy, també.
10: Sí, era molt així. I res, i això...
1: Amb quina cançó vols il·lustrar tot això avui, va?
10: Doncs amb una, com diem, que va relacionada amb el tema, és també d'una infiltració, però en comptes d'una escola a un barri, vale? És un clàssic, és de Tony el Gitano, i és el seu...
1: Un clàssic Tony Gitano, eh?
10: Sí, és un clàssic Tony Gitano i la seva cançó també, que es diu Mozos d'Esquadra.
1: En el barrio de la mina los gitanos están llorando por eso mozos d'Esquadra la vida no están quitando.
10: Ok.
12: el barrio de la mina.
14: Infiltrats.
1: Molt bé. Escolta, et veig content avui.
14: Sí, estic molt content.
1: Clar, tu ets perico.
14: Sí.
1: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de tot l'any. Mes de maig, 14 de maig.
14: Que això val per...
1: A costat, eh?
14: Això val per 20.000 Champions i 40 rues. O sigui, imagina't un partit de merda.
1: Em diuen les meves fonts que tu ahir eres al camp,
14: sí,
1: i que et vas emocionar.
14: Jolín, però qui et diu això? Què et diu això? Jo m'emociono pel meu nebot, eh? Però sí, sí, va ser molt emotiu.
1: I segurament no eres l'únic.
14: No, estava tothom plorant.
1: Clar, perquè...
14: Per un partit, clar, jo li explico a la gent i em diu... Però si és un partit normal d'un equip que no val res, que és l'Espanyol, perquè és el meu equip, jo me l'estimo molt, però esportivament...
1: Que l'Espanyol, clar, es juga el descens de segona, vull dir que per això també la importància i la transcendència d'aquest partit. L'Espanyol i el Girona no estan en el seu millor moment, no. I a part, ahir el Barça perd contra el seu rival directe en aquesta lluita pel descens.
14: Sí, diguem que no es van trencar les cames, no, però també és veritat que venien de ressaca i jo et dic que molt van fer, perquè si jo vaig a jugar de ressaca, el de la Vés em fot 4 a mi, o sigui que em fer molt.
1: Estem parlant de futbol.
14: Sí.
1: Som a Reus.
14: Sí.
1: Doncs anem a parlar del Reus.
14: Home, també
1: Futbol
14: control?
1: Club Redis, som-hi.

0: Així és com celebraven el seu accés als play-offs d'ascens a Primera Federació a ritme de Figaflaues. Hem parlat molt aquesta temporada de l'Europa, de l'ascens del Sant Andreu, d'un Sabadell que lluita per tornar a segona divisió, però és veritat, Arnau, que del Reus Redis, que així és com es diu ara, n'hem parlat poc i també estan a les portes de culminar una temporada per emmarcar.
1: Sí, és la resurrecció d'un club, d'una ciutat que va tocar fons en el món del futbol, que va passar un infern, però que mai va perdre l'esperança, i és que el Reus Futbol Club Redis és, diguem-ne, això que en castellà es diu l'Ave Fènix, no?, construït sobre les cendres de l'antic Reus Deportiu, un històric que Marina va néixer l'any 1909, eh?
0: 1909, déu-n'hi-do. Van tocar el cel el 2016, per tant, fa justament 10 anys.
1: Sí, va pujar per primera vegada a segona divisió, fins i tot va jugar a eliminatòries de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, però al darrere hi havia una situació econòmica greu, impagaments constants a jugadors i treballadors, deutes acumulats, problemes de gestió, de propietat, vaja, s'acumulaven els problemes. Sí.
0: I el 2019, caiguda al pou.
1: La Lliga va expulsar el Reus de segona divisió per no poder garantir el pagament dels salaris. Després també va ser exclòs de l'antiga segona B, ara coneguda com Primera Federació. I finalment, el 2020, un jutge va decretar la liquidació del club i el Reus Deportiu va desaparèixer oficialment.
0: I com neix, a partir d'aquí, el Reus Futbol Club Redis?
1: A Reus ja existia un altre club més modest, que és el Club de Futbol Redis, un club històric del futbol local que durant anys doncs, ja havia actuat fins i tot com a

0: fins i tot com a filial del Reus Deportiu, decideixen unir forces per crear un nou projecte que mantingués viu el futbol a la ciutat. I el 2022, el club de futbol Redis ja passa a dir-se oficialment Reus Futbol Club Redis. Adopta els colors roig i negres històricament del Reus Deportiu i torna a jugar al Municipal de Reus. Des d'aleshores, a la temporada 21-22, ascens a Primera Catalana, a la 22-23, ascens a Tercera Federació i a la 24-25, ascens a Segona Federació. En la temporada actual estan disputant actualment els play-offs d'ascens a Primera Federació, que és la tercera divisió estatal. Van empatar 0 el partit d'anada a les semifinals contra l'Ourense aquest passat cap de setmana. Juguen en un parell de dies aquest dissabte a les 6 de la tarda a Galícia el partit de tornada.
1: I amb nosaltres tenim aquí el president del Reus Futbol Club Redis, el Xavi Roig. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: 0-0 a l'anada, confiat d'accedir a la final dels play-offs d'ascens?
2: I tant. La veritat és que vam fer un bon partit. Vam tindre moltes ocasions, ells es van defensar, tipus italià, i crec que van fer molt més, el que passa que quan entra la piloteta i l'àrbit també no ajuda gaire, doncs no vam estar encertats, i esperem que aquesta manca de sort que no vam tindre al partit de casa, doncs crec que la superioritat que tothom va anar al camp o a veure per televisió, així va ser, i que puguem doncs jugar igual de bé a Llaurense i poder passar l'eliminatòria.
1: Edgar, que tu n'has vist uns quants de partits del Reus aquesta temporada.
3: Sí, jo controlo molt, i a més tenen un porter reusenc, el Pacheco, conec el Kenneth, o sigui, jo conec força, i a més he vist partits perquè jugaven també a la Lliga amb l'Espanyol B, conec també l'Orense, que a més és els play-offs per anar a Primera Federació, jo crec que és una de les coses més difícils que hi ha, no sé si ho comparteix el president, però és que a més el Lorenzo és dels equips que més pressupost tenen de la categoria a Galícia, perquè l'any passat estaven una mica més fluixets, però van fer una bona inversió i és un equip difícil.
2: Bueno, no conec massa Lorenzo, només puc dir que vam convidar els 5 directius que van vindre a dinar, la veritat que vam estar molt bé, ens vam tractar mútuament molt bé, ara ens volen correspondre el dissabte al migdia allà, i tinc que dir que és un club amb una història molt similar a la que ens ha passat a nosaltres. Ells també, per desgràcia, un equip històric com era el Reus Deportiu, van desaparèixer per problemes econòmics, per altres motius, no per SAT i males inversions, sinó per altres. I bé, són una entitat esportiva com nosaltres i van pel mateix camí, vull dir, pugen també de tercera ref com nosaltres, amb 2.000 socis com nosaltres. Són històries molt paral·leles, de veritat, entre un i l'altre equip. Només volia fer un matís amb el tema del Reus Futbol Club Redis. Som un club de l'any 1922, o sigui que va néixer després de 13 anys de l'extint Reus Deportiu de futbol, que ja sabem que el Reus Deportiu en altres seccions continua i esperem per molts anys i molts èxits. I bé, a mi m'agrada parlar que és una evolució del Reus Futbol Club Redis de quan va complir el centenari. Vam amb la plataforma de seguidors del Reus i amb l'ajuda també del consistori d'aquí al costat, no? Doncs vam decidir a crear una altra vegada una massa social forta per aconseguir això. La veritat que el Club Futbol Redis, doncs, érem pocs seguidors, poca afició, i en el canvi, amb la modificació una mica de l'escut, a l'entrar la primera samarreta del Reus Redis, que fos la roig i negra, i que la segona fos la blanca i blava, que la blanca i blava, doncs, són els colors històrics del club, doncs vam poder, estàvem a tercera catalana, i també un matís, portem 5 anys i 5 categories que m'ha ascendit.
3: Increïble.
2: El que passa que des de la refundació, l'evolució, com ho vulgueu dir, sí que són 4 anys i 4 categories, perquè venim de tercera catalana, de quedar segons, que primer va quedar la Floresta.
1: En quin moment dius, escolta'm, això ho hem de reimpulsar? Vull dir, perquè són ganes posar-se o intentar tornar a estirar un projecte que ha caigut al pou.
2: Bé, jo de petit anava al carrer Gaudí. El 1976, amb 8 anyets, vaig estar al partit d'inauguració contra els que ahir van trencar les cames. I bé, jo he anat des de petitet. per mi és un orgull, no?, en aquests moments presidir el club,

0: perquè jo recordo que érem 500, 600 persones a segona B i a tercera divisió i primera regional, que el Reus Deportiu va jugar a primera regional també, no ho oblidem, i d'encetar això i cada any bàsicament doblar o pràcticament doblar els seguidors i l'assistència a l'estadi. Uh-huh. Aquest any portem 2.000 persones, que per sí. una ciutat com Reus, amb poca afició històricament, yeah. a diferència dels veïns, doncs ha sigut
1: els veïns
0: així.
1: Del Nàstic, vol dir, de Tarragona.
0: Bueno, sí, els veïns, els veïns.
1: Home, ni esmentar-los?
2: Els altres, els altres.
0: Els altres.
1: Tan mala ha... relació hi ha que ni els esmentem.
0: No, hi ha rivalitat, sí, com té que ser, no? Jo és que també sóc perico, molt perico. Ai, jo sóc molt del Reus i sóc molt perico.
1: Carai.
2: I des de... T'agrada patir,
1: no,
2: eh?
1: No es pot tenir tot.
2: T'agrada patir.
0: Sí, sí, sí. Llavors, pues, bé... sóc RTV, no, i això els pericos i els Reus es porta la sang de naixement.
3: Marina, que si llavors, el... Perdó, sí. No, perdó, Xavi, Xavi, no? Deia que ara parlàveu del Nàstic i del Reus, que si el Reus acaba afortunadament pujant de categoria, es podrien trobar el Nàstic i tornar bueno, a viure's, bueno, no? un derbi o no, Xavi, o no el veus, o no el vols?
0: Sí, home, això, sí, sí, això seria el més bonic. Jo crec que la rivalitat, per mi, de... dels moments millors que he tingut a la meva vida esportiva com a seguidor ha sigut guanyar el camp del Nàstic els dos anys que m'ha estat a segona. O sigui que a mi m'agrada estar a jugar contra el Nàstic però amb categoria superior, si pogués ser, i això ho hem gaudit. I bé, no? I també doncs, la final de la Copa del Rei amb el Bernabéu, a València amb l'Espanyol, doncs, també són dies gloriosos per la meva vida.
1: Per al·lusions directes, ha decidit asseure's en aquesta taula la nostra companya de Ràdio Reus Ser Tarragona, Cristina Artacho. Què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com a aficionada al Nàstic.
5: No pot ser.
1: No volem muntar
2: aquí
1: cara,
2: som dels Reus. Aquí som dels Reus.
1: Bueno, aquesta ja, rivalitat.
4: Ja tenim aquí, o sigui, un de l'Espanyol, un del Reus i una del Nàstic. Jo crec que ens hem anat a juntar de mal en peor. Sí, sí. Tots sí, els sí. desplaçats.
1: Sembla l'inici d'un acudit, podríem dir, no?
4: Totalment, no, totalment. Bromeja. Bueno, el Nàstic aquesta temporada sí que ha sigut bastant un acudit, no passa res. O sigui, parlem-ne de que, clar, el Reus està per pujar, el Nàstic està per baixar, per tant, segons com la temporada que ve, podria haver com el primer sorpasso de la història on el Reus està una categoria per sobre del Nàstic, que me n'estic enrient perquè prefereixo portar aquesta rivalitat a la broma i al riure perquè no cal prendre-s'ho en sèrio, però realment seria com bastant heavy, bueno, jo crec, per l'afició del Nàstic i en positiu per l'afició del Reus, que segur que ho celebraria moltíssim.
5: De fet, fa no gaire jo vaig venir a Tarragona a veure un Nàstic espanyol que va guanyar el Nàstic, o sigui que... I fa no gaire, o sigui, fa uns anyets, o sigui que...
0: Bueno, jo sincerament, a part de la rivalitat, a mi m'agradaria estar clar i els seguidors tindre l'oportunitat de pujar i que el Nàstic es mantingués. Ara això sí, anar a Tarragona i guanyar-los, això sí, segur.
1: Si et dic que és Joan Oliver i Joan Laporta, uf, tu què dius?
0: Bueno, el Joan Laporta ha fet una cosa bé, que ha sigut treure els bojos nois. És per mi l'únic bé que ha fet el camp el Barça. A partir d'aquí, nosaltres, els Reus, també tenim una feina en aquest sentit, perquè, per desgràcia, ahir ens volen tancar el camp. Bueno, de fet, els han tancat. Ara tenim que al·legar i recórrer i a veure si aconseguim que si passem l'eliminatòria puguem jugar a casa nostra. Que
1: perquè el partit serà sense públic per sanció de la federació perquè van llançar objectes bueno. als àrbitres aquest passat cap de setmana.
0: Sí, bueno, estem en un país de reglaments i que la gent pues, a vegades tracten igual a l'equip gran que els petits i clar, no estan veient les conseqüències que pot davallar això perquè per nosaltres és la subsistència econòmica perquè per sort o per desgràcia els jugadors són també professionals, tenen unes primes per passar eliminatòries i està clar que si ens treuen aquella recaudació pues, tindrem que anar a la senyora Guaita i a la senyora Llaurador i que l'interventor Carbonell i els interventors que ho permetin
1: de l'Ajuntament, l'alcaldessa, la senyora Guaita és alcaldessa pels qui ara no lliguin cap
0: perquè la veritat que juguen amb nosaltres i no està bé no? que es jugui amb el futbol modest des de la federació i que implementin mesures molt dràstiques per realment segurament el que ha passat que, no, que està clar que no té que passar no? d'obrir ampolles de fum a l'estadi. I això és una feina que tenim que lluitar des del club, però també amb la solidaritat de tots els aficionats. Mm-hmm. Perquè si hi ha un brètol que està obrint una botella de fum, doncs jo no dic que comencin a cops de puny, però sí que tenim, per sort, doncs, paguem una seguretat privada, venen uns Mossos

0: que tenen que actuar i tenen que agafar aquella persona, no tenen que vindre només amb el que venen i a mirar a veure què passa, tenen que actuar, que per això cobra tothom i tothom té que fer la seva feina. Nosaltres, està clar que des de l'organització intentar que executin i facilitar-los la feina perquè ho executin, però és veritat que des de Madrid no s'estan, crec, mesurant pels clubs modestos el mateix que per altres clubs de primera divisió, entre ells l'Espanyol, que no fa massa va estar també sancionat, no? Sí. Per un partit.
1: Sí, a més, bueno, jo sempre...
0: Però per altres raons, no? Van entrar com a unes 500 persones a l'estadi, no? Al camp.
1: Sí, no, jo sempre sóc partidari de que la... de que no hi ha excuses, i amb l'Espanyol ha passat últimament i ha passat a més camps. Si qui fa alguna cosa, jo crec que el futbol modest és més difícil, però jo crec que el futbol de primera divisió avui dia és molt fàcil saber qui ha fet el brètol o on està assegut el que ha fet el brètol, i jo crec que
0: tenen mitjans de televisor que...
1: Per això dic. Això
0: nosaltres sí que...
2: Vosaltres ho teniu identificat?
0: Hem identificat ja amb una persona, o sigui, tenim un nom que no direm, no, aquí, no? Però està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no? Pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'immediatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre, no? Però a dia d'avui, és el que has dit tu, de moment no podem jugar el proper partit a casa nostra.
3: El que passa també sempre, perquè...
0: En públic.
3: El Nàstic també ho hem viscut després d'aquella promoció d'ascens contra el Màlaga. És que, clar, som equips modestos on el camp habitualment... El camp del Reus en aquest cas és més petit, no? Però el camp del Nàstic a lo millor hi ha 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 persones, i de sobte en partits molt importants aquest número de persones es duplica. I és quan ve aquesta afició que habitualment no ve a l'estadi quan es generen els problemes. I doncs no fa gràcia perquè ho acaba pagant tothom, els que van sempre i es comporten, i els que no van sempre i que són generalment els que venen al Nàstic perquè és el Nàstic, però si és al camp del Reus on tenen l'oportunitat de liar-la aniran a Reus, i si poden anar al camp de l'Espanyol aniran al camp de l'Espanyol.
0: Sí, la veritat que d'aquests, no sé com se diuen, capses de fum, els nostres cossos de seguretat en van detectar no una ni dues unitats abans d'entrar, sinó bastantes més. No vull dir el número perquè que no sembli massa exagerat, però per mi molt exagerat. Però bé, no pots obviar que no puguin entrar alguna o altra, no? Però també des de tribuna baixa, no res, van tirar un cafè de cartró utilitzat a l'àrbitre que no li va tocar, i si li hagués tocat doncs tampoc li hagués passat gaire cosa. I clar, l'àrbitre va apuntar, no? Lanzamiento de objetos a mi persona, pues bueno, no va ajudar, no?
4: Clar, també bueno, no deixa de ser una falta de respecte.
1: Jo crec que ha d'arribar un moment que la gent vagi al futbol i que digui, per què has de tirar res?
4: És com el conduir, sí, no? Que treu les teves més baixes passions, o les d'alguns.
1: Per què estàs insultant tu a una persona que no insultaries pel carrer?
4: Sí, sí,
1: perquè estàs amb 20.000 persones i estàs... O sigui, jo quan vaig al futbol, jo sempre, a més jo tinc a prop a l'estadi, o a tots els estadis passa, però tinc una persona, i a més és gran ja, i es passa tot el dia insultant fins i tot els seus jugadors.
4: Jo sempre dic que...
1: Ets un no sé què, i a vegades li dic a l'home, tranquil, tranquil, però per què dic...
4: Jo sempre dic que els meus primers insults els vaig aprendre al Camp Nou, anant-hi com a aficionada de...
1: Bueno, també de aprens bé el català perquè és tros d'assa, el meu veí sempre no. Tros d'assa, cap de suro...
4: Ah, sí, el Nàstic no.
1: A més de fill de... Carai, o sigui, clar, ja, però, ja, ja. Sí, sí, va, aprens sí. Català també.
0: Aquí entraríem en un debat de tros d'assa en català i el que s'insulta al Nou Camp, que és en castellà. Allà. Però bueno, uns som catalans, els altres castellans.
1: Ah, ja està molt bé. Anava bé la cosa, anava bé.
0: Entraríem en un debat que no l'acabaríem mai. El que sí que es té que fer, i això sí, a mi ja sóc amant de tots els esports, en general d'equip, sóc molt aficionat al rugbi, tu vas per tota Europa, als Sis Nacions, i he anat a bastants partits, i a l'avi, el pare, el besavi, el fill, bevent la cervesa que volen, i tothom es comporta, i tothom anima el seu equip, no desanima ni a l'àrbit ni a l'altre equip. El màxim que es fa al rugbi com insult, més insult, és o sigui que...
1: Però no amb el tema racista.
4: Sí, exacte, no és el u que li feien a l'Eto, no.
0: No, quan hi ha una entrada forta, violenta, quan hi ha una entrada violenta, es acostuma a fer u en el que entra violent. I aquí pues, tenim que aprendre molt del bàsquet, tenim que aprendre molt del rugbi, el futbol, i el futbol, pues, per desgràcia, encara estem,
1: falta educació.
0: Estem en època una mica prehistòrica.
4: Tenim un senyor president d'un club de futbol assegut aquí a la taula i, òbviament, li he de preguntar per un altre senyor president d'un dels clubs més grans del món, com és el Real Madrid. Aquesta compareixença, el que va fer Florentino abans d'ahir. Vaja, com a president d'un club de futbol, què et sembla?
0: La veritat és que no segueixo el Madrid ni el senyor Florentino. No et puc contestar gaire perquè no vaig veure les... Quan parla ell no ho miro, quan parla el Joan Laporta no ho miro. No són persones que per mi me senti identificada amb elles. Ja t'he dit, només me sento identificada amb el Joan Laporta. El que va fer amb els Bojos Nois, que és de xapó. El que ha fet amb el club, pues, tampoc no... que acabi en mans d'àrabs, quan pot ser català, pues no ho trobo bé.
1: Doncs la Florentina ho has de veure, encara que sigui pel bizarrisme, ho has de veure.
0: T'ho dic en català, però segur que de la manera que m'ho preguntes, pues, devia ser totalitarisme, no? Pur, com,
1: sí, no va ser...
0: com acostuma a ser. I això que els mitjans els té bastant controladets, per no dir d'una altra manera, però bueno, m'han dit que sembla ser que potser a l'ABC i en algun diari ja no...
1: I sembla que no.
4: I, no se subscriu, no?
1: I no encapçalarà la manifestació del 8M, tampoc.
4: Tampoc, exacte. Xavier Roig, president del Reus Futbol Club Redis, moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquest partit de tornada.
0: Esperem que demà a Ourense el viatge tot vagi bé i que dissabte a les 8:30 de la tarda, perquè pot haver pròrroga, i bueno, al final, si passem eliminatori, és igual al cap de 90 minuts o al cap de 120, puguem passar.
4: I si pugen a Primera Federació, el trucarem.
0: Bueno, truqueu-me quan vulgueu.
4: Agafi'ns el, vull dir que ens l'agafi. No?
0: I la veritat que estem molt contents, sobretot per tots els aficionats que tenim a dia d'avui, 2.000 persones de mig al camp, l'altre dia el partit contra l'Orense 4.000, i bé, doncs això és el bonic.
4: Que hi hagi sort. Gràcies.
0: A vosaltres.
4: Que vagi bé. A la tornada ens n'anem al Museu del Vermut.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
2: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
6: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: minuts i seran les 11 del matí. Guillem Favo, hola.
1: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
0: Tu segueixes voltant per Reus, eh?
1: Segueixo voltant, s'apropa a l'hora del vermut i m'he dit, doncs, comença a moure't. És veritat que no serà difícil fer un bon vermut a Reus, és la capital mundial del vermut, però és que aquí, a la ciutat de Reus, hi ha el Museu del Vermut i trobem la col·lecció més gran relacionada amb el vermut de tot el món. El seu responsable actualment és el Joan Tàpies. Joan, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: El seu pare és qui va començar la col·lecció, és qui va plantar la llavor també del Joan que tinc al meu costat, d'aquest interès per aquesta beguda. Ell continua la tasca i continua obrint cada dia les portes d'aquest temple del vermut. Està ple de decoració, de vermuts de Reus, de vermuts italians, i ara m'ensenyaves una placa que tens col·locada en una de les parets en alemany, perquè resulta que la paraula vermut no va sortir a Reus, no va sortir a Itàlia, sinó que ve d'Alemanya.
2: Correcte.
0: Què dius?
2: La paraula vermut en català vol dir donzell, en castellà és ajenjo, que és la planta principal o l'ingredient principal per considerar una beguda vermut. És a dir, ha de portar sí o sí el donzell. I llavors apareix la paraula vermut, doncs, de la traducció en alemà de vermut.
1: Quantes espècies pot portar el vermut?
2: El vermut generalment porta de 30 a 150 botànics, depenent de cada bodega. És a dir, això és una quantitat bestial.
1: Ara li deia, Marina, hi ha el vermut blanc i el vermut negre. I em diu, sí, és clar, però aquí pensa que hem arribat a oferir més de 100 tipus diferents de vermut. Ara crec que m'has dit que estàveu al voltant dels 70, sí. 74.
2: Sí, ara tenim una carta de 74 vermuts de 5 països diferents. Tenim un llibre on donem als clients quan venen, a més de la carta de menjar, on expliquem la història del vermut de Reus, l'origen del vermut, la història de la col·lecció, l'origen de l'edifici, i a més, doncs, de la carta de vins, tenim una carta de vermuts amb 74 vermuts diferents, a 5 països diferents, amb la nota de tas i la descripció de cadascun d'ells, i amb el llistat de preus de tots.
0: Que ens expliqui una mica aquesta història del vermut i aquesta vinculació amb Reus, i d'on ve això de Reus-París-Londres?
1: D'on ve aquesta vinculació entre el vermut i Reus? Perquè és veritat, no?, que tenim molt situats, ben situats els vermuts italians, però potser va sorgir, no?, fins i tot en paral·lel, el vermut italià, el vermut de Reus, ja hi havia provatures aquí.
2: Sí, exacte. Això al final de 1800, aquí Reus, que era un poble relativament petit, hi va arribar a haver 30 bodegues que elaboraven més de 50 vermuts que exportaven. És a dir, un poble tan petit com Reus, on tanta gent es dediqués al vermut, això va ser l'inici d'aquest nom de vermut de Reus, d'aquesta tradició, d'aquesta cultura i d'aquesta importància. Perquè al final es van donar compte de que al voltant de Reus hi havia tanta vinya i tant de cep de molta qualitat, com es deia Montsant, deia Priorat, Déu Terra Alta, Déu Tarragona, etc. I llavors aprofitaven tot el raïm sobrant per elaborar vermut aquí a Reus i fer, doncs, infusions, maceracions, etc.
1: Aquí que hi ha molta tradició.
0: Això li anava a demanar, quins són els ingredients? Quins són els ingredients del vermut? Vull dir, ve del raïm, però es barreja amb què?
1: Amb què es barreja el raïm? Tu parlaves d'entre 30 espècies a més d'un centenar.
2: Sí, exacte, o sigui, al final s'utilitza un vi blanc que sigui el més neutre possible, és a dir, que tingui molts pocs tocs florals. Llavors s'infusiona i es macera amb aquests diferents, amb aquestes diferents herbes o plantes, botànics, arrels, flors, etc. I llavors es fa una sèrie de filtratges, se li afegeix una miqueta d'alcohol vinícola perquè arribi als 15 graus, que un vermut ha de tenir 15 graus, i se li afegeix sucre. En el cas del negre se li afegeix caramel, que és sucre cremat. Llavors per això el color més fosc. En canvi el blanc és sucre diluït.
1: Que bo, i apuntava la Marina també des de l'estudi, aquesta frase de Reus, París, Londres, això té relació amb els teixits o amb l'aiguardent?
2: Això té més relació amb l'aiguardent, que aquí la llotja marcava el preu de l'aiguardent aquí a Reus. Entre Reus, París i Londres decidien el preu.
1: Des, Marina.
0: No, anava a dir que volia incorporar en aquesta conversa el Gypsy Chef, el coneixeu, què tal? Com estàs, Pablo? Bon dia.
3: Hola, bon dia. I vosaltres sabreu que jo no estic ni a Londres ni a París.
0: No, tu tenim a Barcelona. I tenim també el Moja Quach, ell és xef del restaurant El Terrat de Tarragona, amb ell sí que el tinc aquí al meu costat, a Reus. Moja, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, molt bé.
0: Que, i a més és candidat a aconseguir la primera estrella Michelin de la ciutat de Reus, que no és poc, això.
4: Bueno, Tarragona. Jo soc de Tarragona.
0: Ai, de Tarragona, disculpa, perdona. Sí, d'aquí al costat.
4: Bueno, fem una feina que agrada a la gent, que és una cuina creativa, una cuina actual, i llavors, pues, bueno, pues, tothom hi parla que tenim possibilitats de tenir la primera estrella a Tarragona ciutat, no? Però no ho marquem com a objectiu principal, no? Sinó que nosaltres el que volem és fer gaudir a la gent cada dia a casa nostra.
0: Tornem al Museu del Vermut, sabeu que érem allà amb el Guillem, acompanyat d'un expert en la matèria. Clar, m'ha quedat la pregunta, si el vermut negre es barreja amb carmel, vol dir que el vermut negre sempre serà més dolç i posarà més sucres que no pas el blanc?
2: No té per què. Normalment la quantitat de sucre que porta el blanc és superior a la que porta el negre. Per tant, el fa un vermut un pèl més suau i apte per més públic. Normalment el negre, sí que el caramel li dona el toc dolç, això és obvi, però també té un toc amargant final una miqueta superior al blanc. Per tant, és això, el blanc sempre és una miqueta més suau.
0: I l'oliveta què? Per què?
2: L'oliveta sagrada, perquè és dels productes que millor marida amb el vermut. Al final, el vermut és una beguda dolça, que el que millor marida i contrasta doncs és el salat, no? Llavors nosaltres sempre posem dos olives en un escuradents a tots els vermuts, al igual que també posem un tros de taronja en el negre i un tros de llimona al blanc, i el que millor marida doncs és això, són productes salats com l'anxova, com el seitó, com l'escopinya, tot el tipus de conserves. Si ja no volem entrar en gastronomia, doncs això és el que ha de millor marida.
0: Sí, volem entrar en gastronomia, volem. Ara ho farem amb el Gypsy, sí. I amb el Moja, us acomiado. Guillem, Joan, gràcies.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Serà.
0: Gypsy, tot aquest vermut, amb què l'acompanyem?
3: Jo crec que en este caso menos es más. O sea, no te compliques. Latas, latas y latas. O sea, eso es como el mantra que yo daría para el vermut, porque yo voy a reivindicar el vermut como una terapia social. O en el móvil es cambia por una llauna de escupiñas o por unas patatas fritas. Porque es una excusa perfecta para juntarse. Y las latas es algo que es fácil porque no toma tiempo, se pueden tunear de mil formas y te pueden dar tiempo para hablar y tiempo para disfrutar. O sea que para mí, sí o sí, menos es más.
0: Moja.
4: Bueno, nosaltres vam estar una temporada fent un còctel amb vermut blanc que, bueno, els romans ja en fusionaven vins, no?, amb roses i herbes aromàtiques, i en aquest cas aprofitàvem, fèiem el muslum, no?, que el que feien romans era barrejar una miqueta de mel amb el vi per abaixar el grau alcohòlic i per donar-li un punt de dolçor, no? I vam estar pues, fent una recreació, perquè fem gastronomia d'antiga Roma també, i fèiem un còctel a base de vermut i una escoma de llimona amb mel, ho acompanyàvem amb una versió de moretum, que era com una barreja que feien de formatge amb herbes i oli d'oliva en un morter, i nosaltres ho fèiem en diferents textures, no? I bueno, pues vam estar una temporada fent-lo i agradava molt a la gent.
0: I ja que et tenim aquí, m'agradaria que ens expliquessis el secret per fer un bon xató.
4: Per fer una bona salsa de romesco. Però bueno, cuidado aquí, perquè el romesco és un plat calent i molta gent no ho sap. Que va néixer al barri de Serrallo, a Tarragona, i és una picada perquè els pescadors se'n portaven tots aquests ingredients que necessitaven nevera i del que pescaven feien el plat, no? I arrel d'aquesta recepta marinera va néixer la salsa del xató i la salsa del calçot, que és la mateixa, no? I tornant al plat, doncs necessitaríem una bona escarola, un bon romesco, unes olives negres i una mica de bacallà.
0: Però en això a vegades hi ha discussió sobre si efectivament és 100% el mateix o no, les tres salses, el xató, el romesco i la salsa de calçot, perquè segons a qui li diguis, Gypsy, hi ha qui et diu, escolta, ojo que aquí hi ha variacions.
4: Bueno, això és...
0: Digues.
3: Jo soc asturiano, jo no dic res. Jo no me meto en esos...
0: No
3: es mullen,
0: tio, saps?
5: Jo li he hecho fabada al xató.
4: Bueno, no, li fots una mica de picar a la fabada i no aniria tan malament.
0: També és veritat.
3: No, segur que no, segur que no.
4: que nosaltres vam fer un congrés de romesco a Tarragona Ciutat i, bueno, per mi el romesco és el territori, no? Que sempre dic que Tarragona té el producte del mar, però després la resta per fer un bon romesco necessitem pues, anar a interior, no? Pues, anar a Riudoms, anar a la selva, oli d'oliva, bueno, pues, hem de sortir una mica de ciutat per poder anar a buscar tots aquests ingredients. I bueno, va haver-hi pues, molta gent que en sap molt de romesco i efectivament neix a les barques i a partir d'aquí pues, ha anat evolucionant, no? Aquesta picada s'ha anat afegint tomàquet, s'ha anat afegint vinagre, oli d'oliva i s'ha anat emulsionant i hem arribat a aconseguir la salsa de romesco com a tal. Però l'origen de tot és el plat mariner que es feia pues, pràcticament a tota costa, eh? O sigui, al barri de Serra de Tarragona, Cambrils, de Vilanova...
0: I després que cadascú li posi el toc que vulgui. Moja Quack, xef del restaurant al Terrat de Tarragona, moltíssimes gràcies. Sort amb, aquesta, amb aquest intent, tu dius, no hi posem el focus aquí, no és la nostra obsessió aconseguir aquesta primera estrella ja
6: Michelin. Sí, sí, anem a
0: però vaja, no estaria de més. De moment ja en teniu de premis. Teniu, tu vas guanyar el Premi Revelació dels Premis Nacionals de Gastronomia, tens un Sol Repsol, vaja. Que...
4: Sí, no, estem contents. Al final això són reconeixements de la feina que es fa a casa, del dia a dia, no només a mi personalment, sinó que a tot l'equip que hi ha al restaurant, no? I que fan aquesta feina cada dia. Per tant, doncs, sempre s'agraeix que arribin reconeixements.
0: Per quan surten a menjar al Terrat? Si ara algú ens està escoltant, diu, ah, mira, doncs me'l miraré aquest de Tarragona, el restaurant al Terrat.
4: Bueno, hi ha diferents experiències. Hi ha el menú Olivos i el menú Mare Nostrum. A l'Olivos són 95, més vol dir, doncs, te'n vas a uns 130-140 i el Mare Nostrum 125, que t'aniries a uns 150-160.
0: Moja Quack, gràcies, que vagi bé.
4: Moltes gràcies.
0: Gypsy, tu ens volies aprofitar per deixar una recepta feta per si algú vol combinar amb el vermut, eh?
3: Perquè tingui temps el Moja de fer un buen romesco i un xató increïble. Jo us proposaré per un bon vermut un sí? ceviche de berberechos. Que además, mira, justo esta semana, con todo este rollo de las redes... Alguien me ha fusilado la receta, me la ha fusilado mucha gente, pero a mí me la ha fusilado de una conocidísima marca de escupiñas. Ahí lo dejo, para que lo podáis buscar, porque está por ahí. Y es una receta que realmente es súper efectiva, es muy fácil de hacer y te deja ese tiempo para que disfrutes del vermú y cantes y bailes y te juntes con tus amigos. ¿Necesitas
0: algún truc, algún consejo? Exacto.
3: Sí, sí, no, necesitas un alvocat que estigui... per menjar al moment, així cremosé. Blat de moro fregit, ceba morada, llima, pebre negre, sal, escopinyes en llauna, de les bones, i la salsa picant que més t'agradi. El que faràs és, en un pot, posaràs a dins l'alvocat, la ceba morada, tallada bien fina, bien fina, el suc d'una llima, pebre negre, un raig de la salsa picant que més t'agradi, jo li poso sriracha i queda espectacular. Uh-huh. I després poses la meitat del suc de les escopinyes i les escopinyes, l'altra meitat la treus. Li poses un bon raig d'oli d'oliva verge i agites. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Lo poses sobre en un plat i poses un poc de blat de moro fregit per sobre. O uns nachos també podria dir.
0: Quina gana, mare de Déu.
3: I tens un ceviche express, super express, super rico, i que combina perfectament amb el vermut, perquè l'acidesa, el saladet, el cruixent, li va de perles.
0: Jo, ara que deies això del líquid de les escopinyes, jo soc del club beure't sempre el líquid de les escopinyes. Jo milito en això.
6: Abans de menjar les escopinyes, ja directament.
0: Si cau algú... Digas.
3: Es que eso es religión casi. Eso no se tira. Si lo tiras, estás haciendo mal a la humanidad.
0: Sacrilegio.
6: Y además, y yo voy por las mesas y preguntando, ¿eso te lo vas a beber?
0: Gypsy Chef, muchísimas gracias. Una abrazada.
3: Gracias a vosaltres. Adéu, adéu. Bon dia.
0: Va, i per acabar de rematar aquest programa especial amb motiu de l'any Gaudí, anem al gran temple, literal, de Gaudí. Tornem a la Sagrada Família. Laura Estrada, hola, què tal?
7: Vols que et saludi o no? Ja no
6: et saludo. Va, digues bon dia, va.
7: Bon dia, com esteu?
0: S'ha de ser educat, això sempre.
7: Estem a la Sagrada Família, efectivament. Ja sabeu que teníem aquesta missió de buscar turistes que... A veure si sabien o no qui era l'arquitecte al darrere d'aquesta basílica i tants altres monuments que tenim a Barcelona. Us he de dir que, evidentment, aquí la imatge és la de sempre, eh? Gent amb els telèfons cap amunt, perquè la Sagrada Família, evidentment, és imponent. Des d'aquí nosaltres som ara mateix al carrer Sardenya, a Mallorca, davant de la Sagrada Família. És curiós perquè també veus la gent... I pots distingir ràpidament quin sap i qui no, perquè quan van en parella sempre n'hi ha un que apunta, que va com indicant de mira la torre, mira no sé què, que suposo que és qui li dona l'explicació a l'altre. Sigui com sigui, vaig al gra. Hem de dir, i des d'aquí, escolta, enhorabona a tots els guies, perquè es nota molt entre els turistes qui han estudiat, qui s'estan escoltant els guies quan els expliquen qui és Antoni Gaudí. Perquè no us passi, com per exemple els turistes que ens diuen que no en tenen ni idea.
8: No, I don't know anything. Ay, la verdad, no tengo idea. Es primera vez que estoy aquí, entonces vengo a conocer. Pero sí he escuchado mucho de esta pues, obra arquitectónica porque es histórica. Entonces sí estoy pues, interesada en saber un poco más.
7: En canvi, els que sí que saben qui és, es nota perquè clarament porten estudiat moltíssim la història d'Antoni Gaudí i totes les seves obres.
9: All I know is that there's a lot of famous architecture here in Barcelona. And we're going to go check out some of his museums.
10: I know that he born in Reus. I visited last time Reus, the third time in Barcelona.
11: Se dedicó 40 y tantos años a la construcción, al diseño y construcción de la basílica, y que además él hizo además otros diseños de casas, también mobiliario de la basílica. Ya era un hombre muy religioso, al parecer era solo, no era soltero, porque no, en su historia no se ve mujer e hijos, y falleció el año 26 atropellado.
7: Clar, fixeu, acabeu d'escoltar des d'una brasilera fins a una xilena, que evidentment porten la història de Gaudí molt apresa, i de fet ara tenien ja entrades per fer tota la ruta, des del Parc Güell, s'anaven ara també a la Casa Batlló, anaven o venien de la Casa Batlló, i res, també és veritat que entre tota aquesta quantitat de gent que cada dia transita per aquí, la Sagrada Família, hi ha qui hi resideix, hi ha qui hi viu, com per exemple una dona que anava cap al mercat, amb qui hem pogut parlar i li hem preguntat precisament això, com és conviure amb tant de turista.
12: Me gusta vivir en este barrio, pero es un poco pesado por tanto turismo como hay.
7: Realment sí, n'hi ha bastants, però és veritat que de moment encara podem caminar.
0: Benvinguda al Club dels Barcelonins. Doncs Laura Estrada, gràcies per aquest examen que els has fet als turistes que visiten la Sagrada Família per veure si n'aprenen o no. Que n'aprenguin. Que deia que
7: n'aprenguin.
0: Gràcies,
7: a vosaltres,
0: Laura.
7: Fins ara.
0: Que vagi bé. Que hi ha dues maneres de viatjar. Una, aprendre tot el que aniràs a visitar i portar-t'ho après de casa o deixar-te sorprendre.
6: O sorpresa. Jo soc de sorpreses.
0: Tu ets dels que no li agrada viatjar. No menteixis, que ja ens ho havies dit, això. Edgarita, gràcies. Moltíssimes gràcies. Acomiadem ja aquest programa especial que hem fet des del Centre Gaudí de Reus. Gràcies a tots, a vosaltres per acompanyar-nos, a tots els que han fet possible també aquest programa, que no són pocs, és l'equip desplaçat fins aquí a Reus, és a la tècnica el Jordi Orós, el Carles Penya, la Cristina García, el Guillem Favo, l'Eva Hidalgo, la Cristina Artacho, la Núria Camps, i des de casa, des d'on som sempre, el Pol Regàs, l'Amparo Pérez, l'Arnau Montserrat, la Laura, ara l'escoltàveu. Moltíssimes gràcies a tots, que vagi molt bé. Us quedeu ara amb els equips locals, l'equip Camp de Tarragona, l'equip Girona, l'equip Barcelona i l'equip Lleida. Nosaltres tornarem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Demà, que ja serà divendres. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu. A Ser Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Bon dia, Ràbia Dip. Què tal, com estàs?
2: Molt bé,
1: gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia, Sonia Nieto, com va?
3: Buenas.
1: Benvinguda. Bon dia, Cris Juanico.
4: Molt bon dia.
1: Aquí estem tots. És dijous, un cop al mes ens visita la gent de la Fundació Ictus per parlar dels serveis, acompanyament que ofereixen a les persones que l'han patit. Avui, afàsia. La Sonia és psicòloga i logopeda especialitzada en la recuperació de la afàsia. Com expliquem què és l'afàsia exactament?
3: Doncs l'afàsia és un trastorn del llenguatge produït per un dany cerebral, habitualment que afecta l'hemisferi esquerra, i per afectació normalment de l'artèria cerebral mitja, que és la que irriga més zones responsables del llenguatge.
1: I llavors, si patim una afàsia, què ens passarà quan vulguem parlar o expressar-nos de manera oral?
3: Doncs que perdrem la capacitat per poder parlar, per accedir a la paraula, moltes vegades per produir qualsevol tipus de paraula. Pot aparèixer, o sigui, lesions d'aquestes també poden produir una apràxia de la parla, disàrtries, però bàsicament el que és relacionat amb el llenguatge seria l'afàsia.
1: El Rabí ens explicava que tu sabies què volies dir, tenies les paraules dins, però a l'hora d'articular-les això no anava, eh?
2: Sí, el primer moment era això, que dins tenia clar el que havia de dir o volia dir, però la boca no funcionava.
1: Hosti, a mi em recorda aquell curtmetratge a la cabina d'en Vázquez, que queda atrapat dins d'una capina, que està cridant auxili des de dins, la gent passa per davant amb total indiferència i la impotència d'ell de cridar i que no el sentin. Però és que jo li deia, clar, tu la feina ha sigut multiplicada per 6 perquè parles 6 idiomes.
2: Sí, doncs això, que a l'inici, a la recuperació a l'hospital, vaig començar al castellà perquè era la llengua que funcionava bé, i sí que vaig tornar a agafar totes les llengües perquè és superimportant per mi.
1: Ara en parlarem i abundarem amb Cris Juanico, ens presenta La Rosa dels Vents, 8 cançons i una per cada vent. Expliques que tot això et ve quan llegeixes el poema dels colors.
4: Sí, bueno, en l'anterior treball vaig musicar poesia d'en Joan Francesc López Casasnovas. Un dels poemes es diu Tots els colors del
1: vent. Tots els colors del vent.
4: I aquest concepte de posar un color a cada un dels vents i de La Rosa dels Vents fent una rosa de colors em va semblar interessant que La Rosa dels Vents fos el punt de partida d'aquestes cançons, i és el que he fet. A cada un dels vents de La Rosa dels Vents els he posat una música i una lletra i n'he fet 8 cançons.
1: N'escoltarem. Bueno, parlant de vents, anem a saber quin vent ens bufarà avui, perquè bufarà vent i veurem a quina quilometrada per hora anirà amb en Jordi Carbó. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia. La tarda es presenta assolellada en el conjunt de les comarques de Barcelona, cada cop amb més vent, ambient fresc i alguns xàfecs que afectaran sobretot el Maresme, el nord del Vallès Oriental, també el nord del Berguedà i d'Osona. Locals, però poden ser intensos. I el vent de ponent anirà guanyant protagonisme a mesura que vagi avançant la tarda, amb ratxes al voltant dels 50 km per hora a la major part de poblacions, fort cap a l'Anoia i al Garraf, on hi haurà ratxes de més de 70 km per hora. El sol portarà les màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent la sensació en molts moments serà d'ambient fresc.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
1: Com us dèiem, només començar el programa d'avui, la Fundació Ictus ens visita un dijous al mes. Si vols ajudar a que ningú hagi d'afrontar això, un ictus en soledat, fes-te amic de la Fundació. Amb la teva col·laboració, la Fundació podrà continuar acompanyant persones i famílies, impulsar la recerca i donar més visibilitat a l'ictus, una malaltia que afecta milers de persones cada any. Entra a actua.fundacioictus.com i fes-te amic. Tot mirant aquest paisatge d'en Cris Juanico, eh?
6: Ara que hi ha un cel salvatge i mirant a l'horitzó...
1: Sis, és una cançó contemplativa.
4: Sí, també està bé contemplar el món, no?, de tant en tant, i el paisatge, i gaudir d'això de la contemplativa aquesta, que es veuen moltes coses.
1: I amb el vent de gregal.
4: Sí, que és un vent que és sec, és fresquet. A Menorca és un vent, diria que quasi bé polar, perquè ens arriba de Rússia.
1: És fredot, eh?
4: És fredot, i realment fa que el cel sigui un cel molt, molt espectacular i molt salvatge. Normalment amb nuvolades grans, però amb alguna clariana que fa que sigui bastant impressionant.
1: Segon track de la nou disc d'en Cris Juanico, La Rosa dels Vents. En aquest dijous, en el que repetim fórmula que ja ens va funcionar molt bé el mes passat, posar en diàleg una mirada professional i una experiència vital. D'una banda, com dèiem, la Sònia Nieto, psicòloga i logopeda especialitzada en recuperació de la fàscia després d'un ictus. De l'altra banda, el Rabí Adib, periodista i coach, que a finals del 2024 patia un ictus que li va paralitzar part del cos, li va fer perdre la parla, esforç per 26, perquè, com diem, parla 6 idiomes. És una de les seqüeles més desconegudes de l'ictus, Sònia, la fàscia?
3: Sí, la fàscia que toca el bilingüisme, no? Potser no tothom té la gràcia, no?, o l'habilitat per poder parlar 6 idiomes, però sí que ens podem trobar, sobretot el que més afecta... O sigui, el que més queda preservat normalment és la llengua materna o la llengua més usada. Per un tema d'estructures, quan hi ha una lesió, pues afecta, queden més afectades estructures que no es fan servir més sovint, i la que queda com més automatitzada és la primera llengua que fem servir. Com moltes vegades pot aparèixer el cas de, com el Raïef, que no va ser la llengua materna, no?, la que va quedar més preservada, sinó la que feia utilitzar més. O sigui, és un tema de reds neuronals.
1: Sí, però llavors què són? Uns ponts que es trenquen i els hem de reconstruir?
3: Bueno, a veure, no són uns ponts que es trenquen. Realment, bueno, són temes de connexions. O sigui, tot el que fa servir més, pues, és el que més enfortit està. Llavors, és com quan diem, no?, que parlem a l'anglès, ui, fa molt de temps i el tinc oxidat, no? Pues aquestes reds neuronals que s'estableixen, com que són idiomes apresos, no és la llengua materna, pues, són més febles. I llavors, pues, quan hi ha una lesió, pues, aquestes reds neuronals més febles, pues, són les que primer es danyen.
1: Com estaves tu quan vas arribar a la Fundació? En quin punt et trobaves? I explica'ns el treball, que jo crec que ha d'haver sigut titànic, que has hagut de fer. Per ser avui aquí a la ràdio i anar empentant la pilota cap endavant, no?
2: Doncs la veritat que vaig començar a estar en contacte amb la Fundació arrel de dubtes a nivell de el desenvolupament professional, però va ser l'any després de la lesió que l'any anterior estava enfocat en la recuperació física i també en la recuperació neurològica, com anar al gimnàs neurològic.
1: Es diu que com més aviat ens hi posem, més aviat recuperem. En aquest cas, amb la parla també és així o no és així? Però, bueno, que tothom està la mar de bé, tot i que va quedar un any això, com aquell qui diu assuntos pendientes, no?
3: No, sempre. O sigui, només que es produeix la lesió és la fase més aguda. No vol dir que després no continuem recuperant, però és la més ràpida. Llavors, és molt important començar a establir reds neuronals per tema de neuroplasticitat, pues compensar la lesió, la zona perduda. Vull dir, hi ha una lesió, n'hi ha una zona que queda danyada, i llavors per neuroplasticitat les zones colindants, pues, estableixen noves connexions neuronals i són les que intenten assumir funcions perdudes. Llavors, clar, això ha de ser superràpid, o sigui, hem de treballar la
1: com
3: fase més aguda.
1: Tot,
3: sí.
1: Mentre feia recuperació física, tu anaves comptant les repeticions en els diferents idiomes.
2: Sí, perquè a l'inici em costava diferenciar les llengües. I a la UCI encara vaig fer la recuperació física i vaig començar a comptar les repeticions en totes les llengües que estaven encara disponibles, i el 1, 2, 3 i el 1, 2, 3, però sí que era una manera de tornar a separar les llengües. abans hi havia una barreja de coses que no sabia distingir.
1: Perquè tu, per exemple, tu tenies clar, per exemple, dins el teu cap, el concepte de la rosa dels vents, d'acord? I tu dins el teu cap deies rosa dels vents. I sabies les paraules que eren, i quan la volies dir, tu, aquesta paraula, no et sortien les paraules. Com és això? Com es viu des de dins?
2: Doncs, amb un impacte increïble. No, és traumàtic. Per què? Perquè una cosa que és normal al dia a dia, d'un moment a l'altre, és impossible articular el que passa dins. Em recordo amb la UCI, fins i tot, com no podia parlar, tenen un full al abecedari, i no tampoc podia connectar les lletres per formar una paraula que sí que tenia clar.
1: I sabies quines lletres eren, però a l'hora d'indicar-les no anava.
2: Sabia quines lletres eren més o menys. A l'inici em costava, fins i tot hi havia una paraula que en una llengua era massa llarga, i no em recordava les lletres que havia assenyalat a l'inici. Doncs en alemany resultava que la paraula que buscava eren només tres lletres. I havia aconseguit això, però era l'inici. Després sí que quan soc una mica tossut, i quan ja havia acceptat la situació, sí, ja vaig posar tota la energia a la recuperació.
1: Sònia, és molt loco, el que està explicant. És a dir, perquè o sigui, del punt de partida, d'on vens, on et quedes, i llavors on ha arribat o d'on ha tornat, com ho feu, això? Com es pot fer això?
3: Pues mira, treballant molt, i que el pacient també tingui moltes ganes de treballar.
1: Que els hi feu fer exercici? Quin tipus d'exercicis fan?
3: Sí, bueno, el tema és que ell sap, en el seu cas sí que sabia com què és el que volia dir, que sabia que com es deia, sí, la paraula. El que passa que el cervell deixa de ser capaç de saber distingir els fonemes que necessita per muntar, per exemple, la paraula casa. Deixa de saber què va una C, una S i una A, i llavors pues, no és capaç de produir-ho.
1: Però la idea a casa la té. O sigui, el cap
3: n'hi ha pacients que sí i n'hi ha pacients que
1: però
3: no.
1: Però ni con la depèn. C, ni con la A, ni la
3: no, no, el cervell no és capaç d'escollir els fonemes que corresponen per muntar la paraula, per tant no poden dir-ho.
1: I com reaprens això, des de zero?
3: Clar, com treball de consciència... Sí.
2: Sí, tal qual és això. Si tens una base que està accessible, doncs tens un punt de partida diferent en comparació al aprenentatge de la llengua del nano, no? Però sí que hi ha companys a una coral que ni tampoc poden llegir, però vol parlar sí. Doncs és dependent del cas, no?
3: Sí, és que segons la lesió es poden danyar diferents parts, o sigui, des de la part fonològica, la producció, és molt variable.
1: Una altra cosa no ho sé, però el periodisme se sustenta en la paraula, no? Escrita, dita, però el periodisme se sustenta en la paraula escrita, dita. Quina, o sigui, jo, el teu és com un miracle, gairebé.
2: La veritat que una de les coses que era superimportant per mi, el procés, al llarg del procés de la recuperació, era la confiança que em va transmetre al meu entorn, la meva dona. I la meva dona, quan a la UCI, el metge va comentar que havia patit un ictus arrel de la intervenció, la meva dona va dir que no et preocupis, que com a rabia li agrada més trobarà la manera de fer-ho.
1: De tornar-hi, vull dir
2: que... I és veritat que és la paraula i la comunicació
1: T'ha d'agradar molt, eh? Perquè jo m'hauria quedat en català, castellà, i bueno, l'anglès i tots els altres idiomes que deus parlar, per la pròxima vida ja ho deixo allà.
3: Bueno, això no se sap,
1: no, mai. No feinada, eh? Hòstia, però és que ho trobo digne de lluar. Escolteu, gent que ens escolti ara mateix, Sònia, què els hi hem de dir? Si es troben en la situació d'ell, no? Que tenen un ictus d'aquestes característiques, amb aquestes conseqüències, com contactar amb la Fundació i, sobretot, donar-los un missatge, no sé si dir d'esperança, perquè segur que haurem de dir allò que sempre hem dit aquí, en moltes altres tipus de circumstàncies, que depèn de cada persona i de cada cas.
3: Esperança sempre hi ha, jo sempre ho dic, quan es produeix l'ictus, pues, és com que es veu tot fosc, no es veu la llum, i la llum apareix, vull dir, apareix, el que passa que hem de tenir molta paciència, hem de tenir molt de suport, i ja no suport a nivell familiar, sinó a nivell de la, pues, per exemple, de fundacions com la Fundació Ictus, que acompanya, i que acompanya no només al pacient, sinó que acompanya també a la família, que és molt important, perquè sempre pensem el pacient és el que pateix l'ictus, no, pateix l'ictus ell, però també el pateix la família, o sigui, això arrossega tot l'entorn, i és superimportant comptar amb l'ajut, pues, de fundacions com la Fundació Ictus per això, que compta, pues, amb professionals que col·laborem, que estem allà i que sàpiguen que, pues, que hi ha un recurs allà per poder ajudar-los.
1: Baviet, Sònia, us agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres avui al matí a l'Aquí Barcelona. No marxeu, no se veien todavía, que hi ha una imatge, que anem a la Rosa dels Vents del Cris Juanico, va.
0: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.

0: Rosa dels Vents, un disc que neix d'una imatge molt poderosa, posar una Rosa dels Vents damunt de Menorca, convertir cada vent en una cançó, 8 peces que amplien el seu univers mediterrani, que barregen rock, soul, funk, rimes mediterranis, instruments de vent com la gralla, l'acordió diatònic, el sac de gemecs, el saxo... Well, Mushenko?
1: No, espera. Mushenyo.
0: Mushenyo. Mushenyo.
1: Mushenko?
0: Mushenko. Bueno... que també hauria, m'hauria de fer mirar.
2: És el bàsquet, això.
0: Això és el bàsquet? Sí, és el bàsquet. No, no sé. Ah, tu ja tira ja. Què és el moixenyo, exactament?
3: És un instrument...
0: Que s'aprofita tot. Anem a preguntar què és el moixenyo.
3: No sé de quin país sud-americà, eh? Ah. Bueno, és un instrument que va portar un senyor que bufa, que és el Xavi, el Xavi Lozano. Si el coneixes, el Xavi Lozano.
0: Bufa tot, el Xavi.
3: Sí, saps qui és, no?
0: Home, espera, que te'l busco, que li posaré cara.
3: No, no, home, a veure, el sabràs de seguida. Saps que no fa massa que la Maia va fer un concert a no sé quin lloc, que va tocar una cadira, va tocar la flauta.
0: Ah, sí, home, sí.
3: Doncs és el lutier d'aquesta cadira.
0: Sí, sí, sí, un, sí, sí, sí, el tinc posat. Va venir l'equip de Catalunya, també.
3: Sí, tot el que té, el té forats ho fa sonar.
0: Hòstia.
3: I el, doncs, ens coneixem de fa molts anys.
0: Doncs que no m'agafi mi per banda, eh? Bueno, almenys sabria quina nota fa. I...
3: No, molt bo, en Xavi, és una grandíssima persona, un grandíssim músic, un tio molt, molt entranyable, i com tots els que han participat en el disc, eh?
0: Una per cada vent, eh? Vull dir, hosti, jo, la veritat... Llavors, com va anar la cosa? Com va anar la pensada? Una per cada vent. Què va ser primer, el vent, la cançó? Com articules això, eh?
3: Sí, jo el que he fet és posar una mica de concepte al resultat final, no? Que és aquest, això de posar la Rosa dels Vents damunt Menorca i mirar des de Menorca, convertir-ho en una mena de talaia i mirar a veure què, a la direcció d'on ve el vent, a veure què hi ha allà, què em sona, què veig... Què m'aporta o què hi puc posar. De fet, cada un dels vents, ja saps que, no sé si aquí passa igual, però a Menorca tots els vents peguen, tots. I cadascun té característiques bastant diferents. No és el mateix una tramuntana o un gregal o un mestral que un xaloc o un ponent. Són vents, alguns són secs i freds, altres són humits amb pols suspesa, altres són càlids, totalment secs. Bueno, és una, hi ha una miqueta de tot,
0: ara
3: no?
0: Ara pensava que si tinguéssim més temps de programa, avui Jordi Pou era per trucar en Jordi Carbó, sí, deixar-los sols amb ells dos parlant de vents i característiques, i tu i jo anem a fer el cafè. I si volen sumar ells, que s'hi sumin, eh? Però
3: cada una d'aquestes característiques les he pogut utilitzar per fer, per exemple, les lletres o per buscar, doncs, les sonoritats de les cançons.
0: Llavors, el vent ha marcat l'estil musical o ha sigut la lletra o més la suma del vent i la lletra?
3: No, l'estil ha sortit el que ha sortit. Això ja t'ho dic ara. El que passa que la sonoritat sí que, per exemple, aquest tema que estava escoltant ara, que és el Només són paraules,
0: sí,
3: que està...
0: Tramuntana, no?
3: Damunt tramuntana, doncs, jo, si des de Menorca miro al nord, veig el Golf de Lleó, que hi ha França, la chanson, l'acordió, doncs, l'acordió diatònic. Doncs, aquesta sonoritat l'ha incorporada, que és un funky, a més, eh?
0: Sí, mira, és que sembla... Mira que per un moment he pensat, perquè alguna vegada quan hem pujat la música amunt, patapapam, i s'acaba, eh?
3: Quasi, quasi, estem a punt.
0: Ah, sí?
3: Puja,
0: que s'acaba. Ara. Yeah! Però ja està, fins aquí l'entrevista. No, tot amb en Guard.
3: Encara bufa, encara bufa.
0: Tot mirant aquest paisatge, que és amb el tema amb què il·lustràvem la intervenció de la Fundació Ictus, aquí el que dèiem, contemplació, condemna, llevant, una cançó més dura i social del disc, no? Vull dir, la més contundent?
3: Sí, segurament sí. A veure, a vegades, observant el món, o des de Menorca, observant el món, si mires cap a llevant, el que m'he trobat és Gaza, Palestina, el desastre aquest que està passant allà. Ja no dono la raó a ningú, ni la vull deixar de donar, però el que veiem és bastant trist i penós, i no vaig poder fer de més que escriure una cançó pensant en els infants i en els nens que pateixen tot allò. A vegades em ve el cap allò de que fa uns anys amb la pandèmia hi ha una generació de gent jove que ha perdut la... han tingut problemes...
0: Sí, sí, sí, sí, les relacions socials.
3: Quins problemes han de tenir els nens ara aquests que sobreviuen
0: allà? En camp de refugiats, bombardejos...
3: Com es pot viure amb això? És increïble.
0: No, no, és una nova generació que també creixerà ressentida i amb odi cap als artífexs d'aquests bombardejos. Per tant, el conflicte s'eternitza una, dues o tres generacions més. Vida i el xaloc, coses arriscades, migjorn, Escolta'm, aquí hi ha un treball que no... I fixi fins a 8 cançons. Per què? Clar, diré, home, és casa meva, però primer pensava, per què Mallorca no l'has posat a Catalunya, per exemple? Eh?
3: Ah, vols dir Menorca i no Catalunya.
0: Per a Menorca. És que jo no, jo...
3: Targeta groga.
0: Sí, sí, perquè no diferencio.
2: No, si no, no diferencio. I canvien els noms, també, de la
0: sí, no. Menorca i Mallorca... Ara,
2: sí, és el mateix, sí.
0: Ara és quan el convidat s'aixeca i se'n va.
3: No.
0: Sé que no són el mateix, però no les sé distingir.
3: No, però saps per què no són el mateix? Perquè a Mallorca els vents no peguen exactament igual que a Menorca, tot i estar tan a prop. I, per exemple, un garbí o llebeig, que és un vent que és del sud-oest,
0: sí,
3: que a Menorca hi ha una dita que diu llebeig, aigua veig, normalment plou. Aquí a Catalunya no plou, aquí plou en la llevantada normalment, no? És quan tenim més problemes, no? Per tant, cada vent, depèn de la zona geogràfica, afecta d'una manera o d'una altra. I en el cas de Menorca, doncs, té unes característiques que jo he intentat

0: Quan neix el disc? Si quan comença a néixer, no sé si des de les primeres lletres, les primeres notes, o la idea mateixa, eh?
1: La idea és de fa quasi bé 2 anys i pico.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però no el començo a posar damunt negre sobre blanc, que diuen, no? Serien escritors,
0: sí, sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: A partir del mes de setembre de l'any passat.
0: Cony, anat ràpid.
1: I en un mes i mig faig les cançons. Sí, recull una mica idea. A veure, composar no és una cosa que fas cada dia, però sí que surten coses, surten idees, surten paraules, surten a vegades frases, i la idea era aquesta, però la concreta, sobretot, es concreta en un període de temps determinat, i en el cas meu vaig tenir la sort de tenir aquest mes i mig una mica més lliure de concerts, també, perquè no he parat mai de fer coses, és a dir, que concerts, i en un mes i mig faig la concreció de les cançons, les deixo reposar durant 2 o 3 mesos, i després les treballo amb els músics. I surt el que surt.
2: Música, vas apuntant les idees, no?
1: Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí. Bueno, jo quan abans d'haver-hi mòbils i haver-hi internet i aquestes coses, que fa molts anys, tenia...
2: Sí, quan estava més tranquil. Jo, perquè...
1: sí. Tenia en el cotxe tenia una gravadora, saps, aquells de casset?
0: Sí!
1: I gravava les idees. Ara ho fas amb el mòbil.
0: Sí.
1: Ara te'n vas a passejar una hora i mitja i tornes amb una cançó.
0: Sí.
1: Perquè ho pots gravar i ho pots escriure... Bueno, han canviat les eines, sí.
0: Canvia moltíssim. Els músics, els de sempre, gent nova, noves col·laboracions...
1: Aquesta vegada són 3 músics, la base, en Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra, que són músics que de fa ja quasi bé entre 10 i 15 anys que estic treballant amb ells.
0: No,
1: tot i que en l'anterior treball no vaig treballar amb ells, és a dir, he anat canviant a vegades, i el que sí que faig és... he fet és recuperar aquesta formació, que és una formació de rock bastant, bastant compacta, amb totes aquestes col·laboracions del Jacint, el Xavi Lozano, la Marina, la Maria del Mar, no sé, tots els que hi ha, Carles Belda, etcètera, etcètera, tots els que estan allà.

0: té una energia i té una frescor que anava a dir impròpia d'alguna trajectòria, perquè a vegades atribuïm molt la frescor i l'energia a la joventut, a grups novells que comencen, però el que estem escoltant aquí, déu-n'hi-do, paio.
1: Gràcies. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, les ganes de viure, segurament, no?
0: És que ens hem mirat al Jordi i
1: algú diu, hòstia. Aquesta cançó es diu Vida, val? Però sí, les ganes de viure i les ganes de seguir fent música, que són més de 35 anys dedicant-me a la música a nivell professional. Vaig començar amb Ja t'ho diré, seguit amb Menage a Try, porto... Mm-hmm. Aquest és el 15è disc en solitari, que no són pocs, però ganes de dir, de fer i d'explicar coses, històries, i que la gent les escolti.
0: Com els hi pregunto a les parelles que fa molts, molts anys que estan junts, t'ho pregunto a tu, com es fa això? Tants anys a la música, en un país que, vaja, precisament no et convida molt a quedar-t'hi, eh?
1: A part de músic, soc malabarista. Has de fer malabars. No sé, crec que és una mica... Jo en el seu moment vaig decidir que aquest seria el meu ofici. Mhm. La meva manera. És a dir, segueix sent el meu hobby, que ho era des de molt petit, mm-hmm. i m'ho plantejo com això. És el meu ofici, n'he fet el meu ofici, n'he pres, però també segueix sent el meu hobby. És a dir, jo disfruto, gaudeixo moltíssim fent cançons i fent concerts, bàsicament.
0: Hi ha una cosa molt, molt curiosa en aquest projecte, que és la Rosa dels Vents. Sempre ha servit per orientar-se. El disc, fins en quin punt és un disc de retorn, d'experimentació, d'un pas endavant, de mirar endavant, de mirar endarrere? On et situes en aquest disc? Dins de la teva trajectòria, eh?
1: Sempre miro cap endavant, sempre. Crec que el que faig és constantment és mirar d'aprendre del que estic fent, sobretot amb treballant amb altres músics. En aquest cas, sempre les col·laboracions que he tingut amb els discos o he treballat amb simfòniques o he treballat amb orquestres o amb altres músics, o amb...

0: sigui el nivell que sigui, sempre intento aprendre. L'aprenentatge és una manera de viure. És una manera de viure. Mm. I amb la música, que és molt necessària, aprendre a saber on estàs, aprendre a comunicar. La música, jo sempre he pensat que és una interacció entre, com a mínim, dues persones. Fer música sola és molt avorrit. Superavorrit. En canvi, i mira que estic amb una carrera en solitari, però sí, sí. Fer sol, música sola és molt avorrit. I darrerament, dels últims anys, la tendència és fer música sol. Fins i tot aquests programes de televisió que es fan, sí. Fixeu-vos que tots són solistes. Per quan un no sé què...
1: De una grup, banda, no?
0: De bandes. Uh-huh. De bandes seria fantàstic.
1: Un talent
0: seria,
1: de bandes.
0: Això seria espectacular. Uh-huh. Perquè el rock and roll sempre hi és, eh? I quan dic bandes vull dir rock and roll i torna a ser-hi. Ara torna a haver-hi una pujada de grups, de formacions de diversos que... Això és una manera també de compartir, perquè la música, com deia, és compartir entre músics i, evidentment, amb el públic.
1: Una última pregunta ràpida i no t'enfadaràs. Mallorca-Menorca, a veure, com ho distingeixo, això? Per als que anem tan despistats... Acabem a les quarts en punt. Hòstia, 10 segons.
0: Déu. Mira...
1: Mateu-me. Mireu el mapa. Mireu el mapa.
0: Agafa una rosa d'esvens i vens a Menorca, clar.
1: Vinga, doncs la buscarem al mapa. Cris, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Un petó. Demà hi tornem, eh? Demà venen el Dan Peralbo i el Comboi, però només vindrà el Dan, perquè el Comboi, ja dic, deixem-ho estar que arribarà amb retard.
2: Adiós.
3: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
4: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Són a les portes d'una gira molt especial. Fan 40 anys.

0: Mireu, del Sopa de Cabra, tota una generació, creiem saber-ho tot. Els hem seguit, cantat, ballat, traspassat als nostres fills, i ara ens arriba l'oportunitat de fer un repàs molt, molt íntim per la seva trajectòria a través d'un documental que dimarts que ve estrena a TV3.
1: Sí, que repassa tota la trajectòria i que té curiositats dels inicis. Mireu, això és l'any 1989.
2: Què us dediqueu a part de la música? Podeu viure en aquests moments de tots els bolos, entre cometes, que heu fet aquest estiu? No podeu viure.
3: Jo no.
4: Jo he pagat els deutes aquest estiu.
2: Què feu ja més a part de la música? Amb què us guanyeu la vida, diguéssim?
3: Per exemple,
5: en Pep... En Pep
3: és, sí, no? És lampista a hores, a ratos lliures. Jo, no sé, no? Aspiro a ser actor i estic estudiant teatre.
2: Això és bonic.
3: Pel·liculilles...
1: Aquí estem amb en Miki Moto, que aleshores no sabia els noms d'un grup que encara era desconegut per la majoria. El documental, però, també furga en etapes dures, com quan la banda, pionera del rock català, decideix cantar en castellà. I els passen coses com aquesta en ple concert.
6: I en un moment donat vaig veure que deixava de sonar el baix.
7: Me cago en tu puta madre! Espereu un moment!
8: Em van fotre una pedrada. Aquí me'n vaig anar al concert. A mig concert vaig plegar, vaig anar al camerino.
1: Aquí el Cuco explicava com li havien tirat una pedra enmig d'un concert. Aquesta etapa, amb això del castellà, la Sopa de Venuts va desembocar en aquells que expliquen com una travessa del desert, la primera de moltes.
0: De fet, si ara haguéssim d'explicar a un nen, o un extraterrestre, si voleu, qui són el Sopa de Cabra, tindríem tants capítols d'aquest conte èpic, perquè ho és, perquè té molt d'èpic, que la veritat és que no sabríem per on començar. Gerard Quintana, cantant, lletrista del Sopa, com estàs?
9: Bé, aquí escoltant la nostra història, amb la vostra veu.
0: Gran història que ha recollit en Jordi Call, director del documental Sopa de Cabra, Tornem Enrere, produït per la Manchester. Com estàs, Jordi?
9: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Jo ara ho deia, com va ser el procés d'endreçar tant material quan hi ha tant per explicar? Perquè nosaltres ens les hem vistes avui per intentar no fer spoilers, per endreçar i per triar, perquè és que és molta teca.
9: Bueno, aquest és el nostre ofici, es tracta d'això, es tracta de... El que passa que tenen una història molt rica, amb molts moments, molts canvis, molts alts i baixos, i, bueno, una història... És un carmel per un documentalista, la veritat.
0: Documentalista fan?
9: No has fet de fan.
0: No,
9: aquí no he fet de fan. No.
0: Però ho ets? Qual ho és a dir, perquè a vegades un s'ha de dissociar.
9: He de dir que amb 18 anys vaig passar per una botiga de discos que hi havia al carrer Diputació, que es deia Discos La Pera, i vaig veure el seu primer disc, el de l'Espiral,
0: i
9: me'l vaig comprar, i aquell primer disc m'encantava. O sigui, sí, he sigut fan. Però ara, el 2026, no els veig amb ulls de fan.
0: Tu has tingut claríssim, has dit, no ha fet de fan. Tu l'has vist, Gerard,
9: sí,
0: què t'ha semblat?
9: Sí, l'he vist una vegada. Abans d'ahir vaig pensar, abans d'anar a fer entrevistes, torno a veure i no vaig poder superar els 5 minuts.
0: Va, home, va.
9: No, perquè em remou moltes coses. Vaig
0: pensar... No l'has vist sencer?
9: Sí, l'he vist una vegada.
0: I no l'has pogut tornar a veure
9: sencer? No l'he tornat a veure i he pensat, ja ho veuré el dia de l'estrena, o de la preestrena, que fem el dilluns 18 a la Sala Fenomena, i després, si cal, ho veuré quan el passin per la tele. Però remou moltes coses, és cert. Van fer, penso, una gran feina, i de fet, recordo quan em vas trucar i em vas dir, hem aconseguit un muntatge de dues hores i mitja, em sembla.
0: Què tenies? 6? Gravada? 8? 10?
9: Donava per una sèrie. És
0: sí.
9: Una cosa que vam arribar a contemplar,
0: sí?
9: De fer una sèrie, una minissèrie, vaja.
10: De fet, era la idea que vaig insistir al començament, i me'n recordo durant la projecció del documental sobre Carles Sabater que vas fer, en la qual jo participava, i li vaig dir al David Bassa, això ha de ser una sèrie. I em va mirar com dient, aquest boig que diu, no? Però perquè penso que hi ha molts elements com per poder desgranar tot allò. I si finalment, bueno, ha quedat en aquest muntatge de 80 i tants minuts, no?
9: Déu-n'hi-do, vull dir, és un llargmetratge.
0: Sí.
10: I de fet va haver-hi una proposta després de fer una sèrie de 3 capítols, no? o de fer-ho també, però ja no era possible, bueno, ni per tant, ni per pressupost.
9: Coses que passen en les produccions de televisives, que... Bueno, en aquest cas he de dir que va ser molt més llarg del que estava previst inicialment.
0: I una de les coses que trobo fortes d'aquest documental és que tinc la sensació, Gerard, que us dieu coses a través de la pantalla que no us heu dit mai.
10: Aquesta és la sorpresa. A més, com que el Jordi va organitzar les entrevistes, diguéssim, per separat, clar, cadascú parla amb aquella confiança i sense la presència dels altres. Aleshores, bé, en el documental vas descobrint coses, i vas descobrint coses en alguns moments que et sorprenen, per això et dic que et remou, no?, en certa forma, que ens remou a nosaltres mateixos. Sí, és un exercici d'honestedat, penso, de sinceritat, perquè no diem res que no pensem cap de nosaltres, i també d'encaixar això, no? Avui li deien a en Josep, em vaig pensar molts anys que em tenies mania, no? Fins que vaig descobrir que la teva circumstància, no?
0: Això ha passat avui?
10: Sí, per exemple. Aleshores ella em deia, home, algun moment, no? Però sí, és relativament també fa poc que hem sabut de la seva circumstància i de com patia ell la seva pròpia, bueno, condició en aquest sentit.
0: Jo just fa un any va dir en Josep Tió que l'havien diagnosticat d'espectre autista.
10: Sí, el que passa que ja fa més, una mica més de temps. Quan preparàvem la gira de 30 anys del Ben Endins, que això deu ser, no sé, fa 4 anys, una cosa així, ja hi va haver dificultats en alguna manera, d'alguna manera, no? A l'hora d'encarar el projecte, no? I jo dic, hòstia, això no és una... Jo no vull ser militar, no? Saps? Una disciplina, una exigència, una... I parlant, però vaig dir, no sé si val la pena que comencem aquesta gira, si ha de ser així, sincerament, això no surt al docu, però sí que és un extra.
9: Moltes coses que no surten.
0: Moltes coses que no hi ha abans, que l'estic veient.
10: I al final ell em va dir, diu... El que ho passa pitjor sóc jo amb mi mateix, no? I després d'aquí vam començar, i de fet va anar també en aquell moment a un neuròleg que ell coneixia, el doctor Jubert, també pel tema dels tinnitus, que tenia problemes de sorolls a les orelles, i allà vam començar a comprendre que hi havia coses en les que ens podíem ajudar més que enfrontar-nos, no?
0: Que important entendre. Sí. És que en el fons és un alleujament. Quan ell ho sap i quan vosaltres ho sabeu i fins i tot dieu, ara ens quadren coses, per exemple, que no sou amics. És que a mi això m'impacta, perquè penso cada un té una definició molt especial d'amics. Jo per mi sí que sou amics. Perquè sou capaços de pujar i quan algú puja a l'escenari i les coses flueixen com flueixen, és que hi ha d'haver amistat. Però vosaltres o teniu una definició molt estricta o costa molt d'entendre que no sou amics. I ho dieu.
10: Jo la meva teoria és que som... O sigui, som una família. I la família no necessàriament... Ets amic de la família. Tu no tries els teus germans ni els teus pares. Trobes en una circumstància en la que convius. Aleshores, no dius la meva mare és amiga meva o el meu germà és amic meu, és el meu germà, és el meu pare, és la meva mare, per exemple, no?, en aquest cas. I amb nosaltres, clar, els 15 primers anys van ser d'una convivència intensíssima. Vull dir, i ho dèiem de vegades, no? Estem més junts nosaltres que amb les nostres parelles o com la nostra família, pròpiament dit, no? I això crea una forma d'estar... que no és precisament la d'amics, que després quan t'atures no et dediques a trucar-te per anar-te'n de festa junts.
0: És que això ho dieu, no sortiu mai por ahí, sols. Però... El Jordi fa una mica, diu, no, vaig a posar a fer, no direm, una tasca domèstica.
10: Però jo no surto amb la meva germana de festa tampoc. Clar. Som molt diferents.
0: Són família, Jordi. Tu et sembla encertada aquesta definició,
9: Gerard?
0: És que
9: jo crec que quan ells s'ajunten per crear la banda, als anys 80, la manera de relacionar-se dels joves... sobretot del lloc d'on venien ells, del carrer dels Torrats, de l'Esquad...
0: De l'Esquad, d'un lloc era, ocupa on
9: jo
0: feien...
9: Jo crec que era una manera de relacionar-se molt diferent al com concebem l'amistat avui en dia. O fins i tot com concebem les relacions entre els joves. I clar, si tu agafes la manera com ells vivien el dia a dia i ho traspasses avui en dia, pues, potser no... no coincideix amb la definició d'amistat.
0: Jo no sabia d'aquesta etapa, ara que ja no vas a parar, que en Gerard era l'últim que va entrar a la banda. Una mica ja estaven tots, no? I el bateria, en Cuco...
10: Sí, jo sempre he pensat que pensaven que no necessitaven un cantant.
0: No, però hi ha un moment que diuen...
10: A mi em van demanar lletres, jo crec que pensaven que les podien cantar ells, els guitarristes.
0: Però a més et demanen, canta l'Empordà, aviam què tal. Van així, sí, és que és molt bèstia.
10: Sí, clar, perquè...
0: I se't queden.
10: En Josep em va passar una cinta de casset perquè hi fes unes lletres. I jo vaig tornar al cap d'una setmana, jo estava aquí a Barcelona estudiant a l'Institut del Teatre, vaig tornar al cap d'una setmana, no sé si era Dols o Fes la maleta, una de les dues, i jo vaig de la ciutat. I vaig anar al local i... Però m'has canviat aquest fraseig, això, altre. Dic, mira, espera que ho canto, no? I vaig cantar i... En saps alguna altra? Dic, l'Empordà? Perquè l'Empordà la va escriure el Jaume Rufí, sí, que era el meu company de pupitre o institut. Sí. Aleshores, per mi, tot allò era part de mi, també, no? De fet, ho dic més d'una vegada, referents, he tingut el Dylan, molts altres, fins al Brel, no? I el Jaume Rufí, segurament. I allà va ser la prova, i la meva prova per quedar-me va ser l'Empordà.
0: Una de les sorpreses, també, preparant amb en Guillem... Hi ha una frase que dieu, és el món... Vosaltres dèieu, això no va enlloc, estem fent concerts, éreu molt joves, ningú us feia massa cas, fins que proveu amb les maquetes. La maqueta...
1: Salva el grup, és el que diuen.
0: Salva el grup. I què saps tu de les maquetes, Guillem?
1: Clar, jo he hagut de reconèixer el desconeixement de què era una maqueta. Clar, la meva generació no ha arribat una maqueta. Jo vaig veure el docu i diu, les maquetes ens han salvat. Dic, què són les maquetes, Anna?
10: Clar,
0: és
10: la
0: fort,
10: maqueta.
0: Què són les maquetes, Gerard, per qui ens estigui escoltant? Per nosaltres ho tenim claríssim, però...
10: Sí, no és algú que sigui bonic o bonica, no. Una maqueta és una cinta de casset, generalment era, en la qual, doncs, bé, feies la prova per després portar-la, sobretot a discogràfiques, per veure si volien gravar un disc.
0: I us les traien de les mans, no?
10: I ens les traien de les mans, però aquella maqueta, si realment va venir per primer de tot perquè teníem la sensació que s'acabava, que el 88 estava a punt de separar-nos. De fet, vam organitzar un concert a Santa Coloma de Farners, al pavelló de comiat. I és així, eh? Perquè ja portàvem 2-3 anys tocant pel mateix circuit, a Girona, a les mateixes sales, i és allò d'això no va a més. I en Josep i alguns dels altres que havien tingut algun grup abans no havien gravat res, no s'havia quedat cap record ni cap prova, no?, de que havien fet aquella feina, i van dir, doncs gravem alguna cosa, si més no, per poder ensenyar als nets, no?, que vam tenir un grup. I sí, la vam gravar a Pals, en una carnisseria, a la part de darrere de la botiga del carnisser, que tocàvem una orquestra els caps de setmana, i la vam gravant allà.
0: Amb el Terra Sangonós?
10: No, el Terra Sangonós era l'altra part, però, bueno, gairebé, eh? I després, doncs, allò ho vam deixar amb 4 bars i va volar. I quan vam anar a fer aquell concert a Santa Coloma de Farners, ens vam trobar un pavelló ple de gent que cantava i se sabia les lletres. I ens vam mirar i ens vam dir, ara no podem deixar això. I això era l'any 88.
0: Quantes vegades ara això no puc deixar?
1: Això us passa moltes vegades. Jo, veient la trajectòria, que dieu, això se'n va a Norris ara, anem a fer un concert de comiat, i ompliu, vull dir... La sensació que heu tingut molts alts i baixos, però que la gent sempre us ha esperat, sempre ha estat allà amb vosaltres.
10: Sí, som aquí gràcies a la gent, això està clar. I a l'hora d'encarar el documental, recordo quan vam començar a parlar també amb l'Alba de la Manchester, era allò de... Jo els hi deia, no volem fer un documental, un public reportatge dels grans moments, del sopa. El que ens agradaria era fer doncs, el retrat dels moments... en els que hem hagut de tirar endavant, en els que el més fàcil era dir deixem-ho, no? Aquella punt de superació, no? I sí, de fet, alguns dels títols que vam dir així en primer d'allò, abans de començar ni a treballar, era per fer-nos la idea, era de derrota en derrota o de fracàs en fracàs.
0: És que és així, Jordi Call. Ara tu ho deies al vendre el documental, són alts i baixos. Els baixos estan molt ben explicats. Què és que potser el que desconeix més el fan?
9: És que jo crec que quan expliques aquests moments difícils de la banda, crec que hi ha un error quan de moltes bandes de pensar, de moltes bandes i de moltes històries, també històries de futbolistes, no? De pensar, no, és que no, només m'entendran si venc els meus grans èxits. Mm. I jo crec que és al revés. O sigui, crec que realment... quan empatitzes molt més i amb algú és quan entens els moments difícils com els ha viscut, no? Mm. I aquí jo crec que una de les coses que veurà la gent, els espectadors que vegin el documental, és com se n'han sortit d'aquests moments difícils. I com els han viscut. I a més, jo crec que ells han sigut molt generosos explicant la realitat amb totes les espines del món, no?
0: Clar, jo vull saber com en Gerard Quintana, quan veu el documental aquesta primera vegada, la segona, aquí no vas arribar, si només vas veure 5 minuts, aquell moment en què tu, Jordi Call, has triat un tall de la Pilar Rahola, aquest és un dels capítols més foscos de la vostra trajectòria, havíeu decidit cantar en castellà, i us cau les 7 plagues d'Egipte, i una d'elles.
11: Van posar-se nerviosets i es van enfadar una mica, i aleshores a mi em va semblar que van pixar una mica fora de test. És a dir, no passava res, escolta, si la gent posava diners, fantàstic. Si hi havia qui deia que això és el món convergent, escolta, oblida-te'n, tu fas rock en català i no pertanys a ningú, ja ho sabem que no pertanys a ningú, però van necessitar fer la postureta. No, és que nosaltres som lliures. Sí, home, sí.
9: Aquí el Cuco té una frase que em sembla que defineix molt bé Sopa de Cabra i que podria ser un títol alternatiu, que és nosaltres som Sopa de Cabra i que us donguin pel cul.
10: A tots.
9: Jo crec que aquest era l'esperit seu, no? És igual, que pot estar tothom en contra nostra, però nosaltres volem anar cap aquí, anirem cap
0: som
9: aquí.
0: Som roquers i volem obrir horitzons. Però sí, jo crec que tu, Gerard, pateixes de veritat, amb tot el que passa en aquell concert i la pedrada que posàvem abans. Tu allà, no sé com ho tens arxivat a la memòria, en quin espai, si en el de una mica dolorós, molt dolorós, o vull oblidar-ho.
10: Jo hi ha moments que he pensat tant de bo no ho haguéssim fet, per exemple, aquell concert, no? Però és perquè jo faig música no per ser ric ni famós ni punyetes d'aquestes, ni ho fèiem, sinó perquè ens creiem l'esperit i d'alguna manera l'esperit de tota aquella música que venia dels 60, dels començaments dels 70, que representava una revolució juvenil amb la qual ens envirellàvem i ens sentíem doncs forts per enfrontar-nos a tots i per canviar les coses. I de sobte, jo sempre me'n recordava i citava en aquella època, me'n recordo una frase del Marley que deia, si li demanes un favor a un polític se'l voldrà cobrar 100 vegades, no? I havíem construït un camí fins al 91 en el qual no vam necessitar ningú, sobretot veníem de comarques, era multitudinari, ens vam créixer a través de les ràdios municipals, sobretot, no? Era algo molt d'arrel, no?, amb la gent. I de sobte vam arribar aquí a Barcelona i ens van posar allò de Generalitat de Catalunya presenta oficines, ressons, i va ser una cosa que van fer els manejaments en aquell moment, almenys el nostre, d'esquenes a nosaltres, i jo vaig reaccionar, però amb tot el volcà que tinc a dintre.
0: No em vull agenollar davant de Jordi Pujol.
10: Exactament, sí, aquesta era la cosa.
0: Jo no recordava i flipada, si dic. I a més amb tu dient això, vaig reaccionar.
10: Sí, amb molta, molta mala hòstia. De fet, tot va venir de que ens vam negar a anar a una fotografia que s'havia de fer davant del Sant Jordi pel diari Avui, en aquell moment, amb tots els grups. I en aquell moment, aquell matí, vam veure els diaris, vam veure la notícia, vam veure el conseller, vam veure... No hi havia cap músic a la notícia.
0: Era el concert, recordem, amb Sang Traït.
10: Sí, amb Sau i els Pets. I era com un projecte institucional, no? I vam dir, però què collons és això? Doncs no anem a la foto, saps? D'entrada, no volem participar d'aquesta història, ja veurem si toquem. I allà es va despertar tota una reacció que jo aquell dia me'n vaig anar al cinema.
0: L'ha fet ell l'espoiler, ho anava a dir, però que és a mi m'ha flipat això.
10: No diré la pel·lícula que vaig a veure.
9: Jo he de dir una cosa, que quan...
0: Abans d'aquest concert, se'n va al cinema.
9: Sabent tot això, vaig tenir accés a l'arxiu del concert dels 4 grups que hi havia, el concert sencer de Sopa, que finalment no es va veure sencer, es va veure només una part del concert.
10: Exacte.
9: En el muntatge final que es va fer per la televisió. I realment em vaig quedar sorprès de l'energia que hi havia allà dalt aquell escenari i de l'energia que hi havia al públic. O sigui, jo crec que és un dels millors concerts que he vist de Sopa, suposo que per la ràbia que duien a dins.
0: Només faig que pensar que a l'època aquesta no hi havia mòbils. Tu t'imagines que hagués estat tota aquella etapa que vosaltres poseu portades de diaris, però tot això amb les xarxes socials, tremendo.
10: Uau, hauria sigut, sí, bestial. Bé, també el fet que en aquell moment no hi hagués xarxes i que durant tots aquells, bueno, tota una quasi la meitat de l'existència de Sopa, no? No hi hagués aquest tipus de relacions humanes a través de les xarxes, ni aquest safareig que hi ha ara a través de les xarxes, penso que fa que molta gent que podrà veure el documental es pugui sorprendre, perquè s'han fet moltes idees de nosaltres o de les nostres decisions, com si a vegades fossin fruit d'una estratègia de màrqueting, però no, sempre hem fet el que ens passava, o sigui, no hi havia cap pla premeditat. Sempre hem tirat endavant i hem pres les decisions en funció d'algú molt cert que ens succeïa, no? D'una entelèquia o d'un pla mestre que teníem per fer, doncs ara anunciarem l'última gira i farem un... No, és això. En aquest moment ens estaven passant moltes coses això, i només ens quedava...
0: Que us colpien profundament, no?
9: No, en dono fe i jo diria que encara avui en dia encara els hi passa.
10: Sí.
0: Us passa de tot.
9: És molt difícil, sí. Quan vam començar a fer el documental, de pensar o d'intentar imaginar què veuríem durant les gravacions, perquè tot era molt canviant.
10: Sí, és així.
0: I insisteixo en la generositat. Jo imagino que vau tenir una conversa. Hi ha el capítol amorós, la nòvia de sempre, d'en Gerard, que marca també moltes lletres.
10: Això va ser una decisió del... O sigui, jo això ho vaig saber després. De fet, ella em va escriure i em va dir: m'han trucat del documental per participar.
0: Estem parlant de la Glòria, sí, que va ser la nòvia d'en Gerard Quintana. Era la nòvia del Sopa de Cabra, sí. Exacte. I surt en el documental. I penso que hi ha generositat per part teva, Gerard.
10: I per part seva,
0: bona
10: també.
0: Idea. I per part de la Glòria, sí, a qui sí. Conec i li envio una abraçada. Sí.
10: Absolutament. Per mi va ser una sorpresa. Vull dir que jo no sabia la gent que estaven decidint ells que participarien al documental. No ha sigut un... O sigui, tingut absolutament...
9: No ens han fiscalitzat.
10: Llibertat.
0: Aquí anava.
10: I de fet, un documental ja és això, no? Vull dir que és una mirada molt personal de la persona que ho fa. Té més a veure amb el cinema que amb el periodisme. L'altre seria un reportatge.
9: Totalment. Jo penso que en el cas de la Glòria no és una mirada de safareig, jo crec,
10: no.
9: De cotilleo. És una mirada de pensar que era una persona que ha sigut important en la història de la banda.
0: Però a més una reflexió sobre la fama, sobre l'èxit,
9: sí.
0: Sobre tot el que significa... ser tan famós. Ser un cavall salvatge, deixa'm-ho dir.
10: Sí, jo em pensava que era un drac i només era un cavall salvatge.
0: Això ho entendreu els que... No he fet spoiler, no?
9: No.
0: Estava preocupada jo, Jordi, amb els spoilers.
10: No, però sense la Glòria, clar, no hi hauria Si et quedes amb mi,
9: no,
10: Nits de Glòria, ni Glòries de Sitges, ni tantes cançons.
0: Mira, hi ha
10: cançons.
0: Una cosa que dius molt bonica amb Camins, que dius, no sé per què ens feu entrevistes, si està totes les cançons,
10: sí.
0: I és cert.
10: Sí.
0: I això
10: sí.
0: Ho sabem els que us hem escoltat, i dius, si aquí està tot.
10: Algunes estan més encriptades, i sempre, el 99% diria jo, cada cançó és fruit d'algo viscut i d'una vivència d'aquelles que et deixen petja, i algunes s'entenen més explícitament i altres menys. Però sí, jo crec que no, només caldria escoltar les cançons per saber.
0: Com encareu ara la gira? Hi haurà bronca després dels concerts o ja heu decidit que no hi ha bronques després? No es parla del concert i punt.
10: No ho sé. Bueno, aquí vam arribar a aquesta conclusió després de temps, perquè hi havia bronca cada concert, després de cada concert durant un temps.
9: Això és rock and roll, també.
10: Això és rock and roll, també.
0: Jordi, aniràs o no divendres a Razzmatazz?
9: I tant. Sí, sí, moltes ganes. A més, és un espai, el Razzmatazz, antic Celeste, que forma part de la història de la banda, i em ve molt de gust veure'ls ells allà, a aquest espai.
10: Això és fruit d'una reflexió de gairebé un any, eh? On començaríem la gira?
0: Que
10: ho podíem haver fet a altres espais, dèiem el Sant Jordi, que també hi hem tocat diverses vegades.
0: I que no us creieu, clar, quan vau tocar altres vegades. Ens han quedat tants temes que, veus, de la sèrie a mi em semblava bona idea. Ja t'ho pensaràs, amb tot aquest material. Hagués estat bé, de moment...
10: No destrueixis el material, de moment.
0: No destrueixis. TV3, aquest documental, Torna enrere, de la Manchester, que ha dirigit en Jordi Call, gran documentalista, que ja ho has demostrat en aquest tipus de documentals. Moltes gràcies per aquest documental, per ser avui al balcó, Gerard. Quintana, un plaer que hagis estat avui. Fes una abraçada en Josep Tió.
10: De part vostra.
0: A tots.
10: I
0: a
10: bé, el 15, el 15 i el 16 no podeu ser amb nosaltres perquè està ple el Razzmatazz, la sala més emblemàtica amb la que segurament i el que significa en la nostra trajectòria, però hi ha més concerts. I si el 19 voleu veure també aquest tornar enrere, aquest documental, i si no, podreu veure la carta.
0: Ja veuràs quan vegin el documental les ganes que tindran d'anar-hi. Gràcies, molta sort i encerts.
10: A vosaltres.
0: Abraçades.
10: Gràcies, Anna.

0: fa 25 anys, en concret el març de l'any 2001, Alicia Keys es feia famosa mundialment gràcies a aquesta poderosa veu i en concret el seu primer àlbum anomenat Songs in a Minor. De fet, aquesta cançó que estem escoltant és ella doncs, interpretant una de les cançons d'aquest àlbum, que és How Come You Don't Call Me. Aquell 2001, Alicia Keys tenia 20 anys, va passar de ser una adolescent que es va criar sola a Harlem a guanyar 5 premis Grammy, entre ells el de millor àlbum R&B i millor artista revelació.
1: Best new artist goes to Alicia Keys.
0: I ara, 25 anys després, el que està fent és celebrar l'aniversari, en concret, de la cançó que ho va canviar tot, que és aquesta, Falling. Era el single d'aquell àlbum i ara, com et dic, doncs una mica l'artista nord-americana està celebrant l'aniversari d'aquella cançó que tantes coses bones li va portar a la seva carrera. Avui escoltarem una de les reversions de les actuacions d'aquella cançó que ha fet, que és preciosa. L'ha fet a l'escenari del programa American Idol, que ha celebrat aquest cap de setmana la seva gran final.
2: Welcome back to the Idol stage, Alicia Keys.
0: I així ha cantat Fallin'.

Però no ho ha fet sola. Jo he assistit, m'he vist aquesta actuació potser 6 vegades sí. Ja des del cap de setmana, perquè hi ha una actuació sorpresa, una convidada estrella que ens encanta, que és la nostra meravellosa Rei.

0: Jo diria dues grans veus aquest segle cantant aquesta meravellosa Falling, sí. Que si podeu la podeu recuperar a YouTube perquè està molt bé.
1: Doncs ja ho sabeu, jo la recupero.

0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic. 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club, amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident, diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la destensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies, un altre jugador del planter que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi m'ha semblat, jo vaig dir durant la transmissió de Carrusel, que havia fet un bon partit. Només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé. També en els duels aeris ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera, és realment molt bo de veure, i aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really really good to see and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años, hombre, ya.
0: Claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues sea mayor, con
6: sí,
0: 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está, me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugar més de lateral que no pas de central en aquest tram final, quan l'hem vist aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, és una opció per quedar-se el primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí, no, jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com deia, sempre, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia defensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat en dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: És històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, eh? Hem de estar al tanto. Per fer los matices.
1: Aquest és el meu vaquero, este és mi capitán. Venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo el que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, los dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé. Quina és la resposta? Perquè aquesta temporada, d'una manera u altra, doncs jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors. Ho dic perquè avui jo crec, he llegit, sí, que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable, és a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que a aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça. Si anuncia el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski al Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte, per tant estem davant les últimes, o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec sincerament que mereix un reconeixement, primer pel moment que va triar per venir. Era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava doncs amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, és palabras de emotivo. De muy contento. Yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente, yo gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora, cuando yo intento marcar o marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la verdad es que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil. Aleshores, sí, sortir del Bayern de Múnich per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions extraesportives, si recordem, i aleshores, això per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyis quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se le pasó, si no se la pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es.
7: I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i Lamine Yamal. Coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes, és a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació, seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, no, i sobretot torna a dir-te sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, mama, que ve al Barça. Sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dice, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamine. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática, tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que, yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir con un papel de tal vez competir con Ferran y ver qué pasa y, por otra parte, darle la oportunidad a Ferran.

0: que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas, y porque echamos, no, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimos daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos, ¿entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte, y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: Sí, no, anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer és renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027, no? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li, demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. No, i un nou d'aquests que intimidi, un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival, perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada, no?
0: Però va a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
2: Lamine y Rafinha.
0: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
2: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe. Professor, abans endrecem la resta de l'actualitat. Va.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
4: Hola, sí, que bon dia.
2: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
4: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està seguint un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
5: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, pues la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha tingut un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
2: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
4: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
2: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
4: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Aquí Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
6: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'immediatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre, no?
2: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
4: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Rio Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
2: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
4: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen

0: en el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
1: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, poder treure el màxim.
2: Brutal, la veritat que molt, molt agraït. Molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el bar. La veritat que començar així el Gran Premi de Catalunya és maco.
3: I recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona a Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
0: Circuitcat.com.
3: Sí, ho he dit 80 vegades,
4: El cos del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
5: No se puede. Es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce. Confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
3: Cuéntalo, cuéntalo todo. Gracias.
6: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona? Sí. L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Blues, el Palau Sant Jordi o el d'Estopa, l'Estadi Olímpic, han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la Terra tremolaria. Aquí, a Mongol, tenim prou.
7: Esto què és? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
0: Eso es verdad. Cierto.
7: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
8: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí, todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
0: Sí, y temblaba el suelo.
8: Y temblaba el suelo, sí.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
9: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
10: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, bon dia.
11: Què tal? Sí, que bon dia.
0: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
11: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
0: El Barça el
11: diumenge,
0: per tant, dilluns.
11: Dilluns.
0: Sí.
11: Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a a Koundé i Araujo, sense cap mena de dubte, i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar sí que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blagovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11.
7: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
12: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Florent donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
7: És que és divertit. Està la cosa divertida.
8: Entretenida, amor.
7: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mari.
13: Bon dia, que t'hi jugues. L'Albert de Huesca. Escolti, el Vaquero perquè em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Vallderoures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
0: Que parles el català de la franja.
8: Ah, de la franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, puedes vivir bien. Para invitarte a que te quedes a vivir ahí.
0: Doncs mira, el que fem és convidar els oients a un Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
8: Sí, tant.
0: I
8: manes tu, manes
0: moltes,
8: tu.
0: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
7: Però seran totxa sorpresa, això sí que ho hem de dir.
0: Sí.
7: Seran
0: sí.
7: Guapa sorpresa, sí. Eh?
0: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
8: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
7: Ah, exacte.
8: Aquell és el títol del...
0: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
8: Alguna.
0: Alguna, no?
8: Grande, alguna.
0: Alguna grande, no?
8: No muchas, pero...
0: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols, us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o
7: nom
0: acompanyades...
7: Noms dels que vingueu, ja està.
0: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
7: Efectivament.
0: A la pàgina web de Ser Catalunya...
7: Amb entrada o per llista?
0: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web sercatalunya.cat o a través del...
7: 606-32-72-11.
0: Te hace ilusión, ¿eh? Que venga gente a...
8: Sí, hombre, claro.
0: Hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
8: Bueno, al final, no, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es pues a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual pues explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
0: Ara ho comentàvem, Elena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
14: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero, se'ns obren moltes portes.
8: Bueno, el objetivo es compartir.
0: Nos has hecho un equipo entero.
8: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
0: Ya sabeu que
7: coach de productores, puede ser.
0: Mira, sí, a Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
8: Bueno.
0: Parla també Charlie Reixac,
8: Arconada.
0: Arconada.
8: mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Alessanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
0: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, era y sou amics.
8: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
0: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Queti Jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena Ser. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Queti Jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
6: Jo crec que em posaré entre el públic, això t'ho dic ara. Escolta'm,
8: vale.
6: Sense cap mena de problema.
8: Accepto el reto.
15: Jo em posaré allà també. Em posaré entre el públic.
0: Tu has d'acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
15: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga. Per poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
0: En serio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
6: Ja trobarem algun lloc. Ja trobarem algun lloc.
0: Perquè l'Hotel Meliá és guapo,
6: eh? Que reparteixi joc al capità.
0: L'Hotel Meliá és guapo, eh?
6: Pues sí, sí, i l'espai és
0: on es fa, és la seu del cinema
8: de
0: cinema fantàstic
8: de Catalunya,
0: sí. Sí, és la seu, l'Hotel Meliá.
8: El Festival de Catalunya, sí. Cada año y un espectáculo. Hay cine de terror que yo flipo desde las 7 de la mañana. Es decir, hay gente que viajará de diferentes sitios, de Barcelona o de Villafranca o de las zonas tal, oye, para ir a ver una película de miedo a las 7 de la mañana, ¿eh? Te tiene que gustar, ojo, ¿eh?
0: Yo vi una a las 11 de la mañana.
8: Pero fíjate.
0: Sí, sí, sí, sí. Que me acaba de decir la Elena, Flaqui, al tanto, que tenim camerinos como si fóssim estrelles.
6: Ostres.
14: Això em va dir Carles Penya, que segurament seria el millor lloc des d'on havíem fet el que t'hi jugues.
0: ¿En serio?
6: Caram.
8: Yo no tengo ni idea. A mí no preguntes.
0: Oye, que si quieres hacer más producciones de programas, tú mismo, ¿eh?
8: Ahora voy a lo de presentador. Ahora soy copresentador, luego a por presentador.
2: Hòstia, tu.
8: Espavileu.
0: 606-32-72-11, ens poseu les vostres dades i amb qui vindreu al programa que farem dimecres vinent des de l'auditori de l'Hotel Meliá de Sitges per parlar del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, i evidentment per recordar el primer petó, aquella Copa d'Europa de Wembley que mai oblidarem. Es complirán 34 anys i parece que aún fue ayer.
8: A ti sí, pero a mí no. Pregunta a mi rodilla. A mi rodilla dice no, hace muchos años.
16: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
17: Que t'hi jugues al migdia.
16: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
17: Que t'hi jugues.
0: Abans d'escoltar les teves notes, professor, avui hem obert el bar i hem escoltat a Petja Mijatovic d'ahir al Larguero, en un moment sobre el tema electoral, però li va preguntar al Manu Carreño per si ha arribat el moment de plantejar-se vendre al Madrid Vinicius o Mbappé. Resposta de Mijatovic.
18: Quizás hay que pensar seriamente de vender uno de estos dos, de verdad. Hay que tomar esa decisión. Ahora solo hay que ver con el entrenador, con la estructura deportiva, quién ¿no? Yeah. Pero cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada, que se queden los dos y se queda el tercero y que se queden todos. Yeah. Pues eso, yo creo que eso es una equivocación tremenda. Hmm. Y por eso el fútbol es un deporte tan complicado, porque muchas veces tienes que tomar las decisiones, claro, muy, pero muy complicadas.
0: Aprofito que tengo aquí a José Mari Vaquero para preguntarle. ¿Tú crees que el Madrid ha de vender a Vinicius o Mbappé?
11: Di que sí.
8: Mira, la primera decisión es la de siempre, que llego diciendo con, que pasó con Xavi Alonso. Las grandes decisiones hay que tomarlas antes de que empiece la temporada, incluso antes de que empiece la pretemporada. Y yo veo un tema mucho más global, porque ahora parece que los chicos son muy malos y hay que traer un entrenador muy malo. Entrenar rabioso, decir, soy muy malo, tenéis que entrenar, vais a entrenar 6 horas, y cuando os cambie me vais a dar un abrazo, me vais a dar tal. Y, hombre, parece un poco de circo muy de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la gente hay que tratarle con inteligencia, porque realmente el Madrid lo que tiene es un tema estructural de que lo que tiene que definir muy claramente es si el poder lo tiene el entrenador o está en el entorno de arriba o el entorno externo. Punto. Y a partir de ahí los jugadores son chavales normales. Parece que son extraterrestres o parece que son diferentes. No, hombre, no. Yo creo que ahora vender la película de que Mourinho es muy malo, hombre, me parece que es una broma, y para el tema profesional, ¿eh? De un análisis profesional. Tienen que analizar la plantilla, tomar las decisiones antes, con o no ventas de ellos o de otros, pero hacer un equipo para mí más sólido, sobre todo en la parte de la estructural de medio campo, que afortunadamente para el Barça es lo mejor que tenemos.
0: Ha habido un momento que me dabas miedo con esa cara.
7: Sí, ¿eh? Es una cara de sí, el Mourinho.
8: Mira, tiene que ser, al final tiene que ser como una tarántula, ¿sabes? Tiene que hacer un picotazo y que el jugador se acuerde todos los días de que le pica otra vez la tarántula, ¿eh?
0: Pues con la tarántula te puedes ir por la puerta. Un abrazo fuerte.
8: Entrenador tarántula, para el año que viene.
0: Ay, aquí esta me la apunto también, ¿eh? Que Mourinho es un entrenador tarántula. Plati, entrem a la teva classe.
6: Som-hi.
19: Les notes del professor. Excel·lent.
20: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prem el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip, ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
19: Notable.
20: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances del lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució. L'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el 0 en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el Nord, a qui ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
19: Progressa adequadament.
20: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'Onze Enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire, et arribé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell, i amb Xavi Espera a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
19: Suspens.
20: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
0: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
6: Quan el fem, gràcies.
0: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
1: Bon dia, Sique. Es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat. 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila-real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir, Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 de 2016, eren temps de Luis Enrique.
0: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
21: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
22: La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
21: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la Rua ballava com Amador Rivas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un. És el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric García el coneixen com el rino de Martorell. A Casador, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La Lince de Mallorca, Catacoll, i la Delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou, en comptes de ple de crispetes, ple de veces.
0: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
23: Què t'hi jugues?
0: T'ha fet gràcia, això?
24: Sí, m'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi BCs, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè m'encantaria poder portar Can Lampaza sencer al Camp Nou.
0: Que és molt bé.
24: El millor restaurant de cuina gallega que posarà en mi vida, Can Lampazas. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazasbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazas, millor cuny de gallega del món.
0: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
24: Veus? I què?
0: Molt bo.
24: Ja t'ho dic jo que sí.
0: Boníssim.
24: Ja t'ho dic jo que sí.
0: Àlex Luna, què tal, com estàs?
25: Molt bon dia, sí que què tal?
0: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
25: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elgi i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
26: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, Em sembla Eibar, és un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
25: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
0: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
25: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una Elche. Més que possible final davant Elche.
0: A Montilivi,
25: sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla el 90 que va fer tant de mal.
0: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
25: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
0: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
14: Sí, que estava molt emocionat al final del segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va tornar.
0: Tu que estàs constipada així per la celebració de després?
14: No, ja venia d'abans.
3: Estic plorant, jo, tio.
14: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
0: Escolta, Manolo.
4: Y te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracias ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
0: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid, i no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur, i el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
14: No, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit 2 ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que és estar segona.
0: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està, perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
14: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
0: A la 1 escoltarem una conversa que va tenir la Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
3: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i... No sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que vamos, necessitem un punt, i ells també.
0: Hem de vendre alguna cosa, Manolo? Venem alguna cosa abans de la 1?
3: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
0: Des del principi.
3: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... És una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en seriós.
0: Pausa, entrem a l'actualitat i segona hora del que t'hi jugues.
5: Què t'hi jugues?
9: Ser Catalunya, Barcelona.
10: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
12: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
12: Si ets professional, troba el més proper a MCAT.cat.
2: La núvia anirà maquíssima. I tu?
5: Jo,
13: a Xeviot.
2: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
5: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
16: Allá on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
17: Tots els nostres continguts.
16: Som a tot arreu. Som al teu costat.
17: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
16: Tot això passa aquí.

Vaig celebrar quan puny amunt. Ara només ens cal un punt, just el mateix que a l'Osasuna. Diumenge voles a la lluna.

0: Ravallana, eh? El Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 9-3-3-4-4-14-11, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
1: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé d'on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Puja, puja...

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump invita a Xi Jinping a los Estados Unidos en septiembre al tiempo que busca su colaboración para resolver la guerra de Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. Y Xi Jinping protagonizan hasta ahora una cena en Pekín y más allá de las fanfarrias, la visita de Trump a China deja ya una primera petición del presidente chino, un aviso. Xi quiere que Estados Unidos se oponga de forma más decidida a la independencia de Taiwán. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. El líder chino sitúa a Taiwán como el asunto más importante de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Advierte de que una mala gestión de este contencioso puede provocar un conflicto entre ambas potencias y añade que no puede haber paz con la independencia de ese territorio. Una advertencia que Xi Jinping ha planteado a Trump a puerta cerrada, según los medios estatales, y que Trump no ha comentado en público, no ha aclarado si hay concesiones a China sobre este asunto. Ante las cámaras, las palabras han sido conciliadoras. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China, que es mejor ser socios que rivales. Y Trump, como decías, le ha invitado a la Casa Blanca. Le propone ir el próximo 24 de septiembre entre halagos constantes al líder chino del que espera algún gesto relacionado con Irán.
2: Ahí media, explicamos bien por qué es tan importante para China que la posición de Estados Unidos no sea tibia en este asunto de Taiwán, a quien, recordemos, Washington vende material de defensa. 2:01 p.m. Juan Manuel Moreno en la SER. A 3 días de las elecciones andaluzas, el candidato del PP marca territorio frente a Génova 13. Dice que si tiene que negociar con Vox, él va a dirigir esas negociaciones, aunque aspira en cualquier caso a la mayoría absoluta. Y a preguntas de Ángels de por qué no está haciendo ya estos días actos conjuntos con Feijó.
4: En esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno haga, pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijó pues va a algunos territorios, yo voy a otros. Y evidentemente lo que sí ha apelado, pues, lógicamente, es a valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces.
2: Juan Manuel Moreno, que ha vuelto a acusar a la asociación Amama de Sevilla de tener vínculos políticos con el PSOE. Amama, la asociación que, recordemos, denunció la crisis de los cribados que destapó en su día la SER. Luego y media nos acercamos a las distintas caravanas de las andaluzas, mientras en Madrid Ayuso ha respondido esta mañana en la Asamblea a las preguntas de la oposición por su polémico viaje a México. Ayuso insiste, México no existió hasta que llegamos allí.
5: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos con prostitutas. Gracias.
2: No viajamos con prostitutas. Ayuso ha dicho que su viaje lo pagaron los premios Platino y las autoridades de Aguascalientes, a las que, recordemos, Madrid dio 300.000 euros a cambio de un galardón para la presidenta. 2:03 y muy atentos porque a media vamos a explicar aquí con una factura en la mano cuánto nos va a subir la luz o el gas a partir de junio. La moderación de los precios con la inflación de abril en el 3,2 devuelve el IVA a estos suministros, de estos suministros al 21%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
6: Sin las medidas habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y por lo tanto se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
2: El IVA de los carburantes que no se ve afectado, recordemos, por este mecanismo, así que de momento se mantiene la rebaja actual. Y por supuesto, un día más, el Real Madrid, el club, convoca ya oficialmente las elecciones y Florentino se enfrenta esta misma tarde en el Bernabéu al termómetro de la afición. El Madrid tiene partido frente al Oviedo, partido de Liga. Sobre esta crisis acaba de hablar Rafa Nadal, que siempre ha sonado como aspirante a esa presidencia del Madrid, y hace unos minutos en Manacor, pues no ha querido alimentar más esta polémica.
7: El fútbol sobre todo da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar, y al final lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces solo quería matizar antes de que la bola se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
2: Ahí media, viene Hora 14, Antón Meana, al que vamos a meter ya en nómina de este programa.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y con más cuestiones desde la redacción de informativos, ahí está Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con dos noticias de última hora, acaba de dimitir el ministro de Sanidad británico. Streeting deja el cargo para postularse como líder de los laboristas frente al primer ministro Keir Starmer. Además, acaba de terminar el juicio a los Puyol, que ha quedado visto para sentencia después de 6 meses y 38 sesiones. Todo esto mientras que seguimos pendientes de la evolución del antivirus. El ciudadano español positivo se encuentra estable. Su estado no ha ido peor en las últimas horas, aunque sigue teniendo síntomas, mientras que el hospital en el que está ingresada grave en la UCI, la paciente francesa ha confirmado que no está con respiración asistida. Esto pese a que los epidemiólogos franceses lo anunciaron el martes.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Lluvia y ambiente un poco frío en el Cantábrico, sol y suavidad en el resto del país. En el Cantábrico, con el paso de las horas, la lluvia irá ganando más intensidad y en la cordillera cantábrica la cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con máximas alrededor de los 20 grados, superando con facilidad los 25 en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, sobre todo entre las provincias de Valencia y Málaga. A destacar también durante la tarde algunos chubascos en la Ibérica y en el Pirineo.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos a las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Acaba de quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho ha dictaminat el jutge José Ricardo de Prada fa molt pocs minuts des de l'Audiència Nacional.
10: Bueno, pues, visto para sentencia.
9: Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Les comarques de Girona i la Catalunya Central són els escenaris de les vagues avui de professors. Ara mateix hi ha manifestació a davant de la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra. Això el mateix dia que el govern obre la porta a una millora encara més de les condicions laborals dels professors després de la primera reunió amb els sindicats que s'ha fet aquest matí a Barcelona.
11: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: Es tornaran a reunir dimarts que ve i aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
12: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
13: Ens hem emplaçat aquest dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
9: 9 de cada 10 accidents laborals mortals es produeixen per alguna negligència de l'empresa. En el darrer any, la Inspecció de Treball de Catalunya ha posat més de 53 milions d'euros en multes a firmes que han incomplert la normativa, sobretot per jornades excessives o per tenir treballadors sense papers. I us explicarem la denúncia d'un home amb mobilitat reduïda a Barcelona que demana a l'Ajuntament que li retiri una multa de gairebé 400 euros perquè quan va aparcar el cotxe en una plaça reservada li va caure la targeta a terra. Va recórrer la multa i va fer-ho certificant que va amb cadira de rodes. Tot i això, l'Ajuntament li manté la sanció. De seguida us expliquem tots els detalls. Això en un dijous vital pel Girona. Juga la permanència a les 8 a Montilivi en el partit contra la Reial Societat en la penúltima posició ara mateix al Girona després que l'Espanyol superés la prova amb la seva primera victòria de l'any. També anirem fins allà, però abans hem de saber quin temps farà Jordi Carbó.
8: Durant la tarda tindrem dues situacions ben diferenciades. Al nord de Catalunya, molts núvols, ambient fresc i alguns xàfecs, mentre que al centre i sud de Catalunya, el vent de ponent guanyarà protagonisme, bufant de moderat a fort. Al llarg de la tarda assolirem els cops màxims de ponent, el Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, també a gran part de les comarques de Tarragona, ratxes màximes de 60-80 km per hora, al voltant dels 50 a les comarques de Barcelona. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent, sensació d'ambient força fresc. I més fresc encara, al Prepirineu, on tindrem xàfecs, també a les comarques de Girona i a les de Barcelona, al nord del Vallès Oriental, al Maresme i al nord del Berguedà i Osona, també hi haurà alguns xàfecs aquesta tarda.
9: A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. L'actualitat ens fa estar pendents de dos punts. Ara mateix el primer és la plaça Pompeu Fabra davant de la seu de la Generalitat a Girona, que és l'epicentre de les protestes avui dels mestres. Avui la vaga és a Girona i la Catalunya Central. I en aquesta plaça hi ha en Carles Couso en directe. Carles, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: De seguida hi anem, però també hem d'anar a l'Audiència Nacional, on fa res, fa molt pocs minuts, ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol després de mig any. I l'ha estat seguint fins l'últim moment, l'Andrea Villòria. Com estàs, Andrea?
15: Hola, bona tarda, Joan.
9: Sobre la taula, recordem, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família.
15: Sí, després de 38 sessions que van començar el novembre, el judici contra els Pujol ha quedat vist per sentència, després d'escoltar avui els advocats dels últims empresaris que critiquen haver acabat en un procediment que ha durat més d'una dècada sense proves, diuen, només per haver fet negocis legals amb el primogènit de la família.
16: Parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé...
17: Y a partir de ahí, todo lo que se relaciona con el señor Jordi Pujol Ferrusola se convierte automáticamente en delincuentes contaminados por su presencia.
18: Favor inconfesado irregular, lo repitieron hasta la saciedad. ¿Qué favor? No se ha practicado prueba que acredite que favor irregular...
15: Tots els acusats han renunciat al seu dret a l'última paraula, així que ara és el torn ja dels jutges que hauran de decidir si els condemnen o els absolen.
9: Avui, per tant, acaba un judici que ha durat mig any, però per arribar-hi n'han calgut 14. 14 des que es va destapar la fortuna d'Andorra. I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis. La de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra era de comissions il·legals, i la de la defensa, que manté que no hi ha proves i que els diners eren una simple herència.
15: És un dels judicis més importants de la història de Catalunya, que s'ha vist aigualit pel pas dels anys, més d'una dècada, com dius, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
19: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
15: I també per la prova del judici que, tot i els esforços de la Policia Nacional...
20: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido un gran esfuerzo.
15: No ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra. El relat el té clar el fiscal, és la contradicció d'una família, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
21: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
15: I aquests fets, diu, són que van amagar durant dues dècades l'equivalent, assegura el fiscal, a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Al final, el fiscal creu que aquests diners són corruptes i ha proposat múltiples teories, que són comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de Banca Catalana. Amb certesa no s'ha pogut demostrar cap, admet l'advocat de l'Estat, que assegura, però, que aquests diners...
22: Esto es un favor inconfesable, no se corresponde con una actividad económica real.
15: Amb l'expresident de la Generalitat fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família, nega que hi haguessin favors. Diu que li pagaven milers d'euros per fer d'intermediari.
23: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada. Siempre, siempre es pasar información privilegiada.
15: I els empresaris imputats ho corroboren.
24: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
25: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes. Y...
15: ¿Con quién? Ara bé, l'acusació diu que aquesta versió tampoc té proves suficients.
26: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
15: Així que negocis a banda, l'altre gran tema és Andorra. Els fills insisteixen que els diners són l'herència de l'avi Florenci.
27: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía.
28: Para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
27: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
15: No han mogut ni una coma de la versió de la família que també va apuntalar al gestor andorrà del banc.
29: De qué era, me dijo que era una herencia en recibido del avi, de l'abuelo.
15: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves suficients per condemnar-los.
30: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
15: I així enarbonen el principi bàsic del dret penal, indubio pro reo. En cas de dubte, ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
9: Mig any de judici resumit en minut i mig. Gràcies, Andrea Villòria.
15: A vosaltres.
9: L'altre directe del que estem pendents, a Girona, epicentre avui de les protestes dels mestres. I és que avui la vaga s'està fent a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, i hi ha el nostre company en Carles Couso a la manifestació davant la seu de la Generalitat de la ciutat de Girona. Carles, què està passant? Bona tarda.
0: Bona tarda, Joan. 8.000 persones, segons els sindicats, la meitat, segons la policia, s'han concentrat aquest matí pel centre de Girona. Fins fa pocs minuts, centenars de docents, també molts nens que han vingut amb els seus pares, es concentraven a les portes del govern de la Generalitat a Girona. A les acaballes ja d'aquesta manifestació estem ara. Ara, grupets de mestres que comenten la jugada, la majoria dels que s'han manifestat avui vestits de groc, com és tradició, i molts amb flors de paper a la mà, grogues i negres, que han anat penjant per la ciutat, també a la paret de la seu del govern a Girona, jugant així amb un dels lemes de la convocatòria: no estem per flors, que li queda d'ullet clara el temps de flors de la ciutat de Girona. I entre els missatges dels docents, un de clar.
2: A tota la gent que diu que només ens manifestem pels diners,
3: que no és cert, és fals. El sou també hi és, però tot aquest malestar no és només pel sou.
2: Diria que vinguessin a veure un dia a l'aula quina és la realitat.
4: Doncs el que li diria és que estem lluitant pel futur de Catalunya.
5: El moment que entres a les aules trobes que no tenim recursos, que ens falten mans.
0: A la manifestació, crits també en contra de la infiltració de Mossos en assemblees educatives, unes assemblees que asseguren els docents gironins prepararan accions contundents per les pròximes setmanes. Diuen que si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat i que si no hi ha acord entre sindicats i govern, la vaga de tot el país convocada pel 27 de maig es traduirà en una escalada del conflicte i que a principis de juny tornaran a sortir al pati en forma de colònies per tothom. Això, Joan, això de sortir al pati en llenguatge de protestes docents ha volgut dir últimament tallar carreteres.
9: Doncs gràcies, Carles Couso, des de Girona. Ara mateix també s'estan acabant aquestes protestes que s'han produït a Vic o també a Manresa. Hi ha hagut talls també al matí en carreteres com la Nacional 2, la 2, la C66 i també al Bages, a la C16. De fet, aquesta carretera, la C16, encara està tallada ara mateix entre Sant Fruitós del Bages i Sallent. Avui hi havia la primera reunió per desconvocar les vagues, que en aquest cas, com dèiem, en aquest cas afecten avui la Catalunya Central i Girona. La Soledad Domínguez és a la Conselleria d'Educació. Com estàs, Sole?
6: Hola, Joan, bona tarda.
9: I tot i que la trobada ha acabat sense acord, que això ja s'esperava perquè era la primera, sí que totes les dues parts han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. L'important, la Generalitat obre la porta per primera vegada a millorar-los una mica més les seves condicions.
6: Sí, el departament assegurarà que explorarà els marges de l'acord que ja va signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes que millorin tant el desplegament de l'escola inclusiva com les condicions laborals dels mestres. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
7: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que em sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
6: I malgrat ho hem preguntat de totes les maneres possibles, Jiménez ha evitat concretar si aquestes millores laborals volen dir més sou o volen dir accelerar els increments que ja s'havien pactat pels pròxims anys. Això, precisament, que hi hagi millores salarials és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la taula de negociació la setmana vinent. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
10: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa, doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora.
6: En matèria d'inclusiva, el govern ha explicat als sindicats que al setembre hi haurà un reforç de plantilles amb 1 miler de professionals més, dels quals el 60% seran especialistes per atendre la complexitat, però els docents exigeixen també diners, nous complements o recuperació del deute pendent dels anys de les retallades.
9: Un d'aquests sindicats de professors, en aquest cas la CGT, Gràcia Soler, ja ha demanat aquesta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents. Ho ha portat als tribunals, tot després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que van qualificar-ho d'error.
11: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Aquesta compareixença extraordinària d'ahir al Parlament, en què tota l'oposició menys el PP va criticar la infiltració i es va exigir la dimissió del director de la policia. Fins i tot ho van fer els socis de govern com Esquerra.
12: Sí, tant els sindicats com l'oposició ho troben insuficient i reclamen depurar responsabilitats.
14: Han de dimitir.
11: La resposta ha de ser molt més contundent.
31: Cal un gir de 180 graus.
32: S'han passat 3 pobles.
12: Interior, en canvi, confia haver tancat la polèmica després d'una setmana de malson, admeten fonts de la conselleria. Ahir la seva titular, Núria Parlon, assumia que aquestes infiltracions van ser un error.
1: error greu.
11: D'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
1: Fruit deia de la inèrcia operativa, el director de la policia Josep Lluís Trapero admetia també que aquesta acció,
8: doncs que no era oportuna o necessària.
1: Per evitar que això es repeteixi, han anunciat canvis a la normativa de Mossos per restringir aquestes infiltracions en moviments socials que no suposin un risc.
8: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
1: I tot i que ahir la consellera
11: també estenc la mà més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius.
1: Un d'ells, CGT, ha presentat avui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el govern, Interior i la direcció de la policia catalana.
9: Bé, amb tot això, amb aquestes vagues a l'educació, l'oposició carrega contra el fet que Salvador Illa, el president de la Generalitat, sigui ara mateix de viatge als Estats Units, a Califòrnia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, acusa el president de ser reincident a l'hora d'evitar les crisis del país.
13: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
14: Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. Els preus a Catalunya han pujat un 3% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha baixat una dècima respecte al març, el primer mes on es va començar a notar l'impacte de la guerra. Pol Valero.
16: Sí, el febrer i el gener la inflació estava al 2%. L'esclat de la guerra a Iran el va fer pujar sobtadament al 3,1% al març, però ara a l'abril l'escalada no només no ha continuat, sinó que s'ha moderat una mica. Això es deu a la baixada de l'electricitat habitual. Aquest mes, en canvi, els carburants i els combustibles continuen pressionant a l'alça pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
9: La Generalitat, per cert, avui hem sabut que ha posat més de 53 milions d'euros en multes a empreses que l'any passat van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Segons el balanç que ha presentat avui la Inspecció de Treball, aquestes infraccions han augmentat. Però és que també s'ha constatat que quan un treballador mor a la feina, ben poques vegades això és fortuit. Atenció, perquè en 9 de cada 10 accidents laborals mortals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
16: Sí, la Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. L'any passat va investigar les causes de 54 accidents on hi va haver un treballador mort. En 48 van arribar a la conclusió que l'empresa era culpable d'un incompliment de la normativa de prevenció de riscos. En total, el 2025, la inspecció va investigar 2.500 accidents greus o mortals. En 3 de cada 4 es va detectar una infracció en matèria de seguretat i en gairebé la meitat van acabar amb una sanció econòmica per compensar l'empleat.
17: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
16: És Laura Freixas, directora general de la Inspecció de Treball a Catalunya.
9: I hem de parlar també, en aquest cas, de Glovo, que acomiadarà 91 repartidors a Catalunya. Els sindicats i l'empresa han acordat reduir l'afectació de l'ERO que s'havia anunciat inicialment per 143 persones de ciutats catalanes petites i mitjanes.
16: Sí, després d'un mes de negociacions s'han aconseguit salvar una cinquantena de llocs de feina, per exemple, una vintena a Salou, a altres ciutats, però com Castelldefels, Glovo deixarà de tenir-hi riders contractats directament i operarà subcontractant-los a través d'empreses de logística que tenen flotes de repartidors. L'empresa també ha ofert una vintena de recol·locacions a ciutats més grosses. De fet, tal com vam avançar aquí a Ser Catalunya, Glovo va justificar l'ERO assegurant que des de que han passat a contractar els repartidors no han aconseguit ser rendibles algunes ciutats petites i mitjanes, com Calafell, Molins de Rei, Platja d'Aro o Arenys de Mar.
9: Gràcies, Pol. Són les 2:23, un minut i més notícies.
14: Ser Catalunya, Barcelona. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
18: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
14: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
19: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
21: l'Auditori.
20: I per anar de museu, concert i espectacle,
21: l'Auditori.
20: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Són les 2:24. A Reus aquest matí una dona víctima de violència masclista ha estat desnonada d'un pis de titularitat municipal. L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives, Eva Hidalgo.
23: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. El gener es va aturar la primera ordre de desnonament que finalment s'ha dut a terme avui. Els Mossos l'han detingut per obstrucció a la justícia i resistència, conjuntament amb un membre del sindicat d'habitatge. Laia Creus n'és portaveu.
24: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones.

0: fora i lamentable, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
1: Els serveis socials l'atenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
2: I la mobilització veïnal ha aconseguit aturar el desnonament de la Marga, la veïna del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, que un fons d'inversió vol expulsar per llogar el seu pis com a lloguer d'habitacions. El jutge ha decidit paralitzar el llançament previst aquí a 15 dies fins que resolgui definitivament el cas. I tornem als jutjats, en aquest cas a l'Audiència de Barcelona, on també ha de quedar vist per sentència avui el judici contra un capellà vinculat a una escola de Sant Andreu acusat d'abusar d'un alumne de 8 anys amb autisme. L'acusat ja va ser condemnat el 2023 per tenir material pedòfil i la Fiscalia li demana 6 anys de presó. Martí Oliver.
3: Durant el judici s'ha reproduït una declaració de la víctima que ha explicat que quan feia primària el religiós acusat el va venir a buscar mentre feia educació física salvant-ho al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba al pit i a la cama. A més, el va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú. El pare també ha relatat que el seu fill li va explicar això 7 anys després, quan dues amigues de l'institut a qui ho havia confessat el van pressionar i que arran d'aquell episodi assegura la víctima va deixar de voler anar a l'escola fins al punt de tenir vòmits i que anys més tard va acabar amb episodis d'autolesions i 2 intents de suïcidi. Els pèrits del tribunal han vist compatible que expliqués un record i no un engany, tot i que els que ha proposat la defensa creuen que els informes no són vàlids. Ara estem a la recta final del judici, pendents que declari el capellà acusat.
2: I el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri una multa de gairebé 400 euros que va posar un home amb discapacitat que va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita a terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta. Ferran Dalmau.
4: El dia dels fets, l'home de 71 anys va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però li va caure mentre treia la cadira de rodes del maleter. Al tornar, va veure que la grua li havia retirat el cotxe i va haver de pagar 173 euros, a més de 200 euros més de multa. Tot i presentar al·legacions, l'Ajuntament li ha mantingut la sanció. L'home entén que li retiressin el vehicle i no reclama els 173 euros de la grua, però sí que vol que li retirin la multa. La sindicatura demana a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui aquesta sanció perquè, tot i ser legal, considera que l'actuació de l'Ajuntament és poc respectuosa amb la proporcionalitat, la bona fe i la confiança entre administració i ciutadania.
2: I atenció al que ha aconseguit l'Hospital Clínic de Barcelona. Reduir un 22% les emissions de la diàlisi i estalviar l'equivalent a l'aigua de 9.000 dutxes de 5 minuts. Aquest tractament, el de la diàlisi, el segueixen persones amb insuficiència renal i és una de les activitats hospitalàries que més emissions genera pel consum d'aigua i electricitat i per la seva producció de residus. Susana Ruiz.
5: El cap de la secció de diàlisi del Clínic, Francesc Maduell, explica la gran quantitat d'aigua que es necessita per fer aquest tractament vital per milers de persones.
6: El consum d'aigua és al voltant de 400-500 litres per a cada tractament de diàlisi, és el promig. I això vol dir que aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisi a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
5: El Clínic ha adoptat mesures com l'augment dels tractaments a domicili i l'optimització de fluxos de líquid a les sessions per reduir la petjada ambiental. Malgrat que cada cop es fan més diàlisis, el 2025 el Servei de Nefrologia va reduir en prop de 19 tones les emissions de CO2. Això és una cinquena part menys que l'any anterior. També va consumir 559 metres cúbics menys d'aigua.
2: I en esports, ahir l'Espanyol jugava la permanència i va aconseguir salvar-se. Avui li toca el Girona. Rep a Montilivi a la Reial Societat. Última hora, Àlex Luna, bona tarda.
7: El Girona se la juga avui a les 8 a Montilivi davant la Reial Societat i només li val la victòria, especialment després de veure que Espanyol, Sevilla i Alavés van guanyar ahir els 6 partits i es queden 19ens, per tant, en posicions de descens. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també hi haurà rebuda i mitja hora abans del partit. El jovent gironí ja començarà a fer caliu per mentalitzar a la plantilla. Estuani tornarà a infiltrar-se per si cal tornar a salvar l'equip i, tot i que la dada sí que el Girona no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, sí que hi ha sensacions de que es pot guanyar i de que és una final que es pot treure endavant. Una Real que ve més tranquil amb 44 punts, que no té la permanència matemàtica, però bàsicament ja està assegurada, i tot i que cap dels dos equips hagi guanyat en els 5 últims partits de Lliga, Girona i Montilivi estan convençuts de que és un dels partits més importants de la història del club, com va dir Mitchell ahir en la prèvia.
2: Ho teniu tot a cercatalunya.cat. Fins demà.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
3: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma de Marc Artigau gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment: Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
4: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
3: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor. És un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa.
2: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
6: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
7: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
6: Con financiación hasta en 12 meses.
7: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
9: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
10: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
11: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
2: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Bona tarda, Xavi.
14: Bona tarda, Jordi.
13: Escolta, ara que estàs al Teatre Condal amb l'espectacle Una idea genial, estàs fins al 31 de maig,
14: sí.
13: Em tens preocupat, on estàs dormint? Perquè és que tu vius molt lluny d'aquí.
14: Molt lluny i molt mal comunicat.
13: Per això t'ho dic.
14: Sí, no, estic vivint a un pis que, per sort, la productora Focus m'ha deixat, m'ha posat al meu abast.
13: Molt bé.
14: I estic molt bé, estic aquí a Gràcia. al meu barri, perquè jo vaig viure aquí 10 anys, i és el meu barri. No?
13: Home, això vol dir que et valoren, perquè tal com està el teatre, que et posin un pis...
14: Sí, sí.
13: Seria fàcil que diguessin, ja et trucarem, agafem algú que estigui aquí,
14: sí, sí,
13: i tiri milles.
14: Sí, sí, una valoració, òbviament, sí, sí, sí, clar. Fa anys que treballem amb ells, he coincidit amb bueno, han confiat en mi en diverses ocasions, i ells saben quina és la meva realitat, visc fora, i si hagués de pagar-me jo l'estança i els viatges...
13: No surt
14: a
13: compte.
14: No surt a compte. I, bueno, tinc la sort de que... Bueno, de que se m'ha necessitat en alguns moments per fer la meva feina i ho he encantat, clar. Em tracten molt bé des de Focus sempre.
13: I fas això que els dies que tens lliures te'n vas cap a casa?
14: Si puc. Ara ja fa... No, aquesta vegada no he pogut perquè... Per això de les comunicacions que et deia, no? Que, clar, tenim només dilluns festa. Llavors, l'última funció, el diumenge, és a 6:45... Llavors ja no em dóna temps a agafar un tren. I hauria de fer servir el dia de festa per anar, veure'ls una estoneta...
13: No paga la pena.
14: I el dia següent tornar. Ho he fet, moltes vegades. Però ara ja els nens són grans, ja em troben menys a faltar. Per sort, la meva parella ara està aquí amb mi, perquè casualment tenia un temps lliure i ha pogut venir amb mi. I els nostres fills, que ja són
13: tan
14: grans...
13: Tan sols a casa?
14: Sí, però un té 25 i l'altre té 18 i estan aprenent a viure sols i a fer-se càrrec de la casa.
13: Això és el que em preocupa. Quants anys tenen?
14: 25 i 18, sí.
13: Estan a l'edat.
14: Estan a l'edat. Sí, però, bueno, s'ho estan manegant bastant bé, eh? Estem contents, sí.
13: No hi ha denúncies de veïns?
14: No, de moment no. Per sort, vivim en un poble de 600 habitants.
13: Per això, que tothom es coneix?
14: Sí. Allà, si passés alguna cosa, ens assabentaríem. Sí.
13: Que, escolta, després al setembre estaràs amb l'obra 53 Domingos del
14: correcte.
13: Cesc Gai,
14: sí.
13: Que assageu aquí, després marxeu a Madrid, feu gira,
14: sí.
13: O sigui, allà també tocarà que et posin algun piset, sí, amunt i avall,
14: sí,
13: no?
14: Sí, efectivament. Sí, comencem el juliol a Madrid i fem un mes d'assajos allà a Madrid i després reprenem aquí a Barcelona al setembre, deixem a l'agost una mica lliure per poder descansar i al setembre continuem assajos i estrenem. Fem un parell de bolos, Múrcia i Cartagena, em sembla, i després venim aquí al Condal i estarem aquí 3 setmanes, comencem gira per Espanya i anirem a València, per sort anirem a la meva terra, anirem al Coi, que és el meu poble.
13: És casa teva.
14: És casa meva. I encantat de tornar a treballar amb el Cesc, perquè ja vam coincidir, ja em va trucar per fer Los Vecinos de Arriba, Els Veïns de Dalt, que la van fer la versió castellana a Madrid i la gira per Espanya, i vaig tenir la sort de poder fer un dels personatges, i ara ha tornat a confiar en mi i jo estic encantat, clar.
13: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Xavi Mira.
4: Tenía mi bar
1: a ser Cataluña y la cadena SER.
4: Un bar enrollado de poner copas.
1: Llapis de memòria amb Jordi Manau.
4: Y la

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Mira amb Lo más importante es tener salud, del músic i humorista Pepintre, que és un tema que parla d'algú a qui la vida, parlant en plata, doncs l'està putejant a base de bé, i és clar, davant d'aquestes funestes circumstàncies, doncs no li queda un altre que refugiar-se en el tòpic, que alhora també és una grandíssima veritat, sí. Que bé, el més important és tenir salut. Sense salut no tens res.
1: No. I mira, i en contraposició amb el que li passa al protagonista de la cançó, a mi en aquell moment, que això em recorda el moment que vaig arribar aquí a Barcelona.
0: No? Aquesta cançó està publicada l'any 98.
1: Sí.
0: És aquesta època, quan tu arribes aquí?
1: Jo arribo al 99, aquí a Barcelona, a fer La venganza de Don Mendo, de la mà del Tricicle. El Paco Mir va dirigir la funció, em van trucar per fer una prova, vaig fer la prova, em van agafar i aquí va començar una aventura aquí a Barcelona molt important a la meva vida, a nivell professional i a nivell personal també, no? Aquest cantant, el Pepintre, me'l presenta, o sigui, me'l descobreix el Pep Cortés, un home molt important a la meva vida, actor i director teatral, i que sortirà segurament en aquesta conversa algunes vegades. El Pep em descobreix, el Pep i la Sílvia, la seva vídua, perquè el Pep ens va deixar desgraciadament el desembre del 2019. Me'l descobreixen i vinc a Barcelona i els dos o tres dies d'estar aquí vaig a les Cotxeres de Sants a veure un concert d'aquest home. I casualment coincideixo amb el Paco Mir allà, que just al matí havíem estat assajant, no? I no sabíem que havíem d'anar al mateix concert. Per sort vaig poder treballar més anys més tard, he coincidit un parell de vegades en un parell de projectes amb el Pepintre.
0: Amb el Pepintre?
1: Sí.
0: Superpersonatge, no?
1: Molt, molt, molt. I un tio molt entranyable i un bon amic, tot i que no tenim una relació molt estreta, però sí que sempre que hem treballat junts partim de l'admiració que jo li professo. I després, amb la seva bonomia, doncs es fa amb tothom. És un tio molt, molt interessant.
0: Que a veure, ubiquem-nos. Tu, sí, quan vens a Barcelona, tens 31 anyets,
1: sí,
0: no? Vens al 68.
1: Sí, 30, 31, sí. Sí.
0: Ja vens una mica fet.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: no ets
1: sí.
0: Un xaval que no. Ve amb la maleta plena de somnis, que també, però vull dir, ja sí. Tens un recorregut darrere.
1: Un petit bagatge, sí.
0: Tu vens... Sí. Amb feina ja que la portes de casa, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu estàs al coll amb sí. Les teves coses i et truca el Paco Mir, que no sé com s'ho fa, però apareix 7 o 8 vegades a les converses d'aquest programa cada setmana.
1: Sí,
0: és increïble, està tot
1: sí,
0: arreu.
1: Sí, i dona feina a molta gent.
0: El Paco Mir, sí. I aleshores vens aquí a Barcelona
1: sí.
0: I t'instal·les.
1: No, en principi vinc a fer la funció, em llou un pis i vinc a fer 6 mesos de programació de La venganza de Don Mendo. Però la mateixa productora, Vania Produccions, quan comença la gira del Mendo, comença a fer un altre espectacle, que és el T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, un musical. I com que el Mendo al principi canta una cançoneta, ens van fixar que cantava, i em van dir, escolta'm, tu cantes, no? I vas dir, sí, fa molts anys. I ets capaç de cantar 2 hores seguides? I dic, i 5, venia de l'orquestra, una orquestra de verbena, d'estar 4 anys amb una orquestra de verbena amb la que fots unes pallisses impressionants. I llavors vaig fer la prova, em van agafar, i aquí sí que vaig haver de decidir què fèiem, perquè la meva parella, la meva dona, l'Anna, estava al coll, en principi jo havia de fer el Mendo i tornar cap a casa, però es van anar afegint feines, vaig anar empalmant feines, per sort, i llavors vam decidir venir-nos aquí. L'Anna va començar a treballar com a... Ella sempre ha treballat en teatre, també.
0: Sí, a què es dedica, l'Anna?
1: Ella ara, bueno, ara fa d'ajudant de direcció moltes vegades amb mi i amb el Pep Cortés va fer moltes coses. Aquí, a Barcelona, va estar de regidora en Vania Produccions, precisament, quan vam arribar aquí, li van donar feina. I després va estar en el Lliure, va estar gairebé un any en Lliure. I quan anaven a fer la fixa, va néixer el nostre primer fill. I llavors ella havia de marxar molt d'hora, perquè els regidors tenen un horari molt, molt més ampli que els actors, no? Llavors arriben molt més d'hora.
0: Home, són els que
1: teatre,
0: ho controlen tot.
1: Són els que preparen la funció i són, diguem que, quan la funció està en marxa, el regidor és el màxim responsable de tot, no? i llavors li obligava a fer uns horaris que li impedien veure el seu fill. I com que a mi m'anaven molt bé les coses, doncs vam decidir en equip dir, doncs mira, tu ara guanyes diners, jo em quedo a casa, i estàvem sols aquí, no teníem ni família.
0: Clar, no hi havia aquesta xarxa de dir, deixo amb els avis o...
1: No, l'havíem de deixar amb algun desconegut o desconeguda i no ens venia molt de gust, i per sort ho vam poder fer. I molt bé, i ell ha anat, doncs, compaginant la tasca de mare, gens fàcil, i la tasca d'ajudant de direcció, de productora, ha fet de tot, la veritat. Hem tingut companyia junts.
0: I per què li va anar també al Xavi Mira en aquella època? Doncs perquè ell anava fent les seves cosetes com a actor i l'any 2001 li va sorgir una d'aquestes oportunitats professionals que són pràcticament irrebutjables. Ens situem a l'edat d'or de les sitcoms catalanes, és a dir, l'època de Plats Bruts i també de Jet Lag.

0: La sintonia de la sèrie Jet Lag de l'Esquerra de Teatre sonant al llapis de memòria d'un dels actors que en va formar part, Xavi Mira, que ja sé que tu no l'havies inclòs entre les cançons del teu llapis de memòria, però jo crec que ni que fos uns segons havia de sonar, perquè si això va de músiques que han marcat la teva vida...
1: Sí.
0: Jo entenc que aquí...
1: Aquesta és bàsica, sí. Sí, sí, és la primera oportunitat que tinc de fer televisió d'una manera continuada. Ja havia fet coses capitulars que van sortint aquí i allà, però fer un personatge fixe que t'obliga a més, amb una manera de gravar en públic en directe i tal, molt, molt propera al teatre, que em va venir molt bé, va venir molt bé. Vaig conèixer l'Esther de Teatre, l'Albert Ribalta, que és com el meu germà, l'altre actor que,
0: sí, sí,
1: que compartia amb nosaltres l'elenc. Bueno, allà vaig fer, a banda d'una projecció com a professional important, vaig fer unes amistats que duraran per sempre, no?
0: I de sobte tu, en aquesta època jet lag, entenc que és quan vas pel carrer i et deus començar a sentir observat.
1: Sí.
0: Que això et deu passar molt, perquè tu has sortit en moltes sèries,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Des de jet lag, Vent del Pla, sí. Física o Química,
1: sí.
0: I deu haver-hi molta gent que et mira, no?, de dir, em sona,
1: sí.
0: No sé de què, no sé si és el meu cosí del poble, sí, però sí. Aquest senyor a mi em sona. Això et deu passar, sí. Així de vegades, no,
1: Xavi? Et passa perquè és normal. Vull dir, amb la tele ens fiquem a casa de la gent, no? I al final... No saben ben bé. Si estàs sortint en aquell moment en una cosa molt concreta i que és molt vista, sí que saben com a mínim el nom del teu personatge.
0: El Peris,
1: sí,
0: no? És el Pep Anton, el cor de la ciutat.
1: Però hi ha moltes vegades que fa molt temps que no ha sortit a la tele i et tenen vist i és el meu veí, és qui és, no? I es produeix
0: aquesta cosa.
1: Això t'ha passat, eh? Sí, tant, moltes vegades, sí, sí.
0: I que et trenquen el gel, de dir, perdona, de què et conec?
1: Sí. Ens coneixem, oi? I llavors...
0: I tu què dius, aquí?
1: Mira, m'ha passat de tot, perquè de vegades dius, no sé, potser és de la tele, i dius, no veig tele, i llavors quedes com un... No sé, però sí, passa, que la gent es reconeix. O fins i tot una anècdota molt graciosa, quan estava a Física o Química, que aquí sí que era un escàndol.
0: Va ser un superboom, allò.
1: Sí, perquè ens veien 4 milions de persones cada nit. O sigui, era una barbaritat. Ara, això ho té el futbol i alguns programes, però les sèries no tenen aquesta pagada tan forta que tenien. Llavors, allà era molt bèstia d'haver de córrer moltes vegades perquè...
0: Corre?
1: Clar, perquè era un públic molt adolescent, tot el que teníem, la majoria. I aquests no es tallen, i sobretot quan van en grup. I me recordo un dia a Totxa, que anava a agafar el tren, tenia el temps just, i hi havia un grup, i jo vaig posar el capcot, vaig tirar, però em van reconèixer. I... El Fèlix!
0: Era el prof de ciència o de...
1: Era de música.
0: De
1: després
0: música.
1: Va fer de substitució d'esports, també algun capítol i tal. Total, que van... Veig que venen, i dic, si venen i m'he d'aturar aquí amb 30 xavals que tots volen fer-se foto i tal, no arribo al tren. I vaig haver de córrer. Sí, sí, sí. O una molt graciosa també, que estàvem fent una cua per veure el Belém del Tirigiti, que és unes titelles que es fan al meu poble, al Coi, al Nadal, i es va apropar un grupet de nenes i va dir, tu ets el de Física o Química? I jo vaig dir, no.
0: T'assembla, però no...
1: Veus com no, que t'ho dia? I dic, no, que sí que sóc. No, és veritat. I se'm van anar pensant que no ho era.
0: Bé, no està malament, l'estratègia aquesta.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, tu ja has dit la veritat.
1: No va ser estratègia, va ser un joc, però que va sortir així, no?
0: Que, Xavi, tornant a Jet Lag, allà el teu personatge era el Mario, que era l'amo del bar, perquè, clar, una sitcom sense bar no és com, jo què sé... un futbolista sense tatuatges. Hi ha alguna cosa que et falta allà, que dius, això està incomplert. Sí. Que el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest personatge, del Mario, és que abans de tenir el bar aspirava a ser o bé cantant de boleros o bé perruquer.
1: Sí.
0: Vaja.
1: Sí, quina casualitat, oi?
0: Això, que és un... El Cesc Gai, que era el coordinador de guió, va dir, va, anem a jugar amb la...
1: Sí, suposo que li va fer gràcia. I sí, sí. I hi ha una altra sèrie, en Doctor Mateo, que també va ser de perruquer. Sí, és el meu passat. Jo començo... em trec el títol de perruqueria, perquè els meus pares són perruquers, el meu avi també, vinc de...
0: Vens d'una família de perruquers.
1: Vinc d'una família de perruquers. I llavors, com que no volia estudiar, perquè vaig ser un estudiant pèssim, doncs els meus pares van dir, doncs vinga, treus el títol i a la perruqueria. I això vaig fer durant 4 anys, vaig estar estudiant per treure'm el títol i treballant amb ells. I després vaig estar 4 anys més amb la meva perruqueria pròpia. O sigui,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, jo sóc perruquer d'ofici, ara sé fer-ho, però estic totalment desfasat.
0: Després parlarem una mica més de perruqueria, Xavi, però anem al tema de cantar, perquè sí. Tu eres, com ens has comentat, cantant d'orquestra, que sí. L'orquestra es deia De Noche, potser?
1: La Noche, sí.
0: La Noche. La Noche. Sí. Com acabes tu sent el frontman d'una orquestra?
1: Doncs mira, és molt curiós, perquè, bueno, jo cantava amb un amic a la platja, als estius, ell tocava la guitarra i jo cantava, i aquest noi tenia un grup. Llavors aquest grup em van trucar, vaig començar a fer cançons, jo les cantava, algunes les escrivíem entre tots. Aquí van vendre una cançó a Greta i Los Garbo, un grup
0: que
1: la va fer servir aquesta cançó com a single, i la cosa semblava que funcionava, no? I aquí vaig començar a relacionar-me amb el món de la música allà al coll, no? Jo feia molts anys que cantava perquè m'havia agradat molt sempre Camilo Sesto, era la música que hi havia a casa, és amb la música que jo vaig créixer, tot i que no era de la meva generació, però allà vaig aprendre a cantar. I llavors, a partir d'aquí, aquesta orquestra, que es deia Los Tigres en el seu origen...
0: Pretensiós.
1: Los Tigres, sí, sí. I llavors quan van ampliar, diguem, l'orquestra i van voler canviar d'imatge i tal, i van fer La Noche, que també deixa'ls anar, i vaig estar 4 anys amb ells. Això ho feia també alternant-ho amb el teatre, perquè vaig començar a fer teatre ja de manera professional. La meva incursió al teatre comença a Alacant, m'apunto era perruquer i cantava així com amateur i feia teatre amateur allà al poble. No? I llavors a Alacant es fa un curs de teatre que el dona el Pep Cortés, Pep del que parlava abans, i llavors allà m'agafen per fer la primera obra professional que i allà decideixo doncs canviar d'ofici, xapar la pelo i intentar dedicar-me al món del teatre.
0: A l'aventura, bueno, sí. Al teatre i a l'orquestra.
1: I a l'orquestra.
0: I Xavi, les dues coses. Una de les cançons que cantava el Xavi Mira en aquesta orquestra era Antihéroe de Mclan.

0: Antihéroe de Meclan, sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Mira, que aquest és un tema publicat l'any 1999, que no sé si concorda en aquests 4 anys de...
1: No, ja t'he dit que he buscat les cançons una mica perquè signifiquen alguna cosa per la meva vida en un moment donat, però no coincideixen de vegades amb el llançament de les cançons.
0: Clar, la història és, per què de totes les cançons que cantaves, que sí, ara ens deies, no? Sí. Podia estar 5 hores cantant, sí. Per què t'has quedat amb l'Antihéroe?
1: M'he quedat amb l'Antihéroe perquè... Primer perquè, bueno, el Carlos Tarque, que és el cantant de Meclan, penso que és una de les veus rockeres més bones de,

0: més bones de la història de la música espanyola i fins i tot a nivell internacional. És un tio que em connecto molt amb el seu timbre de veu, m'encanta com canta, com presenta les cançons. I l'Antihéroe té una lletra que, amb la que m'hi sento molt identificat, no? Perquè, bueno, perquè aquesta feina de vegades magnifica molt els actors i tota la gent que és pública està molt magnificada, no? I de vegades ja ho veus, no? O sigui, som gent normal que surts per la tele i sembla que ets algú.
1: Però has de córrer, no?, per a Atocha, però
0: sí, però has de córrer perquè vol fer-se una foto amb tu, no? Mm-hmm. Perquè realment siguis important, no?
1: Algun dia t'agradaria tornar a l'orquestra?
0: Sí, de fet ho faig, eh? No a l'orquestra, concretament, però ara concretament estic... he aturat la gira, he estrenat un concert que faig amb el meu amic Filippo Fanó, és un pianista excepcional, que era el director de la família Adams, del musical que vaig fer, que justament vam venir aquí al Coliseum, a Barcelona, i allà ens vam conèixer i vam fer un projecte molt maco, junts, que partia a la pandèmia, o si vols en parlem després, però allà vam crear una cosa molt maca, en aquell moment em van trucar perquè el comerç de proximitat del meu poble, d'Alcoi, necessitava recolzament i ens van demanar a alguna gent coneguda d'Alcoi que féssim un vídeo recolzant una mica el comerç de proximitat. I al mateix temps, nosaltres, els artistes, estàvem passant per un moment molt xungo. I estàvem fent molt contingut per les xarxes i per internet en general, però no estàvem monetitzant res. Estàvem, vull dir, tot això es quedava en no res, no? I vam veure que allò no sabíem fins quan anava a durar. Teníem un aforament restringit als teatres i llavors era molt, molt difícil. Llavors vaig connectar una cosa amb l'altra, amb el Filippo, amb el pianista Filippo Fanó, vam estar fent una sèrie de reunions per veure com podíem... I se'ns acudia, no? I se'ns va acudir una cosa molt maca, que era ajuntar el sector de l'art, del món artístic, i el del comerç de proximitat. Llavors vam fer un festival que es podia veure des de casa, realitzat amb quatre càmeres, vull dir, amb una qualitat bona, i que tu no només podies veure si compraves el comerç de proximitat. És a dir, tu anaves a comprar-te una camisa...
1: I et donaven el password o la fitxa...
0: Exacte, un tiquet amb un codi alfanumèric i tu entraves i veies el concert. I va anar molt bé, va ser una experiència molt, molt maca. Diguem que el leitmotiv de tot allò era cultura de proximitat i comerç de proximitat. I doncs abarcava aquests tres sectors, perquè al final és el públic el que també... Era la societat la que gaudia d'això, no?
1: Que, Xavi, suposo que ara hi ha molts oients que es deuen delir per sentir-te cantar, no? Perquè, de fet, amb la llista de les teves cançons, tu sí. Ens havies dit que tenies versions d'algunes de les cançons,
0: sí.
1: I nosaltres vam dir que ens les enviïn i ens van dir que no. Què ha passat aquí? Per què no ens les han enviat?
0: No, doncs mira, perquè no les tinc aquí jo. No, les tinc a casa al Coi i al Coi no tinc a ningú que pugui anar allà al meu ordinador i enviar-me.
1: Però saps què passa? Que saps allò de si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. I aquí teniu el Xavi Mira fent de crooner amb ni més ni menys que That's Life.

0: Carai, Xavi, mira, no? Quin nivellasso, tu.
1: Mira, 4 anys d'orquestra i sempre s'aprèn una mica.
0: No, s'aprèn molt. Que ara em comentaves, no, fora de micros, que això té a veure amb el que ens explicaves, no, sí, amb el Filippo.
1: Sí, això va ser el concert que vam crear per diguem, donar-li inici a aquest festival. I això va donar peu a que ara hem creat un altre espectacle, el Filippo i jo, que es diu Veus d'aquí, d'allà i de més enllà, i que fa un recorregut per als cantants que més m'han agradat a mi. I és una mica llapis de memòria personal i que vaig acompanyant amb una sèrie d'històries personals, d'altres, d'anècdotes d'alguns cantants o de creació d'algunes cançons.
0: Un storytelling, no?, que diuen els americans.
1: Justament. I llavors ho vam estrenar l'any passat a Tordera, vam fer un primer bolo, hem fet bolo a Alcoi, a Benilloba, que és el poble on visc jo ara, un poble de 600 habitants, molt petitó, que em té encantat, i estem ara, clar, estic molt liat i ho hem hagut d'aturar, però de seguida que pugui, doncs intentarem fer bolos d'això.
0: Ara ho deies, estàs molt liat, en part per una idea genial, que sí, és l'espectacle que estàs representant al Teatre Condal. Sí. Us estareu fins al 31 de maig en aquesta obra. Doncs tu comparteixes escenari amb la Nazcona, sí, la Susana Garanatxa, que també ha adaptat
1: Garachana,
0: el text,
1: i
0: la...
1: Sí.
0: Ai, Garachana, sí, perdó.
1: Sí.
0: La dislèxia. I el Lluís Xavier Villanueva, sí, multiplicat per 3. Ara ho entendreu.
1: Sí.
0: Tu interpretes el personatge de l'Arnau, que crec que és una mica l'artífex del nom de l'obra, de la idea genial.
1: Sí. Sóc el que té aquella idea genial.
0: I quina és aquesta idea genial que jo crec que tothom que hagi vist 3 comèdies en aquesta vida haurà ja deduït de dir, si ha donat per una obra de teatre, sí, potser no és tan genial aquesta idea.
1: Sí. Doncs bueno, jo sóc el marit de la Mariona i tots dos hem anat a veure un pis a Barcelona perquè volem canviar de vida, estem a un poble al voltant de Barcelona i volem venir a la ciutat a viure. I llavors en aquella visita jo noto que a la meva dona li agrada l'agent immobiliari.
0: Ostres.
1: Sí. I això em fa posar-me gelós i de sobte un dia em trobo el Lluís Villanueva, el personatge que fa el Lluís...
0: A un dels tres,
1: a l'autobús. I és exactament igual que el tio de la immobiliària. Llavors li dic, escolta, i li plantejo la idea de vine a casa meva, fes de passar pel meu... per aquest tio, i farem veure a la meva dona que aquest tio és un capullo.
0: O sigui, aquí ja tenim a 2 Lluís Xavier Villanuevas, que és el que li fa tilina a la teva dona,
1: exacte,
0: i un senyor que tu t'has trobat a autobús que s'assembla moltíssim.
1: Exacte. I aquí comença la història. I a partir d'aquí ja no puc desvetllar molt, perquè realment hi ha un tercer personatge que és idèntic.
0: Ja. Surt a la sinopsi, eh?
1: Surt a la sinopsi.
0: Surt a la sinopsi.
1: No? Sí, és el germà del tio que jo contracto.
0: Que és un lampista.
1: És un lampista que arriba allà perquè jo no l'he trucat, però la cosa va embolicant-se molt. I aquella idea genial que en principi si hagués sortit com jo tenia prevista, bueno, hagués estat una idea potser no genial, però
0: potser dolorosa, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: dolorosa,
0: crec,
1: sí,
0: que era Santiago Rusiñol el que deia, si vols saber la veritat, sí, tindràs el càstig de saber-la.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí, exacte. I això passa també en aquesta funció, no? I bé, mira, ens ho estem passant molt bé, ha sigut una experiència molt xula, perquè no és una funció gens fàcil de fer. És un vodevil a l'ús, molt clàssic.
0: Mm, això ja he llegit.
1: Però amb un ritme impressionant, amb la història l'anem contant... anant avant i enrere, és molt fàcil equivocar-te, estàs en un bucle constant, i això fa que sigui complicada.
0: De fet, Xavi, quan veniu gent de teatre, que esteu, sí, amb obres representant, sempre m'agrada més que mirar sinopsis, mirar què diuen els espectadors.
1: Clar.
0: Perquè també hi ha gent que va, sí, al teatre i després diu la seva opinió. I un, per exemple, deia, és una comèdia d'humor intel·ligent, amb dobles intencions, embolics, malentesos i grans diàlegs de sorts. Què són els diàlegs de sorts?
1: Sí, doncs és això, és que no s'escolten, saps? Cadascú té el seu discurs i moltes vegades no s'escolten. O escolten coses a destemps. I llavors això crea uns embolics,
0: va,
1: meravellosos. I això està molt ben dissenyat a la funció. L'adaptació que ha fet la Susana està molt ben feta, ajuda moltíssim a fer-la nostra, a fer-la molt d'aquí, però és una comèdia francesa, que ha tingut un parell de premis Molière.
0: Que entenc que són els de teatre. Els Premis Molière són els
1: sí,
0: de teatre.
1: Els de teatre de comèdia, en França.
0: Allà. Perdó, sembla una obvietat, però com que aquí els de cinema sí, tenen nom d'arquitecte i de pintor, que clar, és Gaudí i Goya, jo ja no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí. No, allà són Premis de Teatre de Comèdia, concretament, i en té dos, i no m'estranya. I llavors, bueno, és això, el diàleg de sorts és això, és com cadascú té el seu discurs i van escoltant coses aleatòries, i això fa que hi hagin confusions molt xules.
0: I una altra cosa que molta gent destaca, que ara tu també comentaves una mica per sobre, és aquest ritme trepidant i que sí, tot està mil·limetrat al detall, o sigui, sí, que funcioneu com un engranatge des de, sí, sí, com es diu, de precisió de rellotge sí, sí, suís. Clar, això vol dir que l'obra és molt ja-ja-ji-ji, però aquí hi ha quatre actors hiperconcentrats perquè et va de dos segons sí, que es desmunti tot.
1: Sí, sí, sí, sí, tal qual, de dos segons. Inclús menys, de vegades. Sí, sí, has d'estar aquí i ara tota l'estona. Aquí i ara, aquí i ara. És una de les coses que ja de normal passa. Quan fas la funció moltes vegades ets capaç de fer la funció i que el teu subconscient estigui en una altra cosa. I aquesta és la lluita constant nostra, no? Estar present cada dia i cada funció, no? I això és el que costa quan portes moltes vegades fent-la. I aquesta, doncs, encara és més... t'exigeix molt més aquesta presència i aquesta atenció, no?
0: Tu que has fet tanta comèdia al teatre, enganxa això de fer riure
1: sí,
0: la gent?
1: Molt, molt. Mira, el meu avi, que jo em dedico al teatre pel meu avi, ell em portava al teatre de petit. Anava amb ell, anava a veure el teatre, i ell era un actor aficionat que la guerra no el va permetre evolucionar, però li encantava. I ell em deia, quan puges a un escenari, estàs perdut. Volem dir, no voldràs baixar, saps? És molt bèstia. El directe és molt bèstia. I la comèdia encara ho té més perquè tens un feedback constant. Que el notes, que tal, saps? Vull dir, no que la gent riu. Quan estàs cantant no saps ben bé que està molt bé pensant la gent. O quan estàs fent un drama hi ha silencis que et marquen que estan amb tu i tal. Però la comèdia és... cada dues o tres frases notes que estan allà. I això...
0: Mira, si et tornes com un vampir del riure.
1: És una...
0: els hi xucles.
1: És una droga. Els hi xucles i ells et xuclen a tu. És meravellós. És una mica... jo de vegades ho trobo una mica pretensiós parlar d'aquestes coses, però és que passa. Passa que hi ha una connexió amb el públic i que quan hi ha això, que passa cada nit, és una meravella. I és droga pura. No pots deixar de fer-ho.
0: I quan no t'ho riuen? Perquè algun dia també passa, això.
1: També passa,
0: que
1: sí,
0: tens
1: sí,
0: tots els moviments, el fas,
1: sí, sí,
0: i hi ha un silenci de 3 segons, saps, es fan 3 minuts.
1: Saps que algú... analitzes per què ha passat.
0: O sigui, és tot molt més mecànic del que ens podem imaginar, o sigui...
1: És una barreja de moltes coses, perquè sí que és mecànic, però tu no pots explicar-li a una persona quant de temps ha de durar la pausa. No li pots explicar. És... perquè és incomptable, és una cosa que està allà i en el moment. I tu notes com el riure va baixant i és aquí on has de ficar.
0: Pam.
1: I has de fer la pausa concreta perquè la gent esperi què va passar. Doncs va passar això que vaig a dir ara. I això és una cosa que no es pot contar com en la música, que saps que pots escriure-la. Amb això no, és molt abstracte i per això és tan màgic.
0: I a tot això, Xavi, tu i el teu personatge, l'Arnau, us assembleu?
1: En algunes coses, sí.
0: En el tema gelos?
1: No. No, ni molt menys arribar a aquests extrems.
0: De buscar no? Un actor que s'assembla.
1: Sí, sí.
0: Bueno, tu coneixes
1: sí
0: molts actors.
1: Gelós, sí que sóc gelós, clar. Sí que tinc gelos. Però no són uns gelos que...
0: no porten aquests.
1: Em portin a fer res.
0: També... sí. Pobre Arnau, no? Perquè, com cantava Camilo Sesto, vivir així...
1: és morir d'amor.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira. També hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto. Que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, jo a veure... no em tocava per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? D'incògnit. L'escapotable vermell.
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de 15 anys.
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Però amb dues copetes vas al karaoke i amb
1: exacte,
0: això, bueno, ho dones això, absolutament
1: ho dones
0: tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, eh, amb el Camilo?
1: Sí.
0: Vas arribar a creuar paraula?
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors, quan als 15 anys, una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell, a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens... i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare, llavors, quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional. Era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer, i molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell, l'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil, vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple. No? Que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la, no?
0: Sí, anys més tard li podries haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a... Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja... O sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell cabell no venia, no?
0: Que te'l deixaria allà i se n'aniria i ara queda clar.
1: Sí, ja vinc cap per ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern.
0: Però tu ets a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer. Ell era barber. el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria és... O sigui, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu... mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, sí, tot,
0: a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: Alguna especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí.
0: Això t'agradava tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna cosa te li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, vas quedant els pentinats de que tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Ara, ja no es, ara si et fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de sí, Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, amb la parella amb la que porto 32 anys. I és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: Avisa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: Fent teatre. Vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge amateur que es feia al COI d'un amic i dramaturg, Ximo Llorenç, amb el que surt moltes vegades al meu currículum, sobretot al principi. I allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com amants. He de reconèixer que primer érem amants, no? I a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
0: Sí, no us heu equivocat?
1: No.
0: Doncs va, anem amb una miqueta de Burbujas d'amor.

0: I Xavi, com dèiem, vosaltres coneixeu el COI, veniu després de que tu comencés a sortir feines, veniu aquí a Barcelona, sí. I ara fa vora 10 anys decidiu que torneu a casa.
1: Sí, fa més de 10 anys, sí. Tornem a casa.
0: Us establiu a un poblet de 600 habitants de la zona, que és Benilloba.
1: Benilloba, sí, sí.
0: Com és que preneu aquesta decisió tan, tan dràstica, també?
1: Sí, una mica motivat per la feina, perquè és just el 2009, quan vam baixar.
0: Aleshores fa una miqueta més.
1: Sí, sí, fa més. Llavors, s'ajunta amb diverses coses. Una, que la feina comença a baixar, i l'altra, que comencen a sortir-me feines a Madrid. Llavors, nosaltres tenim una casa en propietat, que és el nostre pis, allà al COI, i estem pagant un lloguer aquí, jo estic treballant més a Madrid. Llavors, comencen a sortir problemes de logística que ens fan pensar que potser és millor tornar al COI, i des d'allà jo vaig on calgui, no? I la veritat és que ens va alleugerir molt prendre aquesta decisió, perquè no va ser fàcil, perquè deixàvem aquí enrere moltes coses. Barcelona va significar molt per nosaltres, els nostres fills van néixer aquí, jo vaig fer la carrera aquí. Jo tinc aquí, ja et dic, gent com l'Albert Ribalta, que és com un germà per mi, l'Esther Teatre, gent que he conegut al llarg de la meva vida, l'Enric Folk, que és un amic que, amb el que m'ha dirigit en diverses pel·lis i sèries de televisió. He fet amics molt importants en la meva vida i em costava molt deixar-los enrere. Però havia de decidir muntar-me la vida de forma més fàcil per mi i per la meva família. Llavors vam decidir que era el moment de tornar al COI i des d'allà tornar a fer. I això vam fer, i va ser una decisió, la veritat és que
0: ara, vista amb el temps, dius, sí, ben fet. Sí. Que des que estàs allà, d'alguna manera també ets com una mena d'ambaixador, perquè agafes obres de teatre que funcionen, sí, aquí, i te les emportes cap allà, com has fet amb Escape Room, que tu aquí feies d'actor.
1: Sí.
0: Que em sembla que hi ha una història relacionada d'Escape Room amb la Dana.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estàvem assajant... Ai, curiós que t'hagis assabentat d'això. Nosaltres estàvem assajant a Catarroja. El segon dia d'assaig a Catarroja, a l'Auditori de Catarroja, estàvem assajant els soterranis, tot just sota de l'escenari. I fèiem assaig al matí, acabem l'assaig a les... I allà teníem tota l'escenografia. L'escenografia, hi havia dues escenografies. Una, la que estava aquí a Barcelona, i una altra més nova, que es va fer per quan es va fer a Madrid. I nosaltres teníem la de Madrid perquè estava menys rebregada. I estava allà, a Catarroja, esperant per poder muntar-la i poder assajar amb ella. Llavors, el segon dia d'assajos, acabem a les 3 del migdia, anem cap a València, i hores després va venir la tragèdia, o sigui... l'auditori es va quedar, bueno, com tu, ja hem vist totes les imatges.
0: Sí, a més, Catarroja va ser de les zones més afectades per la Dana.
1: La zona zero, sí, sí. I va haver molta gent que estava en aquell auditori on nosaltres estàvem assajant al matí, que va haver de passar la nit allà als terrats perquè no vam poder rescatar-la fins al dia següent. Per sort, nosaltres estàvem al matí, no vam patir absolutament res. Van perdre tota l'escenografia, la productora, òbviament, va tenir una pèrdua important, però per sort estava l'escenografia d'aquí de Barcelona, que estava molt velleta, però la van reformar, la van tornar a fer pràcticament nova, i vam estrenar amb allò. El dia següent d'allò de què va passar, vam ser conscients que havíem pogut morir allà, perquè estava en un soterrani i quan va entrar l'aigua allà hagués sigut molt difícil sortir d'allà. I ens vam sentir molt afortunats i vam sentir que era necessari que féssim allò i que portéssim el riure a la gent perquè es vivien moments de molta angoixa en aquell moment.
0: Home, entenc que allò ja des d'aquí va ser horrible,
1: sí,
0: des d'allà.
1: Sí, terrible, terrible. Perquè anaves, cada dia venien històries de gent coneguda que coneixies, que havia estat agafada a una reixa amb l'aigua pel pit, el nostre productor mateix va estar una hora i mitja agafat a la reixa, una reixa amb l'aigua pel pit, no?
0: I per no parlar del que ens hem enterat després, de ventorros i històries, sí, però bé, sí, no, no vull acabar tampoc de bajona. És que estem arribant al final i has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Smile, de Nat King Cole, o podem tancar amb Whisper Your Name, de Harry Connick Jr.
1: Doncs mira, només et diré una cosa de Smile, que és molt xula, que és una de les cançons que li agradava molt a Pep Cortés. Jo la conec per ell, és el meu petit homenatge que jo vull fer-li amb ell, i bueno, i crec que és una manera molt maca també de tancar-ho, no?
0: Doncs jo vaig callant i que soni l'homenatge que li vols fer a Pep Cortés. Xavi, mira, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta tan maca.
0: Gràcies a tu, gràcies a l'equip i gràcies als oients. Demà rebobinem junts. Us quedeu amb l'Smile.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Cataluña, Barcelona.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
4: Que t'hi jugues al migdia.
3: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'Auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
6: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Ramon Miravet i Victòria Pagès. I després, vist per sentència el judici als Pujol i l'estat del govern de Salvador Illa amb la vaga de professors i la crisi als Mossos. Fem oasi polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Com condensar tot l'univers de Mercè Rodoreda en 1.300 metres quadrats? Com explicar i connectar amb l'art la seva part lluminosa i també la seva part fosca? Queden exactament 11 dies perquè tanqui les portes a l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. Al balcó hem pogut recórrer aquest espès bosc amb la seva comissària, la Neus Penalba, que ens ha obligat a netejar la mirada d'una Rodoreda que va ser tractada i valorada injustament en molts moments, com ella ens explica. Ara és el moment de veure-hi totes les capes. Avui, Mercè Rodoreda i Neus Penalba al balcó.
1: Hi ha 6 àmbits: innocents, desig, quanta guerra, cases i carrers, metamorfosi i ànima. Però abans tenim una petita introducció, que és el que podem sentir aquí. Entrem al bosc amb el viatge al poble de les nenes perdudes. No sé si el coneixeu, és un conte que ella escriu i publica el 1980, 2 anys i mig abans de morir, al recull Viatges i flors. Aquest conte parla d'unes nenes que són presoneres d'un bosc. El viatger se les troba i cadascuna ha estat cridada i hipnotitzada per una flor i no poden tornar. I el viatger els hi diu: jo us podria acompanyar a vosaltres al poble, si no és. Aquí, per exemple, tenim la pel·lícula Madame D, de Max Ophuls. Aquí és un exemple de plagi, directament. La primera pàgina de Mireia Trencat és un plagi d'aquesta escena, però canvia la trama. Una gran senyora va apenyorar una joia, a vendre's una joia al joier, una joia que li ha regalat el marit. Aquesta altra escena també la trobem a Mireia Trencat, que és quan el senyor Vall d'Aura li signa tot el carnet de balls, no? Li compone tot. Rodoreda, encara no ha publicat Mireia Trencat, l'envia un premi. L'envia el Premi Immortal de Girona, als anys 70. Per tant, ja és una autora molt reconeguda i famosa a Catalunya. Ha tingut èxit amb La plaça del Diamant, que s'ha traduït a l'anglès, al francès, a l'italià. I, a més, ha guanyat 3 premis amb El carrer de les Camèlies. I Obiols fa poc que ha mort. Envia Mireia Trencat aquest premi, no el guanya, però és que a sobre el jurat li retorna amb el títol tatxat, amb una dona separada i tatxat el seu nom i posat Armand Obiols, o Joan Prat, que és el nom original. Per tant, quan em deia, no, l'equip d'exposició, no podem posar allò del Bernil perquè és horrible, perquè... Dic, bueno, hem d'historiar també com se l'ha considerat en aquest país. O sigui, Mireia Trencat és la millor novel·la que es publica a Catalunya en tot el segle XX. I li fan això. Sí que...

Tornant a l'estil, ja que la mort i la primavera no és un bolet en la producció de Roureda, tornem-hi. La primera frase. De vegades pensaven el que devien fer el sol i la lluna quan eren petits. Si només llegim això, ai, Roureda és cursi, sembla un conte infantil. Però bé, seguim i es va tornant més fosc. Això és el que fa, és l'operació que fa, no? També amb els títols de les obres. Colometa, i després el que et trobes, no? Flors i viatges i flors, no? Sembla flors i violes. I després et trobes coses terribles, no?

0: Arribem aquí amb aquesta instal·lació, li vaig dir a l'arquitecte, vull un toll i vull núvols, i que el toll reflecteixi els núvols. Això és el final de la plaça del Diamant, no? Per què aquest final? Els tres pròlegs que va escriure Rodoreda, els tres pròlegs cita això. I no és perquè, no és una repetició inconscient, evidentment. Jo crec que és una idea, ens està dient, van 26 edicions a la plaça i no l'heu entès, no? Sí, Rodoreda sempre és els dos pols oposats de la creació i és com, la seva literatura és com un metrònom boig que va d'una a l'altra, no? I no l'hem entès prou bé.
1: Si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants.
0: Després vaig estudiar literatura comparada i quan ja havia acabat els estudis vaig començar a llegir La plaça del Diamant, per gust, El carrer de les Camèlies, i pensava, hòstia, això és molt bo. I ja tenia el bagatge, no?, de teoria i literatura comparada, però a la UB semblava aleshores que no fos cool, no?, llegir Rodoreda, perquè era una cursi. I quan ja vivia a França, estava treballant, zero interès, de ser especialista en Rodoreda. El que em va passar és el 2011, això ho he explicat en alguna entrevista, em va... Vaig tornar i vaig anar a la Biblioteca Romàniques perquè volia llegir O quanta, quanta guerra, Jardí vora el mar, els contes, em faltaven coses per llegir. I vaig veure La mort i la primavera i dic, hòstia, que estrany, no he sentit a parlar mai d'aquest títol, perquè el 2011 no existia La mort i la primavera, no? I el vaig agafar en préstec i bé, el setè capítol, que és quan el protagonista veu el pare que es fica dins l'arbre, hòstia, em va agafar un atac d'ansietat. No m'ha passat mai a la vida i no entenia què em passava. I vaig pensar, això ho ha escrit la Rodoreda? Perquè és molt, molt diferent, no? I després vaig pensar, quina pregunta més idiota m'acabo de fer? I llavors vaig pensar, qui m'han explicat a mi que és Mercè Rodoreda perquè jo m'acabi de fer aquesta pregunta tan idiota? I a partir d'aquí... es va iniciar, clar, era el 2011, imagina't, he estat 10 anys estudiant-la perquè no sabia què dir sobre La mort i la primavera, és tan estrany, tan difícil, no? M'ho vaig llegir tot, era quan vivia a França, anava molt a museus, és com tot té una justícia poètica, no? Aquests 10 anys de procrastinació van servir-me a mi també molt per tenir referents i poder explicar-la d'una altra manera. I res, a partir d'aquí vaig pensar, dic, com pot ser que això que és tan bo no sigui conegut a Catalunya i que l'haguem vista tan malament. Llavors el 2017 va haver-hi el furor, La mort i la primavera, jo em volia tirar per la finestra perquè no havia acabat, però en realitat va ser positiu també perquè jo necessitava uns anys més per dir el que havia de dir, per investigar, i si ho hagués fet abans hauria parlat d'una novel·la que no coneixia ningú, no?
2: Neus, quan has hagut de trucar als museus per tenir un xagall, bueno, de Chirico, sí, tenir un Goya, això com... Clar. Què els explicaves tota la història?
0: Clar, moltes vegades, o sigui, normalment això ho fa l'equip d'exposicions. El que passa és que aquesta expo és tan de tesi. I com expliques que vols un xagall al costat d'un de Chirico, d'un Goya o d'un Dubuffet i que estàs parlant de Rodoreda, no? Llavors, molts dels préstecs el que feien és... Em passaven... o sigui, jo havia de completar la carta de préstec justificant en anglès o en francès o en castellà o en català, amb el manac ens ha deixat molta cosa també, perquè allò era absolutament, o sigui, perquè necessitava un crenac, al final el crenac no el vaig aconseguir, no? Però sí, era, bueno, jo tenia molt clar perquè el volia i ho explicava.
2: M'ha quedat molt clavat quan deies, és que a vegades m'acusen de que és una exposició massa fosca. Jo, que m'has ajudat amb aquesta visita personalitzada que ha estat un plaer, he netejat la mirada. Per què t'acusen de massa fosca?
0: Bueno, crec que és per aquestes idees rebudes, no?, que tenim de que Rodoreda és dolça i que tota la foscor, la negror, la va concentrar La mort i la primavera. I no, ella mateixa ho deia, no?, una carta inèdita que exposem a la Susina Amat, que era la seva millor amiga. Ella li diu, no has entès el meu conte, semblava de seda, no és un àngel del cel, és l'àngel de la mort. I li diu, Susina, tot el que jo escric és fosc, com la gola del llop. Rodoreda és fosca i és molt lluminosa, però la foscor està en el tema i la llum està en l'estil. Per tant, bueno, no és que m'acusin, crec que ha rebut molt bones crítiques, però potser ha xocat i es parla molt del jardí tenebrós. O... Jo no crec que sigui tan tenebrós, o sigui, també he intentat buscar la llum, però bé, potser... És difícil, perquè ja era una mestra de l'harmonia de contraris. I clar, trobar aquest equilibri expositivament, d'aconseguir aquesta harmonia de contraris, no sempre és fàcil. El que hi ha és un judici moral per la seva vida, perquè com a dona no encaixa amb el que s'esperava d'ella, i com a escriptora tampoc. En aquella època s'esperava de les escriptores que escrivissin només sobre flors i violes. Ella no ho fa. Sobre sentiments, sobre... Llavors el que fan és, com que la Colometa és una dona casada, dona a fer feines, acusar-la de cursi, tot i que no és una novel·la cursi ni molt menys, i és un gran cant col·lectiu a Catalunya, no?, a través de la Colometa. I quan dic que la van entendre massa bé, jo crec que també hi havia un punt d'enveja d'aquesta senyora en permanent blanca que parla de flors i amb aquesta veu aguda, no?, que no és la idea d'escriptor que es tenia a l'època, com pot ser que escrigui tan bé, que sigui tan bona, no?
2: Per acabar, surts d'aquí amb ganes de llegir o rellegir. Digue'm 1, 2, 3, que per on s'ha de començar?
0: Bé, és difícil. Crec que cada lector ha de tenir llibertat de descobrir-la d'una manera o una altra, però, per exemple, Viatges i flors és una delícia, i et trencarà tots els esquemes que puguis tenir sobre Mercè Rodoreda. Era també el llibre preferit de Rodoreda, deia que era... Viatges i flors és un somriure, deia, i és el que salvaria d'un incendi. Però rellegiria La plaça, és una novel·la que si només la llegiré a secundària guanya moltíssim. Jo l'he llegit moltes vegades i mai m'ha emocionat tant una novel·la. O sigui, hi ha una tendresa, no?, una delicadesa i a la vegada un horror a La plaça de Liamant. Mirall trencat és una novel·lassa que, si no per la trama només o per tot el joc intertextual, sobretot com està escrita, no? L'estil de Mirall trencat és una obra mestra.
2: Home, i el teu, no? El que has estudiat,
0: sí,
2: més.
0: Sí, La mort i la primavera. El que passa que La mort i la primavera...
2: Ja has d'arribar havent llegit...
0: No tens per què. Pots llegir el primer La mort i la primavera, però és per gent valenta, La mort i la primavera, i sí, bueno, jo he escrit per acompanyar els lectors una interpretació, per portar-los una mica de la mà. També els contes els reivindico, no? Sobretot el Recull la meva Cristina i altres contes, que és magnífic.
2: No acabaríem mai. Moltíssimes gràcies, Neus Penalba, ha estat un plaer passejar i fer la visita amb tu, un honor.
0: Gràcies a vosaltres, molt agraïda.
2: Que vagi

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què ha passat i què recollim del dia?
2: Els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home ha estat apartat de l'escola i també els donava alcohol i drogues. Els detalls els té l'Andrea Villòria.
3: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula, i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta apartat ja de l'escola.
2: I dues morts laborals a Catalunya en poques hores. Dos homes han perdut la vida mentre treballaven. En el primer cas, un home de 64 anys que ha caigut des de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial de Sant Pere de Ribes. I a la Ràpita, l'home de 56 anys que ha perdut la vida ha caigut d'una teulada que s'ha esllavissat. Avui hem conegut que en 9 de cada 10 accidents laborals mortals que es van investigar l'any passat, les empreses incomplien les mesures de seguretat. Són dades de la Inspecció de Treball de la Generalitat. Laura Freixas n'és la directora general.
4: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat.
2: I la notícia del dia és a l'Audiència Nacional. 14 anys després que es destapés la fortuna a Andorra, avui finalment ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol.
5: Bueno, pues, visto para sentencia.
2: I amb aquests riures finals, el jutge José Ricardo de Prada s'ha acabat aquest judici. Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó. Ho repassarem a l'Oasi Polític amb en Joan Serra i en Miquel Noguer a partir de les 8. També repassarem les negociacions entre Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres en la primera reunió que han tingut avui, en què la Generalitat obre la porta a millorar una mica més les condicions laborals dels professors.
6: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: Recordem que segueixen les vagues. Avui Girona, Catalunya Central, demà Lleida, el Pirineu i l'Aran, dilluns el Barcelonès, i ja dimarts hi haurà una nova reunió. Aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
7: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
8: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
2: I el sindicat CGT ja ha presentat als tribunals una demanda contra la infiltració de policies en una assemblea de mestres. En l'escrit presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els denunciants reclamen tota la documentació d'aquesta infiltració, des de qui va donar l'ordre, la informació i els informes elaborats pels agents, així també com es demana identificar els policies que van idear l'acció. Mireia Salazar és l'advocada.
9: Amb agents que anaven de paisà, amb agents que no es van identificar com agents policials i es van identificar com a docents del Departament d'Educació, sent, per tant, no, una identitat falsejada, suposa una vulneració d'aquests drets fonamentals que assisteixen.
2: Recordem, doncs, que avui aquestes vagues continuen a Girona, Catalunya Central, demà Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, com hem dit. I la imatge del dia, a la Xina. Marxes militars i nens onejant banderes per rebre Trump avui a Pequín en la primera de les dues jornades de visita oficial del president dels Estats Units al gegant asiàtic. És la primera d'un president nord-americà en 9 anys. Trump s'ha reunit amb el president Xi Jinping al Gran Saló del Poble. És l'edifici reservat per les grans ocasions i un dels principals temes sobre la taula, Taiwan. Aquesta illa autogovernada que Pequín considera una part irrenunciable del seu territori, mentre que els Estats Units li donen suport militar. I avui el que ha dit el president xinès és que una mala gestió d'aquest contenciós pot provocar un conflicte entre les dues potències, entre Xina i els Estats Units, i que la independència de l'illa és incompatible amb la pau a la regió. I una última cosa, el Regne Unit. El futur del primer ministre Keir Starmer continua a l'aire. Un diputat laborista acaba de renunciar al seu escó per deixar pas a l'alcalde de Manchester que l'ocupi, Andy Burnham, perquè seria un candidat que genera més consens dins el partit per substituir el primer ministre. Tot i això, al matí recordem que ja havia dimitit el ministre de Sanitat, Wes String, un altre dels que s'espera que li disputin el lideratge. Caldrà veure qui pot aconseguir 80 diputats que són necessaris per posar en marxa el mecanisme de destitució de Keir Starmer.
1: Teje, graderia del balcó, com estàs?
10: Hola, Ana Puigvoltes.
1: Que avui tindrem mirada estràbica, no? Perquè tenim el Girona, que necessita guanyar sí o sí a la Reial Societat, i després al Madrid.
10: Avui la notícia és que no parla Florentino Pérez.
1: Clar.
10: Perquè, és a dir, abans d'ahir la notícia que parlés, perquè no ho fa mai.
1: Ja, però no parem de parlar de Florentino Pérez.
10: Vam passar d'un extrem a l'altre, avui la notícia és que no hi ha ni roda de premsa, ni entrevista, ni res
1: del president del Real Madrid. Però tothom pendent de si apareixerà o no apareixerà.
10: Sí, el que passa és que tinc una bona notícia per tu, que és que no t'hauràs de posar estràbica, perquè anirà tot seguit, pràcticament.
1: A les 8 comença el Girona.
10: A les 8, sí. Ja tenim l'11 titular, fa dos canvis respecte a l'empat de l'altre dia a Vallecas. Entra Ivan Martín al mig del camp per Fran Beltrán i a la mitja punta Brian Hill per Lemar, per tant, dos canvis i encara sense un davant centre pur per jugar d'inici. L'altre dia Estuani, que va salvar els mobles, va explicar a Mitchell que juga infiltrat, que vol dir amb una injecció que li adorma el dolor. Per tant, avui una altra vegada, si el Girona el
1: tornarà
10: necessita,
1: a jugar infiltrat.
10: Segur.
1: Bueno, és que han de salvar la permanència.
10: És que el Girona ara mateix està en descens, perquè estan els dos primers que salven i els dos primers que baixen empatats tots quatre amb 39 punts.
1: Sí, sí, sí.
10: La bona notícia pel Girona és que els altres ja han jugat. És a dir, el Girona ara mateix depèn de si mateix, fins i tot amb un empat es posaria a 16.
1: Val.
10: Per tant, sortiria del descens només puntuant. Si guanya ja, fins i tot, doncs, escolta'm, obriria un mínim forat de dos punts de cara a les dues jornades que queden. Per tant,
1: i acaba el Girona i tindrem Madrid, que el més interessant serà veure el careto de Florentino.
10: Comença dos quarts de deu, per tant, serà recta final del partit del Girona, sí. Serà veure la rebuda del Bernabéu, perquè és el primer partit al Bernabéu des de la famosa baralla, des del famós cop de puny de Tchouaméni, Valverde i viceversa. Serà la primera aparició del Madrid al Bernabéu després de la convocatòria d'eleccions de Florentino. Per tant, serà el plebiscit de la megafonia, a veure cap on van els xiulets. I sobretot, Mbappé torna a estar a la convocatòria.
1: Clar.
10: Per tant, després d'haver...
1: Que Mbappé ha parlat, no? Estava buscant abans el Vanity Fair, que li han fet una entrevista. L'estava remenant abans.
10: Sí, no, el que no he tret l'entrellat de quan s'hi es portava fet, l'entrevista tampoc, però sí, Mbappé, vaja, ja sabem que aquesta recta final de temporada doncs li ha faltat a partits importants, que mentre l'equip jugava ha estat de vacances, que després quan ha tornat... no estic prou bé per jugar al clàssic, em quedo a Madrid, mentre els altres van a l'escorxador a que el Barça guanyi el títol a la seva cara. Ha sortit esquitxat d'aquest tram final de temporada del Madrid, per tant, avui la notícia és que és a la convocatòria, que el més fàcil per ell era dir que encara li feia mal.
1: Clar. Tot això ho explicaràs a la graderia. Avui per ser Catalunya?
10: Avui per ser Catalunya. Avui desdoblem programació perquè ja està carrusel en marxa per l'app i la web de la SER. A dos quarts de nou passa per les freqüències de la SER també, per tant, a dos quarts de nou arrenquem per ser Catalunya a la graderia del balcó.
1: Doncs aquí t'espero. Gràcies, Teje.
10: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Carbo, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Què has
11: de
1: dir?
11: D'aquí una setmana farà calor.
1: D'aquí una setmana farà calor. No, avui, quan t'enganxava, m'he mogut per la ciutat i feia vent, però... La calor era intensa, eh? Si estaves en una zona reserada.
11: Exposada al sol, en canvi, si estaves a l'ombra, el mateix vent et feia la sensació de fred, tot i que prop de 20 graus no és ben bé fred, però és aquest contrast, no?, de si estàs tocat pel sol, doncs el sol de maig escalfa molt. Però això, comencem perquè el de demà farà mal a molta gent. Sí. Això de que es presenti un dia de maig fred, a molta gent no li agradarà.
1: Yeah.
11: Menys agradarà encara el que direm ara a la gent que aquesta setmana ja ha patit pedregades en sectors agrícoles, fruiters, sobretot.
1: Torna les pedregades.
11: No, segons com pitjor, les gelades.
1: Les gelades?
11: Sí, ara ho explicarem. Per això, començava amb una miqueta d'optimisme, que d'aquí una setmana, per exemple, estarem per sobre dels 25 graus a tot Catalunya. Demà no. De fet, ja aquesta nit començarà a baixar la temperatura i el més significatiu serà que durant les pròximes hores, al llarg de la nit, la pluja caurà al Pirineu i la cota de neu anirà baixant i s'acabarà situant, ja entrada la matinada, al voltant dels 1.400 metres. Res excepcional, però bé, és baixa per ser finals o mitjans de maig, és una cota alerta baixa. També durant la nit continuaran els xàfecs a les comarques de Girona, on avui estones ha plogut amb intensitat, no a tota hora, sinó que van sorgint aquells xàfecs, doncs bé, continuaran durant la nit, també durant la matinada, i de fet es reforçaran demà a la tarda. Encara queden, doncs, unes quantes hores perquè les comarques de Girona deixi de ploure, a més amb sensació de fred aquí, perquè les temperatures es mantindran baixes. Si sortim ja de les comarques de Girona, tot serà una miqueta més canviant. El vent que encara està bufant amb força, que tu comentaves, que les comarques de Barcelona s'ha situat al voltant dels 50 km per hora, bufa més fort encara al sud de Lleida i Tarragona, aquí ratxes d'uns 80 km per hora. Ja ha passat el màxim, però no desapareixerà. De manera que el vent continuarà bufant durant la nit i demà també. I, de fet, demà, quan més sol esperem, és al matí i al migdia, però en farà molt menys que els darrers dies. De fet, els núvols seran abundants la major part de la jornada i aquests aniran deixant moments de pluja durant la matinada. Fora de les comarques de Girona, on els xàfecs seran intensos, no esperem massa aigua. Però bé, demà la sensació, tot i que al matí les mínimes seran una mica més altes que avui, com el cel estarà tapat ja la major part de Catalunya i fins al migdia, doncs això, la sensació serà d'ambient fresc, fred a l'interior. I després, durant la tarda, a part de les tempestes del Prepirineu i de les comarques de Girona, s'afegiran també les comarques de Barcelona. Seran més aïllades, no generals, però vaja, demà pot tornar a ploure amb força a la mateixa ciutat de Barcelona i en el conjunt de la demarcació fins al nord de les comarques de Tarragona. Això pel que fa demà, bàsicament, molts núvols amb algunes clarianes i ambient fred per les dates, i el cap de setmana acabarà fent molt de sol, però compte, perquè especialment el matí de dissabte, també diumenge, però sobretot la nit de dissabte, de divendres a dissabte, la temperatura s'aproparà als 0 graus a pràcticament tota la Catalunya central, a totes les comarques de Lleida. Sí. Clar, i el que temen ara no és tant que pugui gelar, sinó...
1: No?
11: Les hores, no? Que seran bastantes hores en temperatures al voltant dels 0 graus, de manera que no sé si poden accelerar la feina, però demà jo apretaria perquè segur que d'aquí una setmana tindrem dades de que han fet mal.
1: Això de divendres a dissabte, la matinada, diríem, de dissabte.
11: Sí, el matí de dissabte, primeres hores del matí de dissabte, doncs a gran part de l'interior, entre els 0 i els 5 graus, arran de costa entre els 5 i els 10. Després, la tarda de dissabte ja serà una miqueta més agradable, la diumenge encara més, i el que dèiem, la setmana vinent, sobretot la segona meitat de la setmana vinent, ja tindrem temperatures no només pròpies per les dates, sinó com passa darrerament, no? Que passarem d'un extrem a l'altre. La setmana vinent ja veuràs tu com ens queixarem també de la calor.
1: Recupereu jaquetes. Gràcies, Carbó.
11: Que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous 14 de maig. Joan, què ha de sonar?
12: Beyoncé i Jay-Z.

0: Avui fa exactament 23 anys que es va publicar aquesta cançó, aquest himne, que és història de la primera dècada
1: dels 2000.
0: I que no caduca,
1: No caduca, estava ballant,
0: tio,
1: que no caduca.
0: I és, a més, història de la parella amb més poder de la indústria musical. Mm. Es va publicar el 14 de maig de l'any 2000, que tu no sé què estaves fent ara l'any 2000, però, però ja estaves a punt de ser mare, fins i tot.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: Mira, vaig fotre el camp un any.
0: Doncs mira, molt bé. Doncs va ser el primer senzill de la nova era de l'artista de Beyoncé, la seva era en solitari. Aquell primer àlbum de l'artista es deia Dangerously in Love, que tenia altres temons, temassos, com aquest Naughty Girl. O Baby Boy. Clar, que si te'ls poses a repassar...
1: Sí.
0: I podríem dir que avui fa 23 anys que es va començar a forjar la llegenda en solitari de Beyoncé. Em podries dir, escolta, 23 anys no és un aniversari gens rodó, és veritat.
1: És que no és un aniversari gens rodó.
0: Però tota excusa és bona sempre per explicar la història al darrere d'aquest gran tema. I a més, clar, no sabem què pot passar d'aquí 2 anys, quan en fase 25 on serem tu i jo. I a més, cau en dissabte d'aquí 2 anys. Ah. Per tant, celebrem-ho avui. Tornem a posar, Toni, per favor, Crazy in Love. En aquell any, hem de pensar que Beyoncé ja era una autèntica estrella. Feia 5 que estava triomfant amb les Destiny's Child, un grup de 3 dones racialitzades que estaven triomfant arreu del món. Les vas viure, les Destiny's Child?
1: No.
0: Ui, jo moltíssim. Destiny's Child...
1: Gens, em sap greu.
0: Al nivell de Spice Girls i Backstreet Boys,
1: ah,
0: per
1: sí?
0: mi va ser. Sí, sí, clar. Era l'època en què

Sí, sí, clar. Era l'època en què teníem molt R&B, molt hip-hop, molt urban als Estats Units. Hi havia la Nelly, hi havia Usher, Mary J. Blige, 50 Cent, Black Eyed Peas i també un gran raper que era Jay-Z. Clar, l'altre creador d'aquest Crazy in Love, que alhora feia poc més d'un any que havia començat un idili amorós amb una de les membres de Destiny's Child, amb la Beyoncé, que ja s'estava començant a fer famosa. Tenien una història d'amor meravellosa en l'època en què era el seu gènere, vull dir, la parella de moda. La primera cançó que van publicar tots dos, Beyoncé i Jay-Z, no va ser aquesta. Va ser un any abans, en aquest cas en un àlbum d'ell, d'en Jay-Z, el setè. Aquesta cançó que es diu, mira quin bon nom, Bonnie...

0: I resulta que Jay-Z i Beyoncé, abans de ser nòvios, van estar parlant any i mig per telèfon. Imagina't.
1: Per telèfon, telèfon.
0: Per telèfon, telèfon, sí, sí, sí.
1: No mòbil, telèfon.
0: Ah, mòbil, bueno, aquella època, el 2000, hi havia potser algun mòbil.
1: Sí.
0: Però
1: no,
0: els
1: però
0: mòbils aquests...
1: Telèfon...
0: El Totxorola, que li dic
1: Totxorola,
0: jo encara,
1: vale.
0: Sí. Abans de tenir la seva primera cita, que va ser en un restaurant japonès.
1: Mm.
0: I tot va ser en secret fins que hi ha aquesta cançó. Bonnie and Clyde va destapar una mica els rumors, la caixa dels trons, dient, escolta, aquesta col·laboració, clar, igual hi ha alguna cosa aquí. I Crazy Love ho va acabar de confirmar. De fet, en aquests gairebé 25 anys de relació, amb una separació pel mig per una infidelitat que ell explica a l'àlbum Lemonade, recordem-ho que n'hem parlat molt,
1: sí.
0: Jay-Z i Beyoncé han creat 25 cançons. Una altra de les més conegudes és aquesta.

0: aquesta també mai passarà de moda. Crazy in Love, que és una meravella, aquesta cançó.
1: Boníssima, boníssima.
0: I després, una altra. No, Crazy in Love, què dic?
1: Deja Vu, no?
0: No es diu Crazy in Love, es diu Deja Vu. Això, Deja Vu.
1: Aquesta és del... Com ho hagi de saber jo, de la teva reina.
0: Deja Vu és del 2006 i més tard una altra al 2018. Aquesta és quan tots dos sants es van tancar al Louvre, que el van tancar per primera vegada a la història, sí, per rodar el videoclip d'aquesta cançó Ape Shit, que s'acaba amb ells donant l'esquena a la Gioconda. Sabien, sí, una mica, aquí ens estaven dient que hi eren uns humans superiors a la resta.
1: És molt fort com has escrit Gioconda, no ho direm, però...
0: No sé, ho he escrit així molt ràpid.
2: Idioma, querida!
0: Bueno, una altra curiositat d'aquell Crazy in Love que t'estic explicant. Qui la va produir? Rich Harrison, agafant el sample d'un tema dels anys 70 per actualitzar-lo. Escolteu, primer, Crazy in Love un altre cop. I aquesta és Are You My Woman de Chitili... Espera't, com ho és?
1: De Chilita. Chilites.
0: Chilites de l'any 70.
1: Ah, que fort.
0: Doncs mira, aquí és on va néixer aquella cançó. Sí. I una altra curiositat sobre el títol de Crazy in Love. En un article de The Independent, el productor explica que Beyoncé arriba a l'estudi amb una imatge que no acostumava a mostrar davant dels focus. Clar, una deessa, una senyora perfecta, un ésser humà superior a la resta,
1: que venia,
0: apareix de cop còmoda, amb els cabells despentinats. Mai veuràs a la Beyoncé així. De cop se la veia molt boja i ella fa la broma de very crazy, molt crazy, crazy, crazy, i diu al productor, aquest és el ganxo de la cançó. I ja ho veus que va acabar sent el tema central de la cançó, que va arribar a ser número 1 als Estats Units, Regne Unit, va guanyar 2 premis Grammy i va dissipar qualsevol dubte que hi havia de si Beyoncé podia començar carrera en solitari al marge de les Destiny's Child. I, de fet, es demostrava que, a més, tenia un nou company artístic, que és el llavors futur marit, Jay-Z.
1: I tot això amb una efemèride de 23
0: jo,
1: anys, no?
0: La veritat és que és de les...
1: Tu has dit, és igual si són 23
0: anys. És dels repassos
1: anys
0: que més bé m'ho he passat,
1: ja,
0: això.
1: Ja,
0: jo et faria una hora de programa d'aquest tema,
1: ja,
0: però no tenim temps.
1: Però clar, hi vénen ja les parelles.
0: Sí.
1: És que em fa tanta il·lusió perquè feia tant que no veia la Victòria Pagès. Com està, Victòria?
3: Molt bé.
1: És que feia molt que no venia.
3: No, i no vam coincidir l'última vegada que vaig venir perquè clar, estaves a Guadalajara.
0: A Guadalajara.
1: Ah, Mèxic.
0: Ui, imagina't si fa temps.
1: És veritat.
3: Sí, sí, fa temps.
1: Clar, jo deia, és que fa molt que no la veig. A més, ha estat per Madrid, ella...
3: Sí, hem estat allà,
1: Maria Pou...
3: Sí, sí.
1: Ara ens ho explicaràs, perquè no ha arribat en Miravet. Espera que encara et
0: està
1: faràs
0: aquí,
1: tu sola.
0: Està aquí, a punt d'arribar, està a punt d'arribar.
1: No, ja et veia fent sola totes les parelles, de fet. Hem de parar, res, 2 minuts, i tornem amb en Ramon Miravet i la Victòria Pagès, que ja us he dit qui són. Fins ara!

0: 7:37, la meitat de la parella, de fet, ja la tenim
1: està
0: aquí.
1: Parcant, Victòria està Pagès,
0: està
1: parcant
0: Ramon Mirabet, amb la calma. Victòria, és que dèiem, has estat tant temps fent primer gegant i després gigante a Madrid, sí. I l'èxit és absolut.
2: Molt. La veritat és que és d'aquestes obres de teatre que sí, que és un èxit, agrada molt, crea molt debat, la gent es passa 3 hores enxufada ja a la cadira.
0: Dura 3 hores?
2: Dura 3 hores amb un entreacte. Ah. I nosaltres pensàvem això, bueno, d'això també parlava jo una vegada, la gent s'avorrirà, i no, és un tema molt interessant.
0: Tu fas de Felicity, super... no?
2: Sí.
0: Que és la dona de Roald Dahl. Sí,
2: no, és la examant, futura dona.
0: Val.
2: Vale? Però en aquest moment no ho és. I la veritat és que hem estat 10 setmanes a Madrid, amb el teatre ple sí. A petar. I ara estem de gira, he anat a Bilbao, ara me'n vaig demà a Granada, Mala, o sigui, anem per tot Espanya. I la veritat és que és una obra que ara estan fent a Nova York.
0: Mira-te'l, ja ha arribat. Seu, amb la calma, estem en directe ja, Ramon. Ell arriba,
3: si
0: tot despentinat.
3: Tu, parlar d'una altra cosa.
0: Ja està, parla del que vulgui, Ramon Mirabet. Li estic preguntant a la Victòria perquè ha estat molts dies a Madrid fent l'obra gigante que fa de l'amant i futura dona de Roald Dahl. I ara em deia, i us heu fet colla, diríem, amb... És que ahir vaig tenir aquí el sopar de cabra i em vaig quedar al·lucinada perquè... Ells confessen que no són amics, que són com una família, però que no són amics.
2: Clar, tu pots anar de gira amb amics o pots anar de gira amb companys. Llavors depèn de quan et toca.
0: És bona aquesta diferència entre amics i companys.
2: Jo aquesta la faig amb companys.
0: Vull dir que quan acabeu no sortireu, molt, eh? Però que no sortireu a fer copes. Ah, és que ells no.
2: No,
0: el sopa de cabra no van. No van a fer copes.
2: Home, perquè...
0: És que jo em vaig quedar una mica... Sí, ara fan un documental i...
2: Ells són sempre els mateixos.
0: Sí.
2: Anys i anys.
0: Clar, nosaltres
2: al teatre canviem. És a dir, jo comparteixo espectacle...
0: Però ara heu fet com colònies a Madrid, per entendre'ns.
2: Sí, el que passa que a Madrid cadascú té el seu pis, la seva vida. Vull dir, fas coses conjunts, però fas moltes coses que no,
0: Clar.
2: Vull dir, cadascú... Sí, però sí, amb companyonia.
0: Companyonia. Ramon, com estàs?
3: Bé, saps què? Ens vam creuar fa una setmana pel carrer. Tu, evidentment, no em vas veure. Jo, tu sí... Però no ens coneixem, no et vaig saludar. Però
0: un moment, no us coneixeu?
2: No, però jo et vaig venir a veure un concert que vas fer a Camprodon.
3: El Microclima.
2: El Microclima,
3: sí, que guai.
2: Fa 3 anys?
3: Sí, o 2.
2: O por ahí. Sí, sí. Em vaig tenir molt a prop, quan baixaves.
3: Sí, ostres, que bé.
0: Doncs mira, us ha fet il·lusió,
3: A mi molta.
2: Sí. Molta,
0: escolta, molta. Victòria, tu precisament vens al teatre, has fet moltes coses, però vens a reivindicar un tema que li encantarà, ja t'ho dic, li encantarà en Ramon, l'avorriment.
2: Sí.
0: Vinga.
2: M'encanta, No, Ramon. És que l'altre dia, discutíem amb... Jo tinc un amic que tot el dia està intentant fer negocis, vale? És aquest, no, el proper negoci que petarà serà aquest, altre, és el que sé, es distreu així. I fa temps ens va dir, el proper negoci brutal serà coses per ensenyar a avorrir-se. Diu, i jo crec que muntaré una casa rural, perquè està com un llum, perquè la gent s'avorreixi.
0: Per no fer res.
2: I pagaran per avorrir-se. I ja, jo. Bueno, doncs jo això va arribant. Llavors, amb tot això, vaig veure l'altre dia que hi havia el club aquest que es diu Offline Club.
0: Sí. Què és això?
2: Això és una empresa d'esdeveniments holandesa, com tot. Gent, són petits, però tot arreu.
0: Sí.
2: I aquests han creat la típica... no sé si heu escoltat, que queden gent als parcs per llegir, per treure's el mòbil...
0: Que promoveu una mica la vida analògica,
2: que
0: no?
2: Que promoveu, exacte, la vida analògica, i després fan unes trobades també... O sigui, fan events perquè tu oblidis la tecnologia i et reuneixis amb gent, doncs el que passa que està tot com pautat, per exemple.
0: Avui... Per tant, no tens temps d'avorrir-te.
2: No, clar, és que llavors dius, és un avorriment, però no és quan estàvem allà al poble menjant pipes tota la tarda dient què fem, no? Que nosaltres som analògics i ens hem avorrit molt a la vida.
0: Molt.
2: Per això tenim amics de la infància, perquè amb ells ens hem avorrit sempre, i això uneix per tota la vida. Que jo crec que ara el problema és que la gent no s'avorreix junta, amb la qual cosa el vincle no és tan ferm no, com amb la...
0: Sí,
2: no sé si us
0: no
2: ha passat a vosaltres.
0: Sí, sí.
2: Això. Però jo crec que l'avorriment... bueno, s'ha de fer un elogi de l'avorriment, primer perquè ja s'ha... O sigui, s'ha comprovat i és evident que s'ha de tendir cap a, sobretot als nens, a que es puguin avorrir, perquè puguin ser creatius, perquè puguin ser imaginatius. Això implica també els adults. I perquè és un estat que és on crees les deixoncis neuronals, les connexions neuronals. És a dir, no sé si us ha passat a vegades que quan bades, no? Badar, caminar, sense... Quan vas en pilot automàtic és quan se t'apareixen les bones idees.
0: Totalment.
2: O quan penses en tu, o reflexiones sobre tu, etcètera, etcètera, no? Llavors això...
0: T'has d'haver descuidat el mòbil, t'has d'haver quedat sense bateria...
2: Exacte. Llavors això, com que ja som incapaços de fer-ho, és a dir, la gent fuig de l'avorriment com si fugís del foc, no? Jo crec que hem de tornar a aprendre a avorrir-nos, però a consciència. O sigui, cada tu i jo ens avorrim aquesta tarda i quedem juntes. A què fer? No ho sé.
0: Clar, però no ens avorriríem.
2: Clar.
0: Tu i jo no ens avorriríem.
2: No ens avorriríem, però
0: moltes quedar... hores, potser. Sí.
2: No, a veure què fem, jo què sé, sense saber què fem i sense això amb el mòbil, la butxaca, sense treure'l, a veure què passa.
0: Sí, anem a badar.
2: A badar, a veure què passa. Ell és músic... Jo faig teatre i a vegades, bueno, amb la música ja tot el dia graven, vull dir que tampoc no t'ajonsis, però clar, també són terrenys meravellosos. Jo ho veig amb l'obra aquesta que deies, que dius, clar, són quasi 3 hores on la gent evidentment està obligada a no tenir mòbil i clar, t'obliguen a estar concentrat 3 hores seguides que t'estan explicant una cosa que resulta interessant o no, això cadascú, però que no et distreu res i et concentres, i això és una cosa que la gent quan sortim del teatre ens diu.
0: Imagina't.
2: O sigui, diu,
0: com si fos una cosa excepcional
2: de la
0: vida.
2: Excepcional.
1: Que és una manera de no estar de desconnectar del mòbil.
2: De concentrar-te.
1: Estar
2: concentrat en una cosa sense... Bueno, clar, perquè no es pot, perquè és un dels pocs llocs que no es pot treure un mòbil o parlar o jo què sé.
1: Sí.
2: Estàs assegut, concentrat,
0: t'estan
2: explicant una cosa i està amb això. Llavors em va fer molta gràcia quan va sortir. Bueno, i a part de que crec que, que hem de tenir la tornar a la capacitat de l'oci analògic tranquil, que això costa molt, és que és dificilíssim. I sobretot això, de trobar una cosa positiva al no... Jo, per exemple, ja et dic, he tornat de Madrid fa poc, els meus amics no tenen temps. O sigui... Bueno, quedem, bueno, no, a veure, jo, o sigui, vaig amb una agenda, tal, bueno, clar, no, però surt...
0: Tu has tornat de manera especial, has tornat com relaxada...
2: Clar, el problema quan te'n vas així, bueno, no sé si tu et passa...
0: Que interessant això, Victòria, perquè...
2: Clar, quan fas un KitKat per obligació de feina, clar, nosaltres, les funcions de teatre, clar, jo haig d'estar al teatre a les 7:30 i surto a les 11, vull dir, la resta del dia és per mi. I com que no estàs a la teva ciutat,
0: bades,
2: fas el que et dona la gana a tu personalment. Llavors, clar, jo li deia, és fort perquè a Madrid, bé, no, hi pots sortir, culturalment pots fer el que vulguis. Jo he conegut molta més gent 3 setmanes a Madrid, 3 mesos a Madrid, que l'últim any aquí a Barcelona.
0: Però no, trobo gent, fort des... que tornis ara i que ningú tingui temps. No té temps.
2: No, ningú té temps. Vull dir, que es per dinar, sí, no sé què, l'altre no pot... Bueno, és molt difícil. I jo... Ja estic una altra vegada en la onda. O sigui, jo en 4 dies ja m'he hagut aterrar de nou a tot això, no? I...
0: Però t'ha agradat? Ha estat una experiència bona?
2: Més que res, que és una sensació d'aixecar-te al matí i dir, va, avui, saps allò? Ah, doncs mira, podem anar a no sé què. Ah, doncs vale. Ah, no.
0: Vaig a passejar pel Retiro.
2: Sí, o faig ja no sé què. O anem a aquesta exposició. Sí, però... Ah, mira, que ens hem trobat. Ah, no. Ah, m'entens? Vull dir, bueno...
0: Què, Ramon?
2: Fer una lògica de l'avorriment.
0: Això és que
3: abans has dit, Anna, dir, al Ramon li agradarà. És que m'apassiona aquest tema.
2: Ah, sí?
3: M'apassiona i està sent ara mateix un objectiu capdalt a la meva vida. O sigui, estic girant la trajectòria de tot el que he fet fins ara cap a aquest camí, pues cap a tenir temps.
2: Sí.
3: I entenc el concepte d'avorrir-se, que no és avorrir-se de... Jo quan era petit m'avorria molt ràpid, perquè sempre estava acostumat a jugar al carrer tota l'estona, i quan els altres nens no estaven al carrer, a mi em costava molt veure la tele, m'avorria molt, i estava a casa, no llegia tampoc, i mama m'avorreixo, i diu, però fes algo, pinta, llegeix, i diu, ah, no! Jo no és aquest avorriment. És l'avorriment de tenir temps per això que deies, o sigui, és que és impossible crear sense tenir aquest temps. És impossible.
2: Sí, sí, sí.
3: I a més ara mateix com està la vida, que anem amb el pilot automàtic. A mi això, la primera vegada que vaig començar a pensar en això va ser quan, en una època en la que vaig estar molt agobiat, que estava en mil històries, mails i mails i mails i coses i tal, no sé què, i de cop i volta et passa alguna cosa a la vida que has d'anar a l'hospital perquè tens el pare o la mare malalta, no? I ja estàs una setmana allà, o un mes, i tu te n'adones que tot el que era important pot esperar i no passa res. Sí, i no passa res. I jo ara estic en un moment que és, jo el que no puc fer avui tot, no passa res, ho faré demà, i demà potser no ho faig i no passa res.
0: Però t'està costant, és a dir, perquè diu ho ha aconseguit, la Victòria, ha dit, ha fet un KitKat, però diu, 4 dies aquí he tornat a la roda.
2: Jo no he aconseguit, jo estic en ello.
3: Jo crec que és un procés
2: sí, molt llarg,
3: que no arribaràs mai a trobar, a no ser que vulguis tenir, com diu la meva mare a vegades, quan jo estic a punt de petar, i diu, bueno, doncs veus a viure a la muntanya i vas a veure com un ermità. No, és impossible tenir aquest tipus de vida, que la podríem tenir, no? Però bueno, a mi m'agrada la música.
0: Tu series capaç,
3: Jo acabaré fent-ho. De fet, vaig conèixer fa poc, segons ell, l'últim ermità d'Espanya, que viu a una ermita de Vilademuls, que vaig tocar allà. Va ser una experiència molt, molt bonica. Ostres, podia haver parlat d'això, ostres. Bueno, la cosa és que potser sí, però és molt difícil arribar a tenir... perquè la vida avui en dia fa que sigui impossible tenir aquest temps, però és que és primordial, això que deu de... Quedem un dia sense cap mena de pla organitzat. Per això quan estàs de viatge, sembla que tinguis la millor versió de tu. A mi em passa que, hòstia, quan surto de viatge surt el millor de mi. Però clar, perquè et despertes a qualsevol hostel o hotel o on tu vagis de viatge i dius, avui quin és el meu pla? Passejar, amb les mans enrere, potser com a molt... Mira, el pla és potser em compraré un cafè per emportar i així passejarem les mans calentes. I això sé que és molt utòpic i hem de treballar i nosaltres encara que fem teatre o música, no, però hi ha gent com la meva mare, que ara s'ha jubilat, però que treballava s'aixecava a les 6 del matí, entrava a les 8 del matí a treballar i sortia a les 3 i de dilluns a divendres. Vull dir que és una utopia, no? Però hem d'intentar, no, anar guiant la nostra vida cap a aquest temps per connectar. O sigui, és més, la paraula és de puta mare, no? Temps per avorrir-nos. Però que realment al final, entre línies, hi ha aquest reconnectar un altre cop amb nosaltres, amb la gent més propera, amb els amics, amb la família, perquè al final tot això és el que queda el dia de demà. I per crear, jo penso, jo em poso a la pell del Bob Dylan o del Van Gogh o de qui sigui, de qualsevol artista de la història abans dels putos emails, el temps que tenien per crear, només per crear.
0: Fixa't que diu els emails, no diu whatsapps, perquè no té whatsapp, en Ramon.
3: Bueno, no, és que ja hi ha... Bueno,
0: què et sembla, Victòria? No té whatsapps.
2: Conec,
0: és que diu emails i ho he d'aclarir.
3: També tinc una altra cosa, que el temps també fa que molts artistes d'aquella època també fossin alcohòlics, assassins, i molta mala gent, eh?
2: No sé si compensa, llavors, han de ser assassins. No, sí, evidentment, perquè una cosa és l'avorriment, una altra cosa és la solitud, una altra, o sigui, clar, és bastant complicat. Però l'element creatiu, amb un estat d'hiperestimulació constant...
3: És impossible.
2: O amb una pressió d'intentar... nosaltres, no sé, això no agradarà, això avorrirà, això avorrirà, sempre et diuen, és que això és llarg, això avorrirà, això... Bueno, tonteries, és igual. El minut de silenci que li van fer el Flick l'altre dia va durar 10 segons. És que el minut de silenci ja és ràpid, perquè sí, dius, és que ja no aguanta la gent. O sigui, la gent ja no aguanta.
0: Sí,
3: a vosaltres no us passa a vegades que quedes amb algun amic o una amiga i de cop i volta pues, i li expliques alguna cosa personal, no?, que dius, et connectes en aquell moment i dius, va, li explicaré això, no? I mentre ho estàs explicant, estàs trobant les respostes.
2: Sí,
0: clar.
3: En canvi, quan tu no ho verbalitzes, si ho tens a dins perquè estàs fent mil coses i intentes escapar d'això que et fa por, d'això que et preocupa i t'ocupes, no? No trobes cap mena de resposta. jo crec que el tema que has dit és per... Bueno, jo el meu ja ho tiro a la paperera i jo parlaria només de l'hotel.
0: No, seguiu.
3: És un tema que podries estar parlant.
0: Ja està, i
2: el que em frustra és que quan... quan vaig llegir això d'aquesta empresa que feia aquests eventos, vaig pensar, clar, són uns eventos antitecnològics, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que tu... la teoria és aquesta, però clar, necessites una aplicació, necessites estar pendent del mòbil, necessites... o sigui, en el fons és una...
0: una paradoxa,
2: no? És una paradoxa total, però és que a més tot és façana, no sé com dir-ho. Té un punt de...
0: de que ho acabaràs penjant en un reel, mireu què he fet, estic llegint el parc tan bonic i tal.
2: Llavors dius, no, per mi, no. És a dir, no pots crear uns eventos per... O sigui, per crear FOMO, perquè la gent s'apunti a unes coses que teòricament són antitecnològiques, que és quedar, xerrar, compartir llibres...
3: Jo saps què he fet? Ara
2: més això, natural, és no? Algo més natural, però vull dir que nosaltres això ho hem fet, és a dir, llegir en comunitat és una biblioteca de tota la vida.
0: Sí.
2: M'entens?
3: Saps què he inventat? Que és molt graciós. Per primera vegada a la meva vida, no ho he fet mai, eh? M'acaba d'arribar a casa una cadireta de platja. Jo sempre ho havia...
0: L'has demanada.
2: Aquesta fase ja l'he superada.
3: No. Jo sóc d'anar...
2: És una fase,
3: jo visc molt a prop del mar, a dos carrers, i jo ja m'estic banyant, inclús. Jo me'n vaig a banyar abans de dinar, però jo vaig al mar i jo entro a l'aigua i surto. O vaig a nadar, o si estàs en algun lloc que pots veure peixos, però jo et posar-me a la sorra, jo mai. I l'altre dia, l'estiu passat, vaig quedar amb uns amics que tenien la tombona aquesta i allò,
2: i el parasol.
3: No? Jo dic, ostres, tio, que encara... No, fa com de... Ja,
2: no tenim edat encara. No?
3: I després diu, pruébalo. I jo, ostres, me sento allà i dic, està de puta mare.
0: Jo vull això.
3: I saps per què ho he fet? Perquè vull un dia, no sé quan, un dia, que no ho he fet mai, tinc 42 anys, un dia vull agafar-me el dia per mi, agafar un llibre, anar-me a seure amb aquesta cadireta, a posar els peus a l'aigua i no fotre res.
0: Que trobis lloc, eh? Que trobis un quadrat
3: ara la primavera, eh?
0: Ah, val.
3: Ara la primavera.
0: Ara trobaràs,
3: un dia no quedar amb ningú i fer aquest plan.
0: Però només un dia, no? Que igual li agafes...
3: Tant de bo, però l'objectiu és fer-ho un dia. No ho he fet mai. I jo no me'n puc anar d'aquest món sense haver fet un dia així. O sigui, aquestes coses no per...
2: Bueno, i la capacitat, que també s'ha perdut, jo crec, de fer-te els autoplans. És a dir... De no generar-te... O sigui...
0: El que deia, estàs lleves,
2: vull
0: no?
2: Dir, no, i que dius, si aquell dia no has quedat amb ningú, no sé què, doncs tu et muntes el que vulguis. O
3: uf, això jo sense faig tenir, moltíssim, perquè tots els meus amics amb fills.
2: Clar, sense tenir angoixa...
0: Però t'has hagut d'anar a Madrid perquè passi això.
2: No, això ja fa temps que... No, però per exemple, les meves companys, que són més joves i tal, tenen a vegades ansietat de que... És que... És dissabte, no tenim pla... És igual. Doncs, no? Vull dir, la cosa aquesta de... Sí, com una angoixa vital de...
0: Què faré dissabte a la nit, si ningú m'ha trucat?
2: Exacte, no?
3: Pues mira, jo fa dos diumenges em vaig llevar i saps allò? No tenia cap pla. I vaig dir, saps què? Em venien de gust unes costelletes de xai. I me'n vaig anar a un lloc que és una masia que hi ha pel Garraf. I clar, diu, tens reservat? I dic, no. I em van donar una tauleta, estava tot de parelles i de família. Jo solet, escudella, costelletes de xai, jo sol, un diumenge, i després me'n vaig anar a caminar en un autoplan, que faria, bueno...
0: M'encanta. Anem a posar la cançó que ha portat la Victòria. Què has triat?
2: Bueno, jo sóc fan del Catrell. I
0: sí.
2: Sóc superfan.
1: Mateix equip que la Victòria.
2: Llavors, sí, però llavors... o sigui, l'últim disc aquest del Free Spirits que han tret, jo crec que si volem repassar una mica els agòbios de la generació, els millennials, els Z, digue'ls el que vulguis, de la societat d'ara, de l'ansietat, de tot això, pues aquests és que cada cançó és una radiografia.
0: Vinga,
2: i aquest
0: que
2: es
0: soni.
2: Diu Lo Quiero Ya. Aquestes són les veus búlgares.
0: Ah.
2: I és una col·laboració que han fet amb el Fred Paquen.
0: Amb el Fred. Home, no pots fer més feliç a Bofill i a mi.
4: Quiero pasar más espiritual. Quiero un palco en el mundial. Quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual. Tengo cuenta en Uruguay. Quiero otra en las Caimán. Quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes. Quiero comprarle una casa y otra para descansar. Quiero mucha marihuana para dejar de pensar. Dice que lo bueno tarda, que ese punto llegará. Pero solo quiero ya. Pero solo

0: com diu en Bofill, Temón, fem una cosa, que hem de parar en 2 minuts, tornem amb aquest tema. El teu ja, i us acomiado, el teu ha passat a la història per la propera. No, perquè així us acomiado per després. Ara tornem, ara tornem.
1: El balcó. Ser Catalunya, Barcelona.
0: I ara a les 8 en punt tenim doble programació, Joan.
2: Sí, perquè les freqüències que esteu escoltant, en 2 minuts comença la informació a través de la 25, però si voleu seguir escoltant aquest programa al balcó, el que heu de fer, per exemple, si esteu escoltant l'aplicació, és canviar cadena SER, i si ho feu a la ràdio, doncs a la pantalleta del cotxe, ara us surt SERCAT, heu de canviar a SER, a seques. I el transistor, per exemple, a Barcelona la freqüència per seguir escoltant al balcó és el 96.9, o a Tarragona el 97.1.
1: Al balcó. Si et despertes amb Miqui Núñez, et lleves aquí.
3: I li vaig dir, pues señora, mira, se lo digo, yo soy catalán. Diu, uy, pues no, no, que no tiren la bomba. I vaig pensar, mira, m'ha reconegut o alguna cosa així. Diu, que se esperen a que vuelvas tú a Barcelona i la tiren.
4: Mare meva.
1: Miqui Núñez, el racó de pensar només a l'equip Catalunya amb Marina Fernández. De dilluns a divendres, el programa matinal de Ser Catalunya. I com quatre quisos. Sents la cultura?
5: Vam fer un taller d'interpretació de cap de setmana i va passar una cosa molt interessant, que és que per la nit jo els hi vaig requisar el mòbil. Com sense mòbil? Però què farem? I em va costar, es van enfadar alguns. Llavors, al cap d'una hora, jo vaig pujar, jo dormia al pis de baix. Llavors vaig pujar per espiar-los.
6: I què, què?
5: I estaven tots, s'havien reunit a una habitació i estaven fent jocs de cantar cançons,
6: revolucionari,
5: d'imitar
6: això,
5: no sé qui.
6: Radicalíssim.
5: Llavors estaven jugant, o sigui, al no tenir telèfon, s'estaven inventant jocs entre ells.
1: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Tanto amor guardado para ti, los 40. ¡Felicidades!
1: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra. Ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
2: Cada día ando más despistado.
3: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
4: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse, nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
5: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: La mirada de Vidal Folk.
7: Qué desgracia para Estados Unidos y para todo Occidente. China es muy poderosa y como no se le puede ir con amenazas ni ultimátums, a Donald Trump no se le ocurre más que soltar su cháchara vacía. Ha sido hace apenas unas horas, al iniciar su visita al presidente chino en Pekín. Xi Jinping, en fase ascendente, le ha pegado una gruesa andanada a su declinante visitante. Cuidado con Taiwán, que puede llevarnos al conflicto, le ha advertido con suavidad de serpiente. O sea, estate preparado que no desistiré de reclamar la anexión de la isla rebelde. Y el magnate inmobiliario venga a decirle que su relación mutua es fantástica, que lo será todavía más, que son buenos amigos, que se llaman cada vez que hay un problema. La advertencia de Xi es seria. En realidad, esconde una amenaza de intervenir militarmente contra Taiwán, que es un estado reconocido por muchos otros, el primero Estados Unidos. ¿Por qué a Trump no se le ocurre replicar que ni por esas, que eso equivaldría a machacar el orden internacional, a destruir el derecho internacional y a suscitar una crisis mundial? Porque no puede. No puede predicar con el ejemplo, sino todo lo contrario. Apoya a Putin, que invade militarmente un país en una operación que ya dura más de 4 años, violando el principio de la integridad territorial de los estados, elemento clave del derecho internacional. Secuestra a un presidente, el venezolano, atentando contra el principio de la soberanía nacional, otro principio básico del derecho internacional, y bombardea a Irán, violando la prohibición de las guerras de agresión que figura en la Carta Fundacional de la ONU, el fundamento del derecho internacional, además, claro, de armar a su cómplice genocida de Israel. Es una invitación permanente a que los demás, China en cabeza, no hagan lo que él dice que dice, sino lo que él en realidad hace, el falso pacifismo de sangre y fuego.
8: Minuto 25 de hora 25.
9: Ser Catalunya.
10: Què tal? Bona tarda. En 9 de cada 10 accidents laborals investigats per la Generalitat l'any passat, les empreses on els treballadors van perdre la vida incomplien alguna mesura de seguretat. Dit d'una altra manera, quan un treballador mor a la feina, gairebé mai és fortuït, sinó que és fruit d'una manca de prevenció, Pol Valero.
11: La Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. Laura Freixas, directora general.
12: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
11: El 2025 la inspecció va posar més de 53 milions d'euros en sancions a empreses que van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Les infraccions més habituals han estat relacionades amb la durada de la jornada i amb els permisos de treball.
10: I tristament no cal anar gaire lluny. Avui mateix, avui hi ha hagut 2 morts laborals a Catalunya. En Pol poques hores, un home ha perdut la vida a Sant Pere de Ribes i un altre a la Ràpita, tots dos treballant, Pau Puig.
9: Per causes que encara s'investiguen, en el primer cas, la víctima de 64 anys ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment a una nau industrial de Sant Pere de Ribes. En el cas de la Ràpita, per motius que també s'estan investigant, la víctima de 56 anys ha caigut de la superfície de la teulada quan aquesta ha cedit. En el que portem d'any han mort a la feina 25 persones, 6 més que en el mateix període de l'any passat. 10 d'aquestes morts han set traumàtiques, és a dir, resultats d'atropellaments, xocs o caigudes en altura. 9 de cada 10 accidents laborals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
10: I Educació obre la porta a fer noves millores en les condicions laborals dels docents més enllà de les pactades amb Comissions Obreres i UGT. El departament té 4 dies per fer una proposta que convenci els sindicats per assistir a la reunió convocada pel proper dimarts i, de moment, les vagues, però, es mantenen, Soledad Domínguez.
13: Diu el departament que exploraran els marges de l'acord que ja van signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes.
14: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens.
13: Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no concreta si això implica noves pujades de sou o almenys accelerar els increments que ja s'han pactat. Això, precisament, que hi hagi millores salarials, és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la mesa.
15: S'hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la...
13: El govern haurà de fer nous moviments perquè la seva idea inicial era concentrar les noves propostes en l'àmbit de l'escola inclusiva.
10: En política, ara l'esquerra del govern de Pedro Sánchez, encarnada per Sumar, s'obre a negociar amb Junts deduccions a l'IRPF als propietaris a canvi d'un vot favorable per prorrogar els lloguers.
16: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
10: I en successos, els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home ha estat apartat de l'escola i donava també a les víctimes alcohol i drogues, Andrea Villoria.
13: L'acusat és...

0: L'home ha estat apartat de l'escola i donava també a les víctimes alcohol i drogues, Andrea Villoria.
1: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta apartat ja de l'escola.
0: Gràcies, Andrea. I una altra de les històries que ens deixa el dia és el d'una dona desnonada a Reus que havia estat víctima de violència masclista, però no només això, sinó que la dona vivia en un pis de titularitat municipal. La versió de l'Ajuntament és que se li havien ofert diferents alternatives residencials i que la dona no els havia acceptat. Fins aquí el repàs de les notícies més importants a Catalunya. Arribem així a 9:15 del vespre.
2: La graderia del balcó amb Joan Tejedor.

0: Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la graderia del balcó. Són 8:45 del vespre. Des d'aquesta hora desdoblem programació a la SER i a SER Catalunya. Les freqüències de la SER s'incorpora Carrusel Deportivo, que està en marxa des de les 7 de la tarda amb la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió Masculina. Va començar dimarts i acaba avui, en la qual està jugant el Girona. També tenim un ull posat. Pol Riera, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí.
0: De moment amb males notícies, perquè està perdent des de fa un minut el Girona.
1: Així és, acaba de marcar John Martín en un servei de cantonada 0-1 pel Girona. De moment és un partit importantíssim pel conjunt de Mitchell, que s'ha llevat en penúltima posició, i així quedaria de moment si aquest resultat es manté fins als 90 minuts. La situació s'ha complicat molt pels de Mitchell, que avui han de guanyar sí o sí a la Reial Societat, perquè després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui els deixaria en una situació molt crítica. Un empat els trauria del descens i una victòria els faria avançar fins a 5 equips de la classificació. La Reial Societat, que per la seva banda sí que no juga res, ho té pràcticament assegurat amb la plaça europea després de guanyar la Copa del Rei.
0: Havia començat prou bé el partit al Girona, que ha fet un pal en prèvia aturada del porter de la Reial Societat, Remiro, però amb una certa anada i tornada ha acabat concedint un córner que l'equip basc ha aprofitat per fer el 0-1. Queda partit, som tot just a la mitja hora de la primera meitat, per tant, té minuts l'equip de Mitchell per donar la volta al marcador i poder-se situar amb 3 punts de marge sobre el descens. Ara, com ens deia el Pol, hi ha 4 equips, els dos primers que se salven i els dos primers que baixen, que tenen els mateixos, 39, i el Girona tanca aquest quàdruple empat a l'espera de que es juguin tots els duels entre ells en les dues jornades de Lliga que quedaran. També s'està jugant des de les 7 un València-Rayo Vallecano, està empatat a 1 ara mateix quan som a punt d'arribar als últims 20 minuts de partit. Això faria que el València tingués 4 punts de marge sobre el Girona i sobre la zona de descens, un punt més que l'Espanyol la situaria 11, per tant, pràcticament salvat, tot i que no matemàticament. I a 9:45 de la nit, el Madrid rep l'Oviedo, i ha descendit. Mbappé és a la convocatòria, després d'haver-se perdut els últims partits de Lliga. Començarà de suplent, sí que són titulars noms com Álvaro Carreras, Mastantuono o fins i tot Brahim. Carvajal ni tan sols avui té la gràcia d'Arbeloa per jugar de titular. El Madrid sortirà amb Courtois a la porteria, Trent, Asensio, Alaba, Carreras en defensa, Tchouaméni, Camavinga i Brahim al mig del camp, i Mastantuono, Gonzalo i Vinicius al davant. Descansen Bellingham i Rüdiger. Després de 2 dies de declaracions de Florentino, entre roda de premsa i entrevista, avui ha rebut la resposta el president del Real Madrid, del màxim mandatari de la Lliga, de Javier Tebas, que sobre el cas Negreira li ha recordat que el Madrid no va ser el primer de personar-se, va ser l'últim, que la Lliga ho va fer abans, a la Fiscalia, i també l'àrbitre Estrada Fernández, abans que el Real Madrid, i que dimarts vam veure l'autèntic Florentino, que hi portava alguna pastilleta més per mentir, diu Javier Tebas, i que el cas Negreira l'estira per tapar altres errors, perquè el Madrid va estar inactiu quan el Barça era a la Superliga i en era amics, i que va ser quan va sortir el Barça del projecte Superliga que va tornar la dignitat. I el president de la Lliga també

0: respon a Florentino Pérez amb les acusacions d'haver finançat Relevo, aquell mitjà de comunicació digital, per atacar el Real Madrid. Diu que la relació entre la Lliga i aquest mitjà va ser per explotar conjuntament el Fantasy i que en aquesta relació la Lliga va guanyar diners. Per tant, no només no va finançar cap mitjà, sinó que és el contrari, que la Lliga va tenir ingressos i que aquest acord, igual que el que té amb la resta de mitjans i grups de comunicació, havia sigut aprovat pel Consejo Superior de Deportes. Per tant, conclou Tebas, zero operació contra el Real Madrid. Florentino, mal assessorat o falta la veritat, o li expliquen mentides falses. El Madrid, des d'avui, ja està en ple procés electoral, després de la convocatòria oficial al diari As de les eleccions. El candidat al qual feia referència Florentino fa dos dies, Enrique Romero, ja deixava ahir força clar en una carta oberta i també en una entrevista que és molt just el temps i, per tant, segurament, com el seu entorn li recomana, no es presentarà. Ahir al Larguero se'n desvinculava Mijatovic, una llegenda del Madrid amb qui té bona relació.
1: No he hablado con Enrique en estos días, de verdad.
2: Sí.
1: Pero si me llama, por ejemplo, pues yo le aconsejaría que no lo haga. Como su amigo, creo que ahora es muy precipitado. Yo ahora, de verdad, pues de un modo me tengo que desvincular de todo eso, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, tengo muchos líos aquí en Partizan como para...
2: Exacto.
1: La verdad es que si me lo pide, no he hablado con él, pero ahora públicamente lo tengo que decir, pues yo en este momento le diría que no le puedo ayudar en este periodo.
0: Per tant, Mijatovic diu que ara mateix no aniria amb Enrique Riquelme i també se n'ha descartat Rafa Nadal, un altre madridista il·lustre amb qui té una bona relació.
3: Yo solo ayer quise cortar un poquito de raíz lo que podían ser las especulaciones que veía que se me estaban ligando a la candidatura de Enrique Riquelme, que aunque tengo una buena relación con Enrique, tengo un grandísimo respeto por Florentino y por todo lo que es y lo que ha sido para el Real Madrid, con lo cual lo único que no quería era alimentar una especulación de la cual no participo.
0: Una mica complicat el so, però s'entén que Rafa Nadal diu que no té cap intenció de vincular-se a cap candidat a les eleccions, tampoc a Enrique Riquelme, encara que decidís presentar-se. I sobre la situació dels últims dies, el Real Madrid diu un dels millors tenistes de la història que no estaria de més reconèixer que s'han comès errors.
4: No pasa nada por reconocer que ha habido decisiones erróneas después de tantísimos años haciendo decisiones acertadas. Entonces entiendo que se convoquen elecciones, que los socios sean los que decidan si siguen confiando en la junta directiva que hay actualmente, con Florentino como presidente.
0: Això pel que fa al Real Madrid. A Camp Barça, aquest dissabte, l'equip femení juga a la final de la Copa de la Reina a Gran Canària, on ja s'han venut més de 23.500 entrades. Per tant, ens acostem a les 25.600, 2.000 més, que va haver-hi fa dos anys a la Romareta de Saragossa. I també a Can Barça, avui, el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha carregat contra Lamine Yamal. L'ha acusat d'incitar l'odi contra Israel i fomentar l'odi en favor de l'organització terrorista Hamas. Una organització que, diu el ministre, va massacrar, violar i cremar nens i dones el passat 7 d'octubre. I també demana al Barça que no guardi silenci i que es desmarqui d'aquestes declaracions i deixi clar que no hi ha lloc per incitar al recolzament ni al terrorisme. Crec que hem analitzat prou i des de diferents vessants la implicació que té enarbrar banderes palestines no només al món de l'esport, també quan es fan manifestacions a nivell social, i que del que es tracta és de denunciar un genocidi que està cometent l'atac d'Israel i és el que representa la bandera que va lluir Lamine Yamal durant la rua. És la condemna a un genocidi, no és l'enaltiment de cap grup terrorista. En bàsquet, també tenim esport en directe, està jugant la penya ara mateix a casa, a l'Olímpic de Badalona contra l'Andorra, partit clau per acabar d'agafar posicions per quedar-se al sisè lloc de cara als play-offs.
2: Així és, des de les 8 està jugant aquest Joventut Badalona-Morabanc. Andorra, de moment, 49-37, quan resten 40 segons pel descans. La penya que vol consolidar-se amb aquesta sisena plaça i depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició amb un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Recordem que Antetomic és lesionat pel que resta de temporada i pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar-se, actualment són penúltims, però empatats de victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa, i venen de dues victòries consecutives.
0: I en poliesportiu rematem, que d'aquí 20 minuts s'acaba el MotoGP FanFest, que hem tingut ahir avui al centre de Barcelona, aquí a Plaça Catalunya, on ja han passat diversos pilots de casa que hem pogut escoltar, Pol.
2: Sí, és avui acabar aquest segon dia d'aquest nou FanFest de MotoGP prèvia a la jornada d'aquest cap de setmana del Gran Premi de Catalunya, que s'ha celebrat just aquí al costat de la Plaça Catalunya. Durant aquests dos dies, a més de tenir activitats i jornades d'ambient amb els fans, s'han anat apropant uns quants pilots que han pogut interactuar amb el públic i amb els quals hem pogut parlar. Pedro Acosta y Àlex Márquez ens han valorat com arriben per aquest cap de setmana.
5: Muchas perspectivas, siendo sinceros, ¿no? Al final, la única carrera que me hice perspectiva un poco fue Jerez y me fue muy mal. Entonces, hay que montarse la moto el viernes, ver qué sensaciones tengo y ver qué problemas tenemos que mejorar de la moto.
6: Yo voy a guanyar, así que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important. Jo crec que peco que ha estat al podi a Alemans. No sé si s'ha escapat a aquell podi, així que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim.
2: A la Cervera també ens ha explicat com veu el seu germà després de la seva doble operació.
6: Crec que ha sigut una pedreta al camí, com ell va dir, ja tenia programada aquesta cirurgia després d'aquest Gran Premi, i res, li va juntar la del peu, però al final sí, l'he vist moltes vegades bastant pitjor, sobretot a l'època de 2020, 2020 i 2022, que allà va ser molt dur.
0: Continua el 0-1 a Montilivi, minut 38 de la primera meitat, continua perdent el Girona. Mentre arribem al descans, us vull presentar un esportista català que va estar corrent durant 113 hores en les que va completar gairebé 760 quilòmetres.

0: Els últims dies ens hem fet ressò de la notícia i fa dies que tinc ganes de presentar-vos relativa a un atleta o un esportista català, que és l'Oriol Antolí. L'Oriol Antolí participa en una disciplina de curses que es diu Backyard Ultra, que consisteixen en un circuit de gairebé 7 quilòmetres i tenen una hora per fer la volta al circuit i cada hora hi ha una nova sortida. És a dir, si trigues mitja hora, 35, 45, els que siguin, tens aquella estona per descansar fins que al cap d'una hora torna a haver-hi una altra sortida. Tens una altra hora per fer tota la volta. I així, successivament, i guanya l'últim dels participants que es presenta a la línia de sortida. És a dir, és com un quien és quien, que va caient cares. I aquesta setmana passada, a Bèlgica, va haver-hi el Legends Backyard Ultra de Bèlgica, l'Oriol Antolí va fer segon. És a dir, només hi va haver una persona que es disposés a prendre la sortida una volta més tard que ell. Oriol, com estàs?
1: Hola, molt bé, intentant recuperar.
0: T'anava a dir, perquè fa ni una setmana, perquè tu vas començar aquesta cursa, aquest Belgium Legends Backyard, dissabte passat a les 9 del matí, i vas estar 90 hores seguides corrents. Vas fer 113 voltes a aquest circuit. Són gairebé 760 quilòmetres, només parant aquestes estonetes entre que acabes una volta i que és l'hora de la sortida de la següent.
1: Sí, sí, de fet, bueno, vaig estar 113 hores per fer això, que són les 113 voltes, i 90 hores va ser el temps en moviment. La resta vaig estar a la zona de descans. Representa que ja és, això és una quarta part del temps, més o menys, una mica menys d'una quarta part. Vaig estar a la zona de descans.
0: La zona de descans com és?
1: La zona de descans, bueno, és una zona on cada corredor té un espai per pel que vulgui, per descansar, per dormir, per alimentar-se, per netejar-se els peus o pel que faci falta. Aleshores, nosaltres cada fem sortim a fer la volta, quan tornem de la volta ens anem directe cap a la nostra zona, en el meu cas era una carpa, i allà hi tenia un matalàs i aprofitava per dormir, i quan em despertava doncs em donaven menjar i em donaven alguna altra cosa per fer, no? Si m'havia de canviar els mitjons o si m'havia de canviar la samarreta o el que fos.
0: Però tu aquesta volta de gairebé 7 quilòmetres, quan trigues a fer-la més o menys?
1: Aquesta volta, hi havia dos circuits, el de dia i el de nit. Normalment trigava uns 48 minuts a tots dos. El que passa és que, clar, a mesura que van passant les hores, les últimes 6 o 7 voltes ja les vaig fer en uns 50 minuts, 51, 52. Vull dir, clar, comences a estar ja més cansat i costa més arribar als ritmes que tens al principi de la cursa.
0: Home, déu-n'hi-do, té un ritme, un marge de 3-4 minuts, 5 com a molt. Però, clar, em dius, en aquest descansava, dormia, menjava... Quanta estona podies dormir seguida?
1: Bueno, jo crec que l'estona més llarga seguida que vaig dormir devien ser 10 minuts, en algun cas molt, molt especial. Normalment dormia entre 5 i 7 minuts. 7 minuts per, sí, entre 5 i 7 minuts per volta, però ho feia totes les voltes.
0: Sí, eh? Cada volta aconseguies, com a mínim, trencar el son aquests 5-7 minuts, eh?
1: Sí, el primer dia potser no, el primer dia encara estàs fresc, has dormit la nit anterior, tens l'adrenalina de cursa, però a partir de la meitat de la primera nit sí que ja vaig començar a dormir i a partir d'allà ja no se'm va salvar cap volta.
0: És que una de les coses que em plantejava és, a mesura que la fatiga s'acumula, aquesta estona que hi ha entre que acabes la volta comences la següent, com difícil deu ser lluitar amb el coco per no dir, escolta'm, ja està, plego ja i prendre la següent sortida. Però pel que m'estàs dient, no sé ni si tenies temps fins i tot d'haver de tenir aquesta baralla amb tu mateix.
1: No, quasi, quasi. A veure, sí que hi ha molta gent que li passa. Jo realment faig molt treball mental previ a les curses per assegurar que si abandono no és a la carpa. Si abandono és al mig del recorregut o perquè no arribo al final del recorregut. Aleshores, la norma aquesta que tinc de no abandonar, diguéssim, a la cadira o a la zona de descans fa que surtis i quan surts doncs tot ho veus diferent. Un cop ja has sortit dius, bueno, mira, tinc una hora per fer la volta, no? Doncs vaig començant i a veure si puc. I a mica en mica et vas animant. Sí que si no tens molt clar això, hi ha un risc molt gran de que dins de la carpa busquis una... Encara que sigui buscar una excusa de, ai, mira, em fa mal el dit petit del peu, ja et serveix d'excusa com per no continuar.
0: Tinc una llaga, tinc no sé què... Exacte, és molt fàcil, sí, sí, posar-te l'excusa. Aprofitaves per dormir aquesta estona. Això vol dir que menjar també menjaves, ni que fossin amb gels o amb aquest tipus de productes batuts durant el recorregut de la volta, durant els quilòmetres, o també havies d'aprofitar aquests lapses petits per menjar?
1: Jo intento aprofitar els lapsos petits perquè la digestió és més fàcil de fer que no si estàs en moviment. Sí que és veritat que tinc sempre l'alternativa, no? Si no tinc temps de menjar-m'ho en el temps de descans, m'ho menjo durant el recorregut. Però sí que intento això, menjar gels i batuts, sobretot perquè són de molt fàcil prendre, no? I és molt més ràpid prendre't un gel que no prendre't segons què, que és més sòlid, que et digues més estona. I això et treu temps del dormir, que al final és el limitant més gran. Per tant, jo sempre intento maximitzar el dormir i el temps que em sobra doncs el faig servir per les quatre coses que hi ha, inclòs el menjar.
0: Exacte, sí. La pasta, l'arròs, el pollastre, ja el deixem per quan acabi la cursa. El anar al lavabo, imagino, no? També s'ha d'aprofitar. Aquí som una mica escatològics a Ser Catalunya.
1: Exacte, s'ha d'aprofitar
0: però...
1: per anar al lavabo.
0: Hi ha gent que amb aquest,
1: aquestes passen per bosc.
0: Hi ha gent que amb aquests 10 o 12 minuts no en té prou, eh?
1: Sí, no, està clar, està clar. Les curses aquestes passen per bosc, llavors, bueno, al final és l'entorn natural i vigilant, però sempre es pot tenir aquesta alternativa. Si tens una urgència o si no pots anar-hi durant l'estona de descans, però bueno, la idea és poder anar al lavabo quan estàs allà.
0: Escolta'm, i tu com vas descobrir aquesta disciplina?
1: Doncs jo vaig descobrir-la perquè em vaig apuntar... Jo volia fer una cursa en ruta, i havia fet curses de llarga distància en ruta molt, molt llargues, i em volia apuntar a una cursa que anava de l'Hospitalet de l'Infant fins a Andorra, que es diu Andòmita, i l'organitzador, el Marc Fernández, que a més és amic meu, em va dir, no pots fer d'Andòmita si no has fet dues curses prèvies de les meves. I una d'elles era una d'aquest estil. No ben bé Bàquer Ultra, perquè no complia les distàncies estàndards i això, però vaig dir, bueno... i aniré, faré dues voltes i ja està, perquè jo no veia clar que el format m'hagués d'agradar. Però, lluny d'això, quan hi vaig anar, sí, vaig fer les dues voltes, però em va començar a agradar el tema, perquè tens molta relació amb la gent i és una cursa molt social, i després arriba un punt on tens el repte contra tu mateix de veure quantes voltes més fas. I aquella edició la vaig guanyar i a partir d'allà això ja em va enganxar.
0: I és més fàcil plantejar-te aquest repte quan saps que és, doncs, mira... El proper objectiu, següent volta, 6,7 quilòmetres, gairebé 7 quilòmetres, que no si et planteges directament fer una distància. És a dir, si haguessis de començar pensant, buf, a veure si faig 100 voltes, 110 voltes, les que siguin es fa més gros que si pots anar fent, doncs mira, ara una altra.
1: Sí, és bàsic el que diuen el carpe diem, no? El viure el moment en aquestes curses no és simplement una cosa divertida, sinó que és totalment necessari. Si tu penses en que vols fer més de 100 voltes i a les 50 tens un problema, quan penses, ostres, que me'n queden més de 50 o 50 per arribar allà i ja estic tenint problemes, mentalment és molt fàcil tenir baixons. En canvi, si vas d'una en una, és molt més fàcil, tot i que igualment és complicat, però és molt més fàcil.
0: I com ho entrenes, això? Tens un entrenament específic per aquestes proves tan llargues o és simplement com entrenes qualsevol ultra?
1: No, jo el que faig normalment és, en època així de temporada general, sí que entreno com qualsevol ultra, entreno volum i diferents velocitats, i sí que evidentment pensant en els ritmes que es van a la Bàquer Ultra i el tipus de terreny que es va a la Bàquer Ultra, però és algo molt més general. A l'últim mes o mes i mig sí que començo a fer entrenaments més específics, amb voltes, amb voltes de diferents distàncies, amb voltes de diferents ritmes, cosa que m'ajuda també mentalment a agafar consciència de què és això de donar voltes i això, no? Que és el que diuen allò que... Si comença donar voltes i sempre passant o per la porta de casa o pel costat del cotxe, no? Un lloc on sigui fàcil abandonar. Perquè així el cap és on treballa. És molt fàcil quan estàs entrenant començar a donar voltes i a la volta 3 que passes per davant de casa dir, bueno, doncs jo em quedo aquí i ja està.
0: Ah, o sigui, entrenes fins i tot la temptació d'abandonar.
1: Bueno, clar, és que és bàsic, perquè és el cos és el que et demana quan estàs durant la cursa. Estàs a la volta 40 i el cos vol plegar perquè està cansat. I la tentació és això, no? Estirar-se al llit i au, s'ha acabat. Però tu saps que on comença la competició és més endavant.
0: El teu rècord personal fins ara el vas fer a Tennessee, eren 103 voltes. Per tant, són 10 voltes més, que vol dir que vas fer més de 60 quilòmetres més que la teva pròpia marca personal. Que, ho diem així, les xifres no pesen. Quan les dius així sobre el paper, les xifres no pesen. Però 60 quilòmetres són 60 quilòmetres, eh?
1: No, estic molt, molt, molt, molt content i molt orgullós de mi mateix, sobretot per això, perquè són 67 quilòmetres més, no són 10 voltes, que és molt fàcil de dir 10 voltes, però és que no són 10 voltes o 67 quilòmetres qualsevol, són 10 voltes o 67 quilòmetres després de 670 quilòmetres o 690 quilòmetres ja fets. Aleshores, no és el mateix que quan els fas des del principi, no? Jo sempre ho dic, quan em diuen, què, superaràs el teu rècord, ho intentaràs, i penso, ostres, que arribar fins al meu rècord ho conec. Després, cada volta és que és una lluita constant. I per això realment jo poso molt en valor aquest nou rècord que he fet, perquè, ostres, és molt més alt que l'anterior, però és que, a més, em serà molt difícil de superar si un dia ho vull intentar.
0: Escolta'm, mai diguis mai, que qui t'hauria d'haver dit a tu que t'hi posaries i aniries enganxant, com pel que m'explicaves ara, de dir, no sé si aquesta modalitat sí, no, t'hi enganxes, fas, ara superes aquesta barrera. Escolta'm, anar fent, perquè tu tens 42 anys i la gent pot pensar, clar, l'Oriol ja es guanya la vida amb això. No, no, hem de saber que tu tens una feina, tu treballes en una empresa informàtica.
1: Sí, sí, jo treballo en una empresa, jo sóc enginyer electrònic i treballo a HP, que fem impressores així de gran format, i res, tinc la meva jornada laboral, tinc la meva família, tinc poc temps per entrenar, vull dir, no tinc gaire, no sóc gaire, sóc tot el contrari a lo professional. Sóc amateur i això també ho tinc molt clar. Ara tinc la sort de poder estar fort, però per diferents motius de feina, familiars o del que sigui, potser ara em passo un temps que no puc entrenar i perdo la forma. Llavors, per això, per mi és molt important també gaudir del moment, perquè no sé quan durarà.
0: Escolta'm, quan li dius al teu cap, no, mira, que me'n vaig a córrer 5 dies, ja, guardeu-me el lloc, delegueu la meva feina. Això els companys que et diuen, que dius, no, mira, escolta, me'n vaig a fer això. Ets l'heroi a l'oficina o no?
1: Bueno, a la gent li agrada seguir-ho, la gent s'enganxa i, sí, no, jo no diria que sóc l'heroi, però a la gent li fa molta gràcia perquè, bueno, realment és una cosa que tothom veu molt especial de fer, no? No és una cosa gaire comuna que algú se'n vagi de vacances per fer 760 quilòmetres en 4 dies. És una cosa una mica especial i com que a més les retransmissions, els seguiments són bastant divertits de totes aquestes curses, doncs més o menys tothom s'hi enganxa i llavors fan els comentaris, diuen la seva i té la seva gràcia.
0: No, i si ens anem als tòpics, l'últim que esperaries d'un enginyer informàtic és que es dediqui a córrer 760 quilòmetres, i al revés, d'una persona que corre 760 quilòmetres mai diries no, és enginyer informàtic.
1: Sí, bé, sóc enginyer electrònic, no
0: perdona,
1: informàtic.
0: Electrònic, sí,
1: al final és el mateix cas. I, bueno, és al final, tu veus una persona pel carrer qualsevol i hi ha molta gent interessant i que té moltes coses especials a explicar. I aquesta és la meva, no? És el meu hobby i m'ho passo bé. Hi ha molta gent que ho entén i molta gent que no, però sí, és la vida amagada que té tothom quan et tigreus pel carrer.
0: Diuen, si és que l'entrenament, això de dormir 12 minuts i córrer 7 quilòmetres, això, tu per què no ets pare, Joan? Però si sapiguessis que el que és tenir una criatura acabada de néixer, sabries que es pot fer. És aquí l'entrenament o no?
1: Exacte, home. Doncs mira, no sé si això em dona algun avantatge respecte a la resta, però jo tinc els fills de 5 anys i un any i mig, llavors estic en la plena voràgina de llevar-me uns quants cops a la nit i tota la pesca. Va, per sort, ara, a l'últim mes potser ja no tant, però sí, sí, al final porto uns quants anys i jo crec que l'entrenament de despertar-se per anar a veure un nen i tornar-se a dormir ràpid segurament em deu haver ajudat d'alguna manera.
0: També una nit que sortiries a córrer 7 quilòmetres, segons com es posen quan són més petits. Bromes a banda.
1: Sí, sí. Bueno, alguns, jo diria que alguna vegada gronxant-los he fet més de 7 quilòmetres a la nit.
0: També. Bromes a banda, Oriol, t'ho dic de debò, jo acabo de descobrir aquesta disciplina amb el teu nou rècord personal, amb aquests 757 quilòmetres que vas fer corrent 90 hores, 113 hores invertides en total, amb aquesta modalitat de la Backyard Ultra, segona posició a Bèlgica, i a partir d'ara m'enganxaré, anirem seguint, perquè em sembla d'un mèrit increïble aquest tipus de disciplines esportives i les proeses que aconseguiu els que les arribeu a portar a aquests extrems. Gràcies per fer-nos aquesta estoneta i una abraçada forta.
1: Moltes gràcies, la veritat és que ara a nivell mundial estic quasi del top 5 o top 6 de corredors ara mateix, i estic molt content i moltes gràcies per entrevistar-me. I només dir que si voleu més informació, aviat estem gravant un documental, vam venir càmeres a Bèlgica i estem fent coses tant per aquí per veure com m'entreno, per veure com gestiono la vida juntament amb les Bàquer Ultra, i si en teniu ganes, doncs quan surti ja us el faré arribar i bueno, podreu gaudir més de tot aquest esport, si voleu.
0: Oh, i tant, i anirem fent seguiment, i el Sique ja va dir l'altre dia, el que t'hi jugues quan explicàvem la notícia, que també voldria que vinguessis un dia a l'estudi amb ells, al migdia, per tant, ja ho negociarem tot plegat, Oriol, però t'agafem la matrícula tant, perquè em sembla molt interessant i de gran mèrit això que estàs fent a la teva... És que no surti carrera esportiva, em surti, diguem-ne, especialitat, perquè ens has dit que ets del tot amateur, però, escolta'm, molts professionals voldria. Una abraçada forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.